0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Hey! Vamos!

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: La Rosalía.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: xàfecs de la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'Abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja en ve, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijoan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents, sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella duració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella duració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà, que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella duració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
0: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona, ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
8: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
5: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
8: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
0: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
10: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
11: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí i mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
0: Thank you. 10 minuts i arribarem a 8:45. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
0: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora... Hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar a la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Pues este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y ir sumando puntos.
0: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Spiegelneuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
19: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al Nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 5:15, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa que...

0: voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
2: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
2: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
4: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
2: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
5: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica.

0: eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
2: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
3: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
4: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
1: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia, Elena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
5: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
5: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules. Tenim finançament públic de les confessions religioses. Tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan es va poder fer.
0: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del Pontífex, amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
6: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
7: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
6: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
7: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altre s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
8: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
9: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
10: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
9: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
11: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora... Hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
9: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
12: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, tienen una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
13: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien, y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
1: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
14: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, atenció, perquè també hi ha alteracions al servei de metro i bus al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a Rodalies, ferrocarrils, metro, bus i tramvia.
0: I avui més de 45.000 alumnes comença la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix, ara ho escoltàvem, amb la visita del Papa a Barcelona, la vaga de docents, que ja han dit però que no volen que cap acció afecti els estudiants. Uns sindicats de l'educació que tornen a la vaga és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de Plaça Espanya de Barcelona. I el Papa comença aquest migdia la seva visita a Catalunya. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc per demà. Deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aixequen el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. I les eleccions presidencials al Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% dels vots escrutats, el candidat d'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. El recompte, però, es podrà allargar encara dies o setmanes. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà vist avui per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
3: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
4: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix i Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 9 de juny de 2026 i esteu sintonitzant la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. A punt, doncs, de conquerir el segon dimarts, diguéssim, de juny, amb ganes i amb temperatures que cada cop són més estiuenques a poc, això sí. Diguem-ho d'aquesta manera. Sigui com sigui, el que sí que tenim clar és que d'entrada ens caldrà analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis, amb clau sobretot papal, i quan diem papal volem dir, doncs, amb tot el que significa la visita del pontífex a Espanya i, en aquest cas, avui ja aterrant a terres catalanes. Després tindrem l'espai de l'entrevista i avui precisament entrevista d'aquelles que es converteixen en lliçons d'història i lliçons de vida. I és que avui passarà una estona amb nosaltres l'advocada i activista Magda Uranich, que ens presentarà les seves memòries en una obra que ja es va publicar ara farà uns quants mesos amb l'escaient títol Totes les batalles. Amb ella, doncs, parlarem del llibre i parlarem a més del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, on precisament la Magda també hi tindrà molt a dir. A continuació ens arribarà l'Ireneu Castillo, conegut radiofònicament parlant com l'home curiós de la República. I, esclar, per anar tancant la paradeta, tindrem un nou capítol d'autoconeixement amb l'espai del No t'ho creuràs de la Marina i la Diana. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana, que amb el d'avui arribem a la rodona i fantàstica xifra dels 2.200 programes en viu i en directe. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia, l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, Àngel Rodríguez, de producció.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal estàs? Com vas? Preparat per la visita del papa? Sí.
1: Sí, podríem dir, estem molt preparats.
0: Tens tot a punt, sí?
1: Tot llest.
0: Molt bé, molt bé. Tot tancat. Doncs escolta'm, que ja és tradició de la casa que et digui una mica la temperatura que fa aquí al barri centre, no?
1: Jo la vull saber, la vull saber.
0: Doncs mira, els dos ànecs.
1: Dos ànecs?
0: Sí.
1: 22.
0: 22 graus aquí, amb un dia doncs, que promet ser del tot simpàtic. Però fixa't quines casualitats que té la vida. 22 ànecs, doncs avui són 22 ànecs els de la República Santboiana. 2.200 programes en viu i en directe. Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, però vaja, que al final són números.
1: Vull dir, sí, mira, casualitats.
0: Hem de continuar fent coses. I mira, parlant de números, perquè números vull dir amb el sentit de que sempre també té molt clar que 2 més 2 és 4, és el nostre company, el nostre assessor en tecnologia, en ciència, el Joan Ramon Molero, que ja el tenim aquí assentat davant dels micròfons. Molt bon dia, Joan Ramon.
2: Molt bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta, i molta força i ànims als estudiants que faran la selectivitat a partir d'avui.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Avui,
2: 45.000 alumnes.
0: Dia important també, Déu-n'hi-do, eh? Quina feinada, no?, entre una cosa i l'altra, i els docents, el papa, la selectivitat, etc, etc.
2: Sí, sí, 2.200 i vaga.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs va, posem fil a l'agulla, que és dimarts, el 2 de juny, dèiem, i ve carregat de moltes coses. Comencem per la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, és que tal dia com avui, l'any 2020, és a dir, fa 6 anys, va morir Pau Donés, el benvolgut compositor i cantant espanyol, recordat líder i vocalista de l'agrupació Jarabe de Palos. És per això que avui escoltem La Flaca, la mítica cançó del mític i legendari cantant Montanui Nenc.
0: Doncs escoltem-lo com a homenatge.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Arribem a un quart de nou. Quin és el temps que es trobarà el Papa Lleó XIV a l'arribar a Catalunya? Bé, el temps que es trobarà ell i el que ens trobarem nosaltres. Ens ho explica el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui dimarts ens aixequem amb més núvols que no pas ahir, i és que la jornada d'avui estarà dominada en gran part per bandes de núvols baixos al matí i mitjans i alts de cara a la segona meitat del dia, per lo que pràcticament la jornada d'avui el sol li costarà més de treure el nas, tot i que tindrem bones estones de l'astre rei. Temperatures que a hores d'ara ja pràcticament un quart de nou del matí, el mercuri marca en 21 graus i de cara a migdia estaran entre els 24 i 25 graus com a temperatura màxima. De cara a la tarda també ens visitarà, com cada dia, el vent de direcció de xaloc de caràcter feble. És tot, que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Dia complicat, ja ho sabeu, per la mobilitat. Tanmateix, el que ara mateix a primera hora ens interessa és entrades i sortides de les ciutats i, evidentment, tot el que és la xarxa viària que ens pertoca. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui a dimarts, doncs, amb retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim molta intensitat a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, però, tot i així, aquestes retencions s'originen, com és habitual, en tot el nus de la Trinitat. Tenim retencions que arriben des del Vallès per la C-58, amb moltes retencions, la C-33, la B-20, i, sobretot, també destaquem de les dues rondes la ronda litoral en direcció Llobregat. Precisament, el Llobregat és un vessant on, a hores d'ara, doncs, tenim força tranquil·litat, però és cert que tindríem encara alguns punts amb retencions. Tenim congestió a la A2 a l'altura d'entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció a Barcelona, també cap a la capital catalana. Congestió a la D23 des de Molins de Rei, Sant Feliu fins a Sant Just d'Esvern, també fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Tot i així, hem de destacar arreu de la xarxa viària catalana dues avaries que totes elles tallen un carril de circulació i provoquen un quilòmetre de retencions. La primera ha estat a la A2 de Soses en direcció a Saragossa i l'altra a la C-59, en aquest cas a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord cap a Caldes de Montbui. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia, Ferran. Gràcies. Que vagi bé. Fins demà.
2: Que vagi bé. Fins demà.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Doncs va, repassem els titulars dels diaris, que ja ho sabeu que majoritàriament ens trobarem el mateix protagonista. Àngel, comencem pel periòdico.
5: Correcte, i la fotografia del dia, veiem el papa ahir al Congrés, i és que posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. Lleó 14 crida als polítics a rebaixar la crispació mentre la defensa, la mi, immigració, la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes de la plaga dels abusos amb veritat, justícia i reparació. També ens parlen de justícia, per altra banda, que se situa el focus en els rescats de la CEPI. Un jutge imputa el vicepresident de l'entitat per l'ajuda d'Aire Europa i la trama de l'Aire va cobrar 40.000 euros després de que Cerdán rebés directius que tubos reunidos a Ferraz. També ens parlen de Merz i Macron, que liquiden el projecte de la Casa Europeu de la sisena generació. I per acabar, ens parla de l'examen de castellà, obre la selectivitat avui en plena vaga de professors.
1: Molt bé, anem doncs cap al punt avui, el té el Joan Ramon Molero.
6: Bueno, avui amb fotomuntatge una miqueta suggerent, perquè tens a Montserrat, tens la Sagrada Família i tens l'Estadi Olímpic. Lleó 14 inicia el seu viatge a Catalunya, la visita al papa carregada de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. També ens parla que l'anada a Montserrat del papa és molt significativa per part de Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona. I els enemics del pontífex, l'agenda papal de Catalunya potser redreçada, a darrera hora, no ha estat pas dissenyada amb gran encert.
1: Molt bé, doncs a tot el que fa referència al papa, la temàtica papal, podríem dir, ocupa gran part de la portada de La Vanguardia. El papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó 14 crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. Hi ha una sèrie de trets que destaca, els repassarem després durant la tertúlia amb el nostre Consell de Sàvia i Savis, és clar. Tanmateix, ens adverteixen d'això, que la vaga de docents d'avui també complica la mobilitat a Barcelona. I la fotografia de portada, que porta per títol 7 minuts d'aplaudiments al discurs del papa, que va ser ovacionat per 500 diputats i senadors reunits al Congrés. Només hi van faltar Podem i BNG. En aquesta fotografia veiem Lleó 14, doncs, entre Francina Armengol i Pedro Rollán, i la gent, evidentment, aplaudint. I res més, poca cosa més en portada. Només dues cosetes de carpeta internacional. Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. I per l'altra banda, Narbona anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire. Alguna cosa més també, però serà ja molt repetitiu, ho explicarem amb d'altres diaris. Bé, de fet, ens queda el diari Ara, Àngel.
5: Correcte, i el titular no deixa de ser del Papa, diu que rebutja la prioritat nacional de PP i Vox en el discurs del Congrés. I el 14 defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i es reuneix amb víctimes d'abusos. També es parla de més de 45.000 estudiants comencen la primera prova de la selectivitat amb detectors de mòbil, i per altra banda de l'habitatge, que s'encareix a Catalunya per sota de la mitjana estatal. I per acabar, i ens parlen de Biel Mesquida, que rep el Premi d'Honor fent una defensa dels docents.
1: Molt bé, doncs va, fem un repàs als esportius, que també venen carregadets, també. I comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, Joan Ramon.
6: Foto de Rafinha i Rashford tentados. Los saudís Ali Hal y Al-Nassr pujarán muy fuerte por el brasileño, 80 millones y multiplicar su ficha por 4. Y el inglés, sin respuesta aún del Barça sobre su opción de compra, despierta el interés del Bayern, que ofrece 34 kilos. També es parla de Islàndia-Espanya, un partit que celebrarà avui per sellejar el seu passi al Mundial amb un triomf davant d'Islàndia. I el Palau obre el playoff de semifinals amb tot a favor. Bàsquet aquesta nit, Barça-Tenerife a partir de les 8.
1: Molt bé, el diari Esport també, per cert, amb un protagonisme, diguéssim, molt clar, però repartit, perquè tenim per aquí darrere algun personatge que també explicarà l'Àngel.
5: Correcte, és una foto bastant antiga, podem dir que té uns 15 anys, més o menys, i veiem l'entrenador José Mourinho amb una jugadora del Real Madrid, i darrere a Pepe, el mític central del Real Madrid, i diu: el Madrid que viene. El Madrid tiene previsto confirmar hoy el fichaje de Mourinho como entrenador, y Florentino Pérez recurre al técnico luso en busca de disciplina y competitividad. En un su regreso al club blanco podría tener como ayudante a Pepe, uno de sus jugadores más polémicos. També ens parlen del futbol del Mundial 2026, diu: Abdes baja de última hora y Araujo duda. Pel que fa al futbol a Islàndia-Espanya, avui a les 9, Espanya a sellar la classificació per al Mundial. I per acabar, ens parlen de bàsquet, on el Barça juga contra la Laguna de Tenerife avui a les 8. El Barça inicia con ilusión el camino a la final.
1: Molt bé, a l'esportiu el protagonista és una mica més jove, una mica més modern, o força més jove que aquests que explicava l'Àngel. De fet, és en Yamin Yamal, que està assegut a la gespa entrenant amb la selecció espanyola. Diu: a la taula dels grans, Lamine Yamal afronta la seva primera participació en un mundial entre les figures principals que acaparen el focus del torneig. L'estrella blaugrana evoluciona bé de la lesió muscular a la cuixa, i Luis de la Fuente el veu a punt per debutar en el primer partit. En quant a bàsquet, el Barça inicia, diu, avisat, la lluita per ser finalista. També una pugna, doncs, avui a les 8 del vespre. Més bàsquet, diu Adam Anga, deixa entreveure que no continuarà la penya la temporada vinent. I finalment, diu Araujo, viatja a Barcelona per una lesió lleu al soli que, diu, no li fa perillar el Mundial, però vaja, que té que estar una mica a la guait de tot plegat amb els metges. En hoquei sobre patins, el Barça i l'Igualada juguen a Blanes l'accés a la final. Hoquei Lliga avui a les 19 hores. I a més, en futbol sala, el Barça busca resoldre per la via ràpida la semifinal contra l'Inter avui també a les 9 del vespre. Déu-n'hi-do, allò que diem, no té aturador, l'esport també molt i molt carregat. I ara, doncs, amb l'arribada d'això, del Mourinho, que ha escollit en principi el Pepe perquè l'acompanyi, déu-n'hi-do.
5: Sí, en teoria Pepe sona com a segon entrenador, com era un estil Caranca, estil d'això, doncs ara tenim a Pepe, que va ser un gran entrenador de la història del Real Madrid.
1: I polèmica alhora, també.
5: Correcte, intentant parar l'atac del Barça, va fer molts gestos diferents. També recordem aquella patada contra el Getafe, que carai, va ser un gran,
1: la,
5: un gran
1: penal. La patada. Podríem titular... La patada. Sí, la patada. Passarà la història una mica.
5: Sí, potser un dels penaltis més clans que s'han pitat al Santiago Bernabéu. Pot ser.
1: No sé, jo, si ho dius amb ironia o no...
5: No. Era claríssim, si no arribem a pitar
1: la penal. Està claríssim.
5: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, veurem, perquè de gresca n'hi haurà, i entretingudes i entretinguts ho estarem totes i tots.
5: I per altra banda, també volia comentar una cosa que
1: i tant.
5: No he comentat a l'esport, perquè volia comentar ara. Una entrevista l'han fet a Bartomeu, que diu: la salida de Leo Messi fou un error històric. Això ho comenta
1: el Bartomeu.
5: Això ho diu el Bartomeu.
1: I mira, la sortida de Messi va ser un error històric, i l'entrada d'ell a la presidència també.
5: Podríem dir,
1: amb tots els respectes, però vull dir que algú podria dir, miri, faig un joc de paraules, i
5: correcte,
1: la seva sortida de Messi va ser un error, i l'entrada de vostè també.
5: Més que res perquè serveixi que la gent ja a vegades que no s'ha donat compte que potser alguns errors que diuen són potser seus.
1: Ja, pues sí. Mira, per aquí darrere hi havia algú
5: penal
1: ja
5: que... Penal a favor del Madrid.
1: Sí, penal a favor del Madrid. Ja. I més ara que el Florentino està envalentonat, diguem-ne d'aquesta manera. Molt bé, ja en parlarem de tot plegat. Va, ens aturem, 3-4... Que va, 2 minuts i mig, potser? No, ni això. I de seguida hi tornem, que ens hi posarem amb el consell de sàvia i savis dels dimarts. Fins ara mateix.
7: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

Més de 45 anys amb tu. Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
6: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
7: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
8: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Ens hi posem ràpidament a remenar l'actualitat i a xerrar de tot el que calgui des d'ara mateix. És el consell de Sàvia i Savis dels dimarts. Molt bon dia un altre cop, Joan Ramon. Ens hem saludat a primera hora. No sé si caldria saludar-nos tant...
1: Era un morse, això.
0: No, perquè dic és que sempre el saludem dos cops. I dius, bon dia un altre cop.
2: És que ell viu aquí.
0: Bon dia.
1: Bon dia, novament.
0: I ja que surt la boueta per aquí darrere del Ricard, molt bon dia, Ricard Peris, què tal estàs?
2: Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Amadeu, Mercè, Joan Ramon.
0: Mercè Quílez, molt bon dia.
3: Molt bon dia, companys. Bon dia a tots els oients. Bon dia, Albert. I de nou encetem el segon dimarts de juny.
0: Sí, en portem dos, I què?
3: I què? Que tenim el segon.
0: I en tindrem tres, i quatre. No, sigui com sigui, per cert, un dimarts del tot especial, des del punt de vista, doncs, de l'actualitat, perquè ja ho sabeu que al final tot gira, o la majoria de portades... les portades d'aquest país, esclar, giren al voltant de la visita del pontífex a Espanya i avui que ja aterra a Barcelona. Si voleu, farem un repàs ràpid perquè s'ha de fer, la mobilitat avui serà molt complicada. A més, s'hi afegeix la vaga de docents, que encara ho complica més, i diverses coses que... Home, poc o molt fan espantar ja a la gent de com s'han de moure per la ciutat comtal. Sigui com sigui, si voleu, comencem per l'ahir, que va passar ahir a Madrid. Entre altres coses, diuen que, expliquen, i és veritat, que el Papa va demanar al Congrés moltes coses, fugir de la permanent desqualificació política.

0: Congrés.
1: Bueno, mira, ahir els aplaudiments tothom estava d'acord. Mira que els partits polítics, cada un pensa com pensa, però ahir tothom estava d'acord i estava amb la línia que deia el Lleó XIV. I a mi em sobta, oi, PP i Vox, perquè el papa va fer sobretot un requeriment molt fort sobre la immigració i els refugiats, i que aquests estaven d'acord, com cada dia les votacions van en contra i tot el que és el seu discurs va en contra d'aquestes persones. Jo, per mi, ahir tothom estava content, tothom estava d'acord amb el papa. Era un paripé, més que una altra cosa.
0: Home, és que diu fugim de la permanent desqualificació política.
1: Quan estem cada dia sentint.
0: I jo us pregunto, després d'aquests aplaudiments, Ricard, ja no hi haurà més desqualificacions al Congrés, a polítiques? No ho sé, pregunto.
2: A veure, ahir al Congrés... Perdó. Ahir al Congrés dels Diputats rebia el representant de, probablement, el grup polític més antic i segurament un dels més poderosos del món.
1: Ai, tant.
2: Per diners, no. Però sí per influència, sí per aquella càrrega cultural que arrossega la institució de l'Església Catòlica, no? Jo penso que va ser un discurs en el qual el papa havia de deixar clar que no sé per què, no sé per quines raons, bueno, sí que les sé, però és una altra, aquesta seria una altra història. Estava en contra, està en contra de l'eutanàsia, està en contra de l'avortament. Dos drets fonamentals de les persones que l'Església es creu amb la, diguem, l'autoritat moral de rebutjar-les. D'altra banda, doncs, va ser un discurs anti-Vox i anti-PP, perquè al cap i a la fi el PP i Vox, vull dir, són com el Ramon i el Cajal.
0: Deixem que hi afegeixi una cosa. I anti-Trump?
2: I anti-Trump, exacte.
0: En certa manera. Exacte. Dic en cert, mitja part, almenys. Sí, sí. Ho dic per allò de la defensa dels immigrants, i en canvi, quan qüestiona l'avortament i l'eutanàsia, aquí sí que s'acosta més al model trumpista.
2: No, i a més, un discurs a favor de la emigració, un discurs a favor de l'acolliment i de la solidaritat entre la gent, no? És a dir, a mi em va semblar, jo el vaig seguir, el discurs, i em va semblar un discurs molt centralitzat, potser per mi, vull dir, amb aquesta ombra, vull dir, perquè al cap no s'acaba d'entendre per part de, ni de l'Església ni de la dreta, que tu estàs reivindicant uns drets, no estàs obligant a ningú ni a morir-se, ni estàs obligant a ningú a avortar. Simplement són drets als quals tu pots acollir-te, no? Bé, dit això, res que no s'esperés d'una persona que, com tu bé apuntaves, Amadeu, ja s'ha significat en el seu moment com un antitrumpista de primer ordre, i que als Estats Units li està fent molt de mal al Trump en qüestió,
0: sí,
2: i
0: no,
2: a la seva colla.
0: Jo, perdona, jo deia això de mitja part perquè quan ell, doncs, d'alguna manera defensa els immigrants, i a més, fixeu-vos quan diu allò de fugim de la permanent desqualificació política, aquí sí que això és antitrumpista.
2: Absolutament.
0: Sí. Però en el moment que diu, recordeu el rebuig de l'Església envers l'avortament i l'eutanàsia, aquí coincidiria, home, sí, però és que aquí tampoc s'han de buscar, diguéssim, els vasos comunicants, perquè no té res a veure. Ell, jo crec que ni se'n recorda del Trump, o sí, però vaja, que no és que vagin en aquesta direcció, que al final són, formen part dels valors o d'una ideologia molt marcada de l'Església encara avui al segle XXI, Joan Ramon.
3: El té molt present al Trump, el que passa és que no li vol fer campanya, i això és un bon senyal. I també és un bon senyal que posi en boca seva paraules com prioritat nacional. I el que també cal destacar, i va ser molt, molt interessant, va ser el discurs previ, que va ser la Francina Armengol, presidenta del Congrés, quan en el seu discurs fa menció a dos figures capdals. Una és Ramon Llull, i l'altra sorprenentment, tanca el

0: discurs amb Àngela Figuera Aymerich, poetessa que, tot i tenir noms i cognoms que semblen catalans, va néixer al País Basc.
1: No, i permetem dir-te, Joan Ramon, molt bon discurs de Francina.
2: Sí, moltíssim.
1: Molt bon discurs. Moltíssim. A mi em va sorprendre moltíssim, agradablement, sí, el contingut i el to.
2: El to que va tenir des de que va començar va ser molt i molt bo.
1: Molt i molt bo. Sí.
3: Clar, aquí ja no és la visita d'un cap d'estat, molt petit com és el Vaticà, sinó, ho recordava abans una mica també el Ricard, al final és el representant de l'Església Catòlica, i en aquest cas, i precisament en aquest país, la religió majoritària, tot i que el país, segons la Constitució, és laic, no? En el sentit, doncs, de que no... Digue'm.
0: És representant d'una gran part de la religió catòlica.
3: Digue-li també d'aquesta manera, perquè al final... Sí, apostòlica
0: perquè...
3: i romànica, això sí.
0: Sí, però t'ho dic perquè hi ha altres papes i altres grans...
3: representants de... autoritats...
1: Que estaria, què li passaria pel cap a Rocco Varela?
3: és una qüestió interessant també per pensar.
0: Li va passar pel cap una bandera que va caure.
2: A veure, a la conferència episcopal també li ha donat canya, ha tatxat de plaga els pederastes. Sí.
3: Escolteu-me, us deia que hi ha una sèrie de podríem dir de moments que es podrien subratllar, ja els coneixeu. Serem més breus, perquè aquí podríem entrar moltes coses, però per això, per abreujar, doncs en Robert Prevost va recordar això, el rebuig de l'Església a l'avortament i l'eutanàsia. En quant al món actual, va subratllar això, que la tecnologia, ja ho sabeu, no és neutral, i defensa el dret internacional també. Recordeu tot allò de la IA, aquí no hi ha entrat, però en el seu moment el tema de la IA...
0: La seva encíclica magnífica, Humanitas,
3: la primera
0: encíclica, i aborda i...
3: Exacte, i en quant l'Església Espanyola va demanar als bisbes camins reals de curació a la plaga dels abusos. Això entre altres coses. Sí que és veritat, s'ha sentit algú que ha criticat que es va reunir amb víctimes diguéssim dels abusos, i jo he sentit algun comentari fins i tot poc afortunat, perquè no, a mi no m'ha agradat personalment, que diu: el papa ha triat víctimes de perfil baix. Aquesta frase no la trobo massa encertada. Perfil baix, què vol dir exactament? M'ho penso, però no m'agrada, en Mercè.
2: Sí, indiscutiblement, la víctima és víctima sempre.
3: I ve de la premsa, que sí, consti, sí. Però ho vull deixar anar perquè sí. No sé què us sembla aquesta... Que una cosa és criticar i dir, escolti, al final es va reunir amb gent que està per veure el què, i no tenim clar si representarien, vaja, les víctimes, o sí, o no, però gent que... No, la frase és amb gent, víctimes de perfil baix. Escolti, què vol dir perfil baix?
0: I es va reunir amb aquells que li van dir que es reunís.
3: També.
0: Aquest és el perfil baix. O sigui, separa víctimes...
3: Sí, però
0: víctimes...
3: tu m'entens què vull dir?
0: No, escolta'm.
3: Sí,
0: el que et
3: diré. Sí.
0: Separa víctimes, sí, i perfil baix. Les víctimes, tal com tu dius, són víctimes i...
3: I aquí no hi ha perfil?
0: I ja està.
2: I no hi ha perfil.
0: I al perfil baix se li assigna perquè qui les tria... busca que no siguin conflictives.
3: Clar. No, estic d'acord amb tu. Jo només posava al damunt de la taula això, que a mi personalment no m'agrada, no crec que massa encertada aquesta
1: pregunta. I a més rep a dues persones que entren amb un cotxe amb vidres tintats i surten amb un cotxe amb vidres tintats. No les havia escollit ninguna de les organitzacions de víctimes de la pederàstia a l'Església, i bé, doncs tampoc sabem...
0: I era fora d'agenda, o sigui...
1: Ja fora d'agenda, i no sabem exactament què deia. El Joan Ramon amb això té raó. A veure, jo diria que pots obrir-te aquesta frase, pots obrir-la a moltes interpretacions, no?
3: Segurament.
1: per una banda, insisteixo, vull dir, no sé qui havia escollit amb aquestes persones, segurament ells mateixos, no? Per tant, van escollir potser el menys incòmode possible d'una realitat que, bueno, que no ens en podem... I que és una cosa que ha estat secular amb la història de l'Església, vull dir, i la pederàstia només és una d'elles, eh? Podríem parlar-ne, pues, de moltes altres, no? La Inquisició, podríem parlar... Però, al cap i a la fi, no ens enganyem. Totes les religions, absolutament totes les religions, no són més que codis de comportament civil, eh? O sigui, d'eines de governament, no?
3: Totalment, totalment.
1: Una altra cosa és que, bé, n'hi hagi per sobre de tot això una creença en que n'hi ha algú que viu per sobre els núvols i ens diu què hem de fer amb les nostres vides, no? I, bueno, el tema de la pederàstia és que ha acompanyat 2025 anys d'història, vull dir... Per desgràcia.
2: Per desgràcia. I no només és un problema de casa nostra, eh? Això és mundialment.
1: Mundial, vull dir.
2: I que les reparacions... Uh-huh. I tornem amb aquesta frase, jo torno a reiterar-me, qualsevol víctima... Uh-huh. És víctima. No hi ha víctimes ni de primera ni de segona.
3: No, per això us deia que jo no la trobava encertada.
2: Gens ni mica.
3: I segurament té una interpretació lògica des del punt de vista que explicava
2: Joan Ramon,
3: el Joan Ramon.
2: Exacte. I que, bueno, les dues persones que han sigut triades per parlar amb el Sant Pare...
3: que es mantenen en l'anonimat i no sabrem qui són.
2: I no sabrem qui són mai.
3: D'aquí els vidres tintats que deia el Ricard. Exacte. Molt bé. Escolteu-me, molt ràpidament, va, perquè hi han afectacions per la gira de Lleó 14è i per la protesta de mestres. Mirarem de fer-ho molt fàcil, al final és informació que hem de donar i crec que és obligada.
0: I també d'aquí 10 minuts ja... l'inici de la selectivitat.
2: De la selectivitat.
3: Sí, senyor.
2: Molta sort amb per tots els nanos i nenes.
3: Amb això també volia entrar. A veure, després de 3 dies doncs, a Madrid del seu viatge apostòlic a Espanya, el Papa Lleó XIV aterrarà avui a les 12 del migdia a l'aeroport del Prat, doncs això, per proseguir aquesta gira en terra catalana fins dijous, eh? La seva agenda d'actes es concentra a Barcelona i a Montserrat, fet que obliga a activar un dispositiu inèdit, podríem dir, de seguretat i mobilitat en un també desafiament majúscul per les autoritats davant dels múltiples talls de carrers, restriccions de trànsit i alteracions en el transport públic. Tot això, a més, la seguretat s'implementarà de manera important en els districtes, sobretot de Ciutat Vella, de l'Eixample i de Sants. Per cert, un desplegament, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra i 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana, eh? A veure, molt ràpidament, mireu, per una banda, en quant a la manifestació d'educació, això és des de Plaça Espanya, a veure si ens podem entendre, perquè per molts mapes que tinguem aquí, això és ràdio i s'ha de saber explicar. De Plaça Espanya en direcció carrer Tarragona, tot el que seria València, d'acord, baixa també per Sant, pel passeig de Sant Joan fins al Parlament, d'acord? Avui, dia 9 de juny, a les 11 hores. Aquesta és una afectació, però afectació per la protesta de mestres. I tot seguit, doncs, per exemple, sense anar més lluny, avui també, a partir de les 12 del migdia, tot el que seria a l'estadi de Montjuïc, però a l'extraradi, tot el voltant de Montjuïc, penseu que no es podran ni tan sols aparcar motocicletes, dic ni tan sols perquè... evidentment que ningú se li passi pel cap el tema del cotxe, no? El transport públic també restringit i a més fins i tot compta perquè hi hauran molts i molts controls. Això per una banda. Què més? Doncs també avui dimarts 9 des d'aquest vespre fins a la matinada del dia 11 tot el que seria també el perímetre que toca part de la Diagonal entre la Pedrera, la Sagrada Família, una mica el recinte també modernista de Sant Pol. Tot això, aquest extraradi, més o menys, perquè ho tingueu en compte. I què més? Doncs demà dia 10, a partir de les 12, a la parròquia de Sant Agustí, tot aquest extraradi també important. Per cert, des d'ahir fins a l'11 de juny, evidentment el perímetre, fins dijous, del que seria la Catedral de Barcelona. Difícil explicar-ho d'aquesta manera, però vaja, més o menys, perquè tingueu en compte amb tot el que us podeu trobar. Ricard!
0: Resum, quedeu-vos a casa.
3: Sí. Mira, haguéssim acabat abans.
2: Millor.
1: Em falta una informació de tot això que has donat.
3: Sí, sí, tant i tant.
1: Aquesta informació tan completa. Quin dia marxa?
2: El dijous.
3: Home, dijous 11.
2: Dijous 11.
1: O sigui,
2: té tres dies super apretats.
3: A banda d'això, la sortida cap a Montserrat i després tornar a donar...
2: Va a Brians 1. Hi ha un acte a l'auditori de Brians 1, d'on ja s'han destinat els... Uh-huh. Els internes que parlen.
3: I us deia les restriccions, us deia des d'ahir al vespre fins al dijous el que és la Catedral, perquè evidentment fa nit al Palau Apostòlic.
2: Exacte.
0: I em falta una altra informació que m'ha sobtat, que no hagis dit. Quan juga el Barça?
3: Home, per l'amor de Déu. No, però ara hi ha Mundial, això és una altra cosa.
4: El Yamal juga, no? Pues ja està.
3: Per cert, el Mundial...
4: El Yamal veurà el Papa?
3: El Mundial... Ara no vull entrar en això, però ja sabeu doncs que ja comença a haver-hi, segons quina remó, al voltant de Donald Trump en quant a l'Iran, que només se'ls permetrà estar als Estats Units 24 hores, com aquell que juga el partit, puja a l'autocar i se'n va. Home, vergonya planetària.
1: És que el que no entenc és com s'està celebrant un mundial com aquest allà als Estats Units.
2: Estats Units, exacte.
3: Per cert, no, alguna vegada ho hem fet, però jo crec que us pot arribar a fer gràcia fins i tot la tira còmica dels gargots d'en Cap a La Vanguardia, i veiem el Papa Lleó XIV se'l veu doncs a prop de la Sagrada Família amb una mena d'altar, diu textualment en llatí, diu: Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, i se sent algú del públic que diu: en castellano! Jo he fet he enfatitzat no, perquè té força relleu de com si estigués cridant,
0: aquí,
3: no?
0: Aquí...
3: què més?
0: El Ninotaire...
3: Sí.
0: La podria haver fet més grossa.
3: Segur.
1: Sí.
0: I posar en Cristiano.
1: En Cristiano, sí.
0: I aleshores sí que l'hagués reblat.
1: Sí, sí, ja. Sí.
0: I, per cert...
1: Jo diria que no s'ha atrevit.
3: Ei, molt ben vist, molt ben vist.
0: I, per cert...
3: Li podríem preguntar amb ell, si voleu el truquem, però vaja, val més que el deixem estar ara. Què més? Sí.
0: Li diuen la llet... Blanco i entre vidres.
3: Molt bé. Déu-n'hi-do. Escolteu una cosa. Per cert, bé, si voleu continuem per aquí. Jo crec que aquests dies...
0: Ens estimarem.
3: Deixem una mica de feina també per les vostres companyes i companys dels dimecres i dels dijous. Però vaja, no sé, alguna cosa més i tanquem carpeta perquè hem de parlar d'altres coses.
1: Jo, una vegada sabent quan marxa, doncs ja estaria.
2: Bueno, jo dic que la Catedral molt poques vegades s'obre la cripta de Santa Eulàlia, que està baix, i es farà la missa allà.
0: Esperem que no plori.
3: Molt bé.
2: Sí, perquè Santa Eulàlia va ser destronada.
3: Per cert,
0: Com que el Ricard està tan interessat en quan marxarà...
1: No, jo ho dic per tornar a recuperar la ciutat. Vull dir, no és una altra cosa.
0: Ho dic perquè el tema que parlarem després també va vinculat amb com marxarà.
3: Molt bé.
0: I com ha arribat.
3: Per tancar...
2: Des d'un aeroport.
3: Per tancar carpeta, l'amiga Lucía Caram portarà les ambulàncies que s'endú avui mateix, després de la visita del Papa,
2: cap a Ucraïna.
3: Les porta a Montjuïc per tal de que siguin beneïdes. I seria injust. Estem a 2 minuts per arribar a les 9.
1: Imprescindible.
3: seria injust no explicar, Mercè, ja ho sé que avui ho hem dedicat tot a la visita del Papa, és clar, és informació d'interès, seria injust no dir que Catalunya explora una innovadora via terapèutica en cirurgia contra l'Alzheimer. Can Ruti estudia derivar les proteïnes tòxiques del cervell cap al sistema limfàtic, això és just i necessari dir-ho, així com la Caixa Research Institut busca una immunoteràpia per al càncer de pàncreas. I alguna cosa més en quant a sanitat, però que són bones notícies, ho dic seriosament. Jo crec que és just almenys explicar-ho, no?
2: La cirurgia innovadora, jo ahir vaig buscar més informació. Si dona resultats que ja hi ha un pacient que porta dos anys. És un gran avanç.
3: Doncs vols que t'ho digui? Tant el que fa aquestes investigacions del càncer de pàncreas com el que fa l'Alzheimer, si al final ho arreglem, que anem en vies d'intentar-ho de manera important, això sí que serà un miracle. Ens anem cap als informatius.
1: Es diu ciència, això.
3: I tornem.

0: En punt és 9 del matí. Primer títol ara a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident genera cua a la 2 Esparreguera, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per obres. Hi ha retencions també a la C32 a Vilassar, sentit Girona. Hi ha un carril tallat i a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, on també hi ha un carril tallat. Per la visita del Papa a Barcelona, recordem que a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i que hi ha restriccions també a l'entorn del Sant Agustí, el Raval, a l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. També hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus. Es recomana consultar-ho abans de sortir.
0: Més de 45.000 alumnes comencen a aquesta hora la selectivitat. El primer examen és el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Enguany la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i la vaga de docents que ja han dit que no volen que cap acció afecti els estudiants. La vaga dels sindicats d'educació d'avui és la sisena. Els centres públics de tot Catalunya a les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. El papalló 14 arriba avui a Catalunya. Al migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Les eleccions presidencials del Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% de vots escrutats, el candidat de l'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat. La jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controlar l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa seva mentre continua la investigació sobre l'origen d'aquest foc. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat, les temperatures baixaran. Les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.
3: Deu minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Mercè, el Joan Ramon i el Ricard, el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. I precisament avui dimarts, que hem dedicat doncs, aquesta estoneta a la visita del pontífex que avui aterra a Barcelona, hem explicat també una mica a títol d'informació doncs, la mobilitat, com anirà, els carrers afectats, els barris, etc. Una mica l'agenda papal també. Però avui, dimarts 9 de juny, passaran d'altres coses. Ho expliquem molt ràpidament, perquè forma part de l'agenda local també. Sant Boi estrena en un fòrum internacional la capitalitat mundial de les polítiques del temps. El fòrum de municipis mitjans pel dret al temps aplega representants de les institucions de Catalunya, organismes internacionals i municipis com Bogotà, Ciutat de Mèxic o Rennes. La ciutat centrarà la seva capitalitat en destacar el paper, sobretot, dels municipis mitjans per afavorir uns usos del temps més saludables i igualitaris. Ja sabeu que n'hem parlat també aquí en d'altres moments. Al final, el programa, mirarem de resumir ràpidament, el programa té uns objectius, no? La conciliació del temps, és clar, les cures al llarg del cicle de vida, l'organització dels serveis públics, el benestar de la ciutadania i el model urbà ciutat dels 15 minuts. És molt interessant el tema dels 15 minuts, jo crec que en el seu moment també ho vàrem explicar, però que al final... doncs ve a entendre que en 15 minuts algú es pot desplaçar a qualsevol lloc de manera important, algun lloc que sigui important, algun punt d'interès important, només en 15 minuts, no? Per cert, els participants en aquesta trobada internacional, doncs la veritat és un ventall de representants institucionals tant de l'Ajuntament de Sant Boi, la Diputació de Barcelona, la EMB o la Generalitat de Catalunya, i també veus destacades d'organitzacions com el Banc Mundial, l'ONU Dones i la Xarxa de Ciutats Iberoamericanes, així com Governs Locals Units o la Xarxa Local i Regional per les Polítiques del Temps. A banda de que ja us deia que de manera telemàtica hi haurà representants de municipis i territoris com Bogotà, que va ser l'anterior capital mundial de les polítiques del temps, Ciutat de Mèxic, Rennes, Biscaia o Getafe. Avui dimarts, doncs, 9 de juny, a les 9:30, res, en 10 minuts s'hi posaran, fins a 6:15 de la tarda. A on? A la plaça de Teresa Valls i Diví, davant de l'edifici de l'Olivera. També hi hauran els mitjans de comunicació a partir de les 11, durant la pausa cafè, amb un programa ben complet, la capital mundial de les polítiques del temps. Alguna cosa sobre això, jo crec que és un tema molt, molt interessant, però cal doncs, anar-hi i cal doncs, parar bé les orelles. Mercè, no ho sé...
4: Gestionar el temps sempre és molt important perquè el temps és l'única cosa que no torna.
3: Ricard?
5: Jo penso que la Mercè ho ha definit de manera... ho ha reblat. Vull dir, sí, clar, és que és això. No tinc gaire cosa més a dir.
3: Molt bé. Joan Ramon...
6: Tempus fugit.
3: No, anava a dir-te, Joan Ramon, recordaràs que aquí n'hem parlat, oi? Amb experts del temps com a Moedano, en un moment determinat vam dedicar una entrevista tot plegat, oi? La conciliació també, el
4: i
3: temps
4: tant.
3: El temps, sempre diem allò de que al final el temps és allò que és segurament el més preuat que tenim les persones perquè caduca en cada segon, Fixeu-vos que des de que he començat a parlar d'això ja forma part del passat. Ja sé que sembla molt exagerat, però és així, oi? Molt bé, dit això, ara ja sí, Joan Ramon, fes el favor de presentar la temàtica que ve a continuació, perquè tenim una persona també que s'espera, un convidat a l'altre cantó del fil telefònic. Explica'ns una mica.
6: Doncs, fruit d'una assemblea oberta de dimarts passat de Zeroport, ens van informar de que hi hauria avui una xerrada d'acadèmics de contra l'ampliació de l'aeroport, i avui tenim en Jaume Osete, portaveu de Zeroport, que ens acompanyarà en aquests darrers minuts de la tertúlia per explicar-nos què faran avui amb aquesta trobada d'acadèmics. Tenim a la Marta Rivera, el Joan Boades, la Olga Alcaraz i l'Andrés Alastui, i tot presentat per la Laura Aznar, que és periodista del Crític. Bon dia, Jaume.
7: Hola, bon dia, Joan Ramon.
3: Molt bon dia. Salutacions des dels estudis de Ràdio Sant Boi i la República Santboiana, Jaume.
7: Bon dia. Gràcies.
6: Com a portaveu de Zeroport, volíem preguntar-te per aquesta acció d'avui, no? En la que intenteu, doncs, que el món acadèmic expliqui, no?, una miqueta el tema del per què no a l'ampliació.
7: Sí, nosaltres hem convocat una gran mobilització pel 20 de setembre a les 12. L'hem convocat amb temps perquè realment sigui per preparar-la molt bé i que pugui ser una gran mobilització. Nosaltres volem anar escalfant l'ambient i volem donar arguments, que n'hi ha molts, perquè la ciutadania tingui molt clar que ja ho té, perquè hi ha una majoria en contra, de per què no s'ha d'ampliar l'aeroport, no? I per això convoquem a gent experta, no?, en diferents àmbits, en temes de turisme, en temes d'habitatge, en temes de crisi climàtica, en temes del model econòmic, de contaminació, salut, d'aquests diversos temes, perquè es puguin tenir tots els arguments, que la llista és molt llarga, perquè de vegades només es parla dels espais naturals i la llista de motius és llarguíssima i molt important, no?, aquestes raons per no voler-ho ampliar, i per això volem donar tots aquests motius que de vegades no surten als mitjans de comunicació i perquè es tinguin i la ciutadania es tingui molt clar.
6: Recordem on es farà. És avui a les 18:30, dos quarts de set, al bloc 4 de Can Batlló, que està al carrer Constitució de Barcelona. I, bueno, ens parlaran una miqueta de tot, no?, des d'economia fins a recerca en turisme, canvi climàtic i contaminació en micropartícules.
7: Sí, efectivament, com et deia. Moltes vegades es vol reduir el debat a si s'afecta la Ricarda o no s'afecta la Ricarda, i que fins i tot fa broma, no? Evidentment és un motiu molt important per oposar-s'hi, però n'hi ha moltes altres raons. O sigui, la ciutat de Barcelona i Catalunya, per exemple, hem arribat a un nivell de persones turistes que venen aquí que crec que hi ha un consens absolut que és ja massa, no? Doncs, evidentment, tot i que diguin el contrari, evidentment vindran més turistes si amplien l'aeroport i venen d'una capacitat de 20 o 25 milions de passatgers més. Per altra banda, això evidentment afectarà la situació de l'habitatge, que és el principal problema que té el nostre país. O sigui, si és el principal problema, com hem de fer una cosa que el que farà serà agreujar el problema de l'habitatge. Per altra banda, ja estem veient, ara que ve l'estiu i ja estem veient els efectes de diversos tipus de la crisi climàtica. Això no farà més que empitjorar la crisi climàtica, evidentment, perquè més vols, evidentment, és més emissions de gasos d'efecte hivernacle. I tot el que ens diguin sobre, per exemple, combustibles, són mites, són fal·làcies. No hi ha combustibles alternatius ara mateix que puguin substituir els actuals. Després hi ha tot el tema de la salut, el soroll, o sigui, els motius, bàsicament, la llista és molt llarga, però si parlem bàsicament de turisme o habitatge, ja només parlant d'això, ja seria evident que aquest projecte s'ha de desestimar completament, com han dit, per exemple, l'informe Fènix, fet per uns economistes que són reconeguts, no? I el que han dit, bàsicament resumit, és que Catalunya està massa dedicada al turisme i a la producció càrnia. Doncs ens estan dient molt clar que Catalunya no pot dependre tal del turisme. Aleshores, incrementar aquesta capacitat, l'aeroport de Barcelona només farà que vinguin més turistes. Per tant, això ho hem d'evitar totes.
3: Escolta'm, Jaume, a propòsit, clar, aquí hi ha temes molt, molt interessants. principalment, és clar, el tema, no cal dir-ho, no? El tema de la contaminació, el tema del canvi climàtic, contaminació també d'altres tipus, com és l'auditiva o la sonora, o digue-li com vulguis. Però hi ha el tema del turisme, que tu deies molt bé ara, explicaves que els experts diuen, escolti, no es pot viure només del turisme i encara menys de manera exagerada. Però, esclar, a l'hora, pregunto, a l'hora d'exposar una taula de debat d'aquest tipus, suposo jo que els experts també no només destacaran això, però també que aportaran solucions, no?, al tema del turisme, perquè de vegades hi ha temes que són endèmics, que per molt que tu vulguis rebaixar allò, el país viu del turisme i és molt difícil, no?, de gestionar-ho d'una altra manera. Tanmateix, quines solucions aportaran, o com veus tu en concret el tema del turisme també en relació a l'aeroport?
7: És molt difícil, sobretot si el que fas és incrementar les infraestructures que permeten això. Sí, més del 80% dels turistes venen en avió. Per tant, fer un aeroport més gran per nassos farà que vinguin més turistes. Si al contrari l'aeroport fos una miqueta més petit, o com a mínim es mantingués com està, pues això no faria possible que vinguessin més turistes, o dificultaria moltíssim, no? Per tant, això és bàsic. Això és bàsic, de la mateixa manera que el tema dels creuers, no? Per altra banda, què s'ha de fer? Doncs s'ha de diversificar l'economia. Això és el govern el que ha de tenir molt clar cap a on vol tirar el país, i aleshores ha de potenciar altres sectors, i per exemple s'ha de potenciar moltíssim la pagesia. O sigui, el primer sector el necessitem, perquè actualment a nivell de població activa a Catalunya és poquíssima la gent que s'hi dedica, i a part amb unes condicions molt dolentes, i això s'ha de revertir completament, perquè a part amb la crisi climàtica i d'altres tipus que tindrem en els propers anys i dècades, que no en parlem prou, tindrem uns problemes brutals si no aconseguim tenir molta més sobirania alimentària de la que tenim. I això s'ha de preveure a 5, a 10, a 15, a 20 anys vista, i no s'està fent. S'està fent tot el contrari del que s'ha de fer, que és ampliar l'aeroport.
3: Sí, t'entenc, això... no? T'entenc perfectament. És que aquí hem, com a debat, hem tingut moltes vegades al damunt de la taula també el tema de dir, potser sí que d'alguna manera s'ha de reduir tot això, però d'alguna manera també una de les solucions, pregunto, no contempleu, o jo crec que sí, el tema de facilitar doncs el transport públic, les infraestructures entre aeroports, a Cassà de la Selva, a Lleida, etc. Hi ha aeroports que, si es poguessin unir, això sí, per la via ferroviària, però de qualitat i de rapidesa extrema, com hi ha molts països. Potser això també facilita les coses, no? Si sapiguessis que tu aterres a Girona i que en 25 minuts o menys estàs a la ciutat comtal, per exemple. Pregunto.
7: Bona pregunta. Però tot el que sigui facilitar que hi hagi més vols, de la manera que sigui, és absolutament el contrari del que l'època actual ens diu que hem de fer. El que sí que hem de fer és és que pensava que la pregunta anava per aquí. El que sí que hem de fer és millorar el tren, millorar Rodalies, que és el que utilitza la clara majoria del país. O sigui, Rodalies, crec que estem d'acord, que funciona absolutament fatal, no? Per tant, s'han de fer les inversions que toca, s'ha de prioritzar com toca. I el que no s'ha de fer, per exemple, que vol fer el govern ara, és fer una línia de tren fins a l'aeroport. Perquè això el que farà és col·lapsar més els túnels, per exemple, el túnel que va fins a Passeig de Gràcia, farà col·lapsar-los. Per tant, Rodalies encara anirà pitjor, perquè hi haurà un tren que va directe a l'aeroport quan ja hi ha maneres molt bones d'anar a l'aeroport. No cal una altra manera d'anar a l'aeroport. Per tant, tot el que sigui facilitar la vida a les companyies aèries i que hi hagi més vols, això és el contrari del que hem de fer.
3: Entenc.
7: El contrari.
3: Entenc. Crec que en Ricard i la Mercè, fins i tot, també, que formen part del nostre Consell de Sàvia i Savis dels dimarts, no sé si volen dir la seva, crec que el Ricard estava a punt de dir alguna cosa, no sé.
5: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
5: Escolta'm, jo, ara, quan sentia la frase aquesta de que el país viu del turisme, jo diria que el país viu d'allò que les èlits intenten o imposen, no? Malauradament hem substituït aquesta burgesia industrial per una burgesia extractiva i especuladora, no? Que l'únic que fa, doncs, és buscar el benefici immediat, eh? I això en el moment en què Barcelona deixi d'interessar, que és una cosa que li sol passar a totes les ciutats més tard o més d'hora, no? Què farà amb tanta infraestructura turística que no serveix per alimentar ningú, no? I amb aquest aspecte teniu, bueno, no sé, vull dir, estic absolutament d'acord amb vosaltres, amb el que s'ha de fer és canviar radicalment l'orientació político-econòmica del país, no sé, però jo ho veig així, eh? I per descomptat, ja no ens fa falta més aeroports, ni més ports, ni més vaixells amb gent que baixa, està unes hores i marxa, vull dir, és una cosa insufrible, eh? Vull dir...
3: Mercè!
4: Sí, hola, bon dia. És que a Barcelona ja no hi cabem més. És que Barcelona ja ha arribat a un punt que ha tocat sostre. I tu abans d'elles, i penso que és una clau, potenciem el nostre Delta, el Baix Llobregat, les terres de conreu. Fem-ho que el jovent, donem-li eines perquè sigui una via de feina i de treball. És una tasca difícil, però jo penso que es pot fer. I endavant.
3: Joan Ramon, ha destacat alguna cosa més?
6: Bueno, que si ampliem l'aeroport, retirem terres per la sobirania alimentària i, per tant, facilitem que altres productes arribin a Catalunya.
5: Per avió.
4: Per avió.
3: Bueno, no sé, i si el Jaume...
7: El Jaume... Una coseta?
3: Sí, tant, anava a dir si vols afegir alguna cosa més, esclar.
7: Perfecte. Mira, estic completament d'acord amb les intervencions. Us afegiria només una coseta que pot ser interessant. En Xavier Fageda, que és un economista expert en aquests temes, ha manifestat en alguna ocasió que l'ampliació no es fa per tenir determinades connexions internacionals. L'ampliació bàsicament es fa pels interessos comercials d'Aena, el que vol dir per les botigues que hi ha d'aeroports que té Aena, que té un 49% privat. Aleshores, evidentment, més passatgers vol dir més vendes i més beneficis per Aena. Per tant, tot l'altre que ens expliquen són cuentos chinos, d'acord? I una altra cosa, gent que està en contra de l'ampliació, no, a part de la ciutadania, o sigui, en Jordi Sargatal, que és el secretari de Transició Ecològica i la persona fitxada pel govern per convèncer Europa sobre les compensacions a la zona Natura 2000, ell ens va dir en una reunió que vam tenir que si fos per ell no ampliaria l'aeroport. O sigui... alto, eh? O sigui, la persona que ha de convèncer Europa, ell no amplia l'aeroport. Però, com que ho faran igualment, doncs perquè faci bé. Ens va dir això a la cara. Yeah. A la cara ens ho va dir. La consellera de Salut del govern està en contra. El comissionat de Turisme de Barcelona està en contra. I la gran majoria de la ciutadania està en contra. I això ho demostrarem el 20 de setembre, perquè ho fem al setembre, perquè al setembre és quan s'aprova, s'ha d'aprovar el DORA, que és el document que fa cada 5 anys al Consell de Ministres, que són les inversions que ha de fer Aena. I per tant, per això ho fem al setembre.
3: Molt bé.
7: I en aquest moment demostrarem tota l'oposició que hi ha aquest projecte i que no es tirarà endavant.
6: Una cosa que seria interessant per preguntar-li a l'economista aquest que parla del tema comercial és quin benefici reporta a la societat, perquè si tot el que es compra ja és duty free, qui se lleva la pasta?
7: Molt bona pregunta.
3: Hauríem d'investigar una mica, a veure, no sé, on van a parar els calés, no? També una mica. Déu molt bé. Que molt agraïts a Jaume, doncs ja saps que aquest programa, La República Sant Boiana, Ràdio Sant Boi, doncs evidentment tot el que interessa com a informació pública, doncs per nosaltres és cabdal. No és la primera vegada que us fem preguntes i que us demanem el vostre parer sobre aquestes situacions, i per tant, doncs, agraïts que ens ho expliqueu sempre de manera tan directa i tan clara, d'acord?
7: Nosaltres encantats i moltes gràcies.
3: Molt bé, doncs que vagi molt bé i fins la propera. Salutacions.
7: Moltes gràcies.
3: Gràcies, adéu, bon dia.
7: Adéu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Molt bé, doncs, intervenció que per nosaltres també era interessant i que era necessària. Sovint rebem les notes de premsa d'aquesta associació, d'aquest col·lectiu, i és per això que tot aquell que ens vol d'alguna manera informar i explicar el que fa i el que deixa de fer, sempre, evidentment, amb interès de, del que ens pertoca a totes i a tots, doncs a nosaltres faltaria més que ho expliquem. Joan Ramon, alguna cosa més? I també com agenda Baix Llobregatina, com fem tots els dimarts, bueno, i marxarem.
6: L'entrevista que tens tot seguit,
3: sí,
6: és
3: senyor,
6: que aquest dijous a les 7 de la tarda tindrem a Castelldefels a la Magda Oranic, que crec que l'entrevista és ara.
3: Ara mateix. Doncs ara quan marxeu, doncs assegurem una bona estona amb la Magda, ens explicarà, sobretot ens presentarà les seves memòries, no avanço res, aquest llibre, un llibre molt xulo, amb un títol molt bèstia, Totes les batalles, que al final són les seves memòries, però que també volem que ens parli una mica del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, també un esdeveniment molt i molt important. Perquè
6: forma part de la comissió.
3: Bueno, i és que al final el mil·lenari de les assemblees són l'embrió del parlamentisme català, per tant, atenció amb això.
6: I al tanto, perquè està d'atur per aquí al Baix Llobregat i després vindrà Sant Boi.
3: I després vindrà Sant Boi. Amb ella després repassarem aquesta mena d'agenda Oranic, diguem-ho d'aquesta manera, l'agenda Oranic la repassarem, és clar que sí. Per cert, és un llibre que va veure la llum al febrer, vull dir que ja fa uns mesos que, però sembla que l'èxit d'aquesta obra és brutal. Molt bé, jo no sé si seríem capaços de manera telegràfica.
6: Amb la P de Pamplona, la A, la E, la I, la E.
3: Home, deixa'm dir el paraulògic, perquè hi ha gent que pot escoltar i pot dir a què ve ara que aquest home em deletregi aquí l'abecedari. No, no.
8: Fent gramàtica.
6: Per no ser ximple, si posarem un exemple i els he deixat anar.
3: Molt bé. Què més?
6: La P, la A, la E, la I, la L, la M i la X.
3: Molt bé, molt bé.
6: Per al lògic d'avui, que té 91 possibles...
3: Alguna pista, també, per la nostra audiència?
6: Ja les hem dites.
8: On anirà el Papa?
4: On anirà? No baixis,
3: Carai,
4: no baixis al barri, a l'Eixample.
8: A l'Eixample.
3: Mare de Déu, senyor.
6: I no et deixen anar amb pipa.
4: Exacte. Doncs, i hi ha gent que té la pell molt fina.
3: Sí, és
4: la pell la té superfina.
3: Sí, sí. Va, doncs deixem-ho aquí, no donem més pistes.
8: Hem
3: home.
8: De fer un mapa de per on correrà la cosa.
3: Molt bé.
8: Vinga.
3: Va, ara ja sí.
6: La tria del recorregut.
3: Ara ja sí, Mercè, Joan Ramon i Ricard, que vagi molt bé. Ens veiem properament amb el Ricard, per cert, a la partitura de República aquest divendres.
8: Rock and roll.
3: Rock and roll, i amb vosaltres, doncs, properament, que us vagi molt bé i que us provi, si escau i si hi voleu ser-hi, la visita del Papa, doncs, en terres catalanes, esclar que sí. Gràcies, fins la propera. Ens hi posem de seguida amb l'espai de l'entrevista.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i quatre minuts de 10 del matí, digitalment parlant, les 9:34. Ens hi posem, doncs, amb l'entrevista d'avui. Vaja, jo deia que és d'aquelles entrevistes, per mi, que es converteixen en lliçons. Lliçons d'història, història contemporània, lliçons de vida, lliçons de moltes coses. Avui parlarem d'un llibre, de fet, de les memòries d'una vida al servei dels drets i la llibertat, d'una dona referent per aquest país per moltes coses, per molts motius i perquè la seva feina i el seu compromís han arribat a l'excel·lència. Avui parlarem una bona estona amb la Magda Oranich. Molt bon dia, Magda.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Salutacions des dels estudis de Ràdio Sant Boi de la República Santboiana.
1: Tinc goig que una república, eh? Tinc goig una república santboiana, eh? Molta il·lusió.
0: Mira, una república digital, radiofònica, tu ja la coneixes, que no és el primer cop que xerrem. Digital i virtual, però és una república, que carai. Això sí, eh? Molt bé. Escolta, Magda, des de la distància, tal i com estan les coses avui a la ciutat comtal, val més que no et moguis massa, ja saps que hi haurà problemes de mobilitat.
1: Avui i demà serà horrorós, però bé.
0: Però bé,
1: no, és millor no moure's gaire i en tot cas en metro per on puguem.
0: Per cert, jo no sé si aniràs a alguna de les, diguéssim, de les accions avui papals, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, alguns moments doncs, amb el papa, no sé si estaràs en algun lloc, no sé si has decidit...
1: No crec que ja arribi, no crec que tingui temps perquè tinc un dia bastant atrafegat i a més... serà difícil la circulació per la ciutat.
0: Segur. Molt bé, deixa'm que expliqui, Magda, a tu et coneix absolutament tothom, però deixa'm que expliqui que la Magda, ja ho sabeu, advocada, pionera, activista incansable i referent cívic, ha estat el centre de totes les batalles per la llibertat i els drets humans a Catalunya en plena dictadura, sense anar més lluny, va defensar presos polítics, sobretot és advocada de presos polítics, així se la coneix, entre altres coses, dones represaliades, menors i col·lectius perseguits com el moviment LGTBI, assumint doncs, sempre riscos que podien costar-li la llibertat, la carrera i jo crec que alguna cosa més. Ho dic perquè totes les batalles, jo deia aquest matí, és un títol molt escaient perquè, escolta'm Magda, al final són memòries, però totes les batalles, tu has estat pràcticament amb totes les batalles de la política, de la societat, del que ens pertoca, de la història contemporània. És així.
1: No, bé, el que passa que jo vaig néixer amb uns anys que encara estava en dictadura, plena dictadura.
0: Correcte.
1: I per tant, l'adolescència i part de la joventut, doncs la vaig viure en dictadura.
0: Clar.
1: I el fet d'estudiar dret, que a mi ja m'agradava tot això de la justícia, dels drets, abans d'entrar a la facultat, doncs em va portar fins i tot l'obligació ètica i moral de col·laborar-hi més, no? Perquè ja amb el carnet d'advocada entrava a les presons, ajudava la gent, defensava amb la gent els tribunals d'ordre públic, els consells de guerra... I bé, és el que tornaria a fer si tornés a néixer, el que espero que mai més torni a haver una dictadura com aquella.
0: No, esperem, però estic segur que si tornessis a néixer doncs faries el mateix perquè, mira, deixa'm aprofitar la vinentesa sense voler fer spoilers que es diu del llibre que ara en parlarem, però hi ha alguna curiositat, alguna cosa molt, molt, molt maca, i és que a casa vostra, parlo de casa dels teus pares, sí. ja estàveu molt avesats a això de defensar els drets. Hi ha alguna anècdota molt, molt, jo crec que molt, molt maca. Tu des de petita, per exemple, ja defensaves doncs, els drets de persones que per tu eren persones vulnerables i això ja t'havia portat amb algun enrenou.
1: Sí.
0: Potser amb la complicitat del teu pare, permetem que ho digui així.
1: Sí, sempre. No, a mi, jo crec que, no sé, no té més mèrit, em sortia de dins, no?, i a la classe.

0: i el meu pare m'ho va dir. Jo crec que sóc abogada gràcies a aquell dia. Diu, està bé tot això que facis, no et puc pas que la defensis, però espera't, que un dia podràs ser advocada i podràs clar defensar. Clar. I no, jo vaig sentir allò, com, si em faig advocada podré... Sí, sense donar empentes. I així, així ho vaig fer, no? Vaig estar pensant, pensant, i podré defensar, i el pare m'explicava el que era això, no? I sempre n'he estat contenta. La Maria Antònia em va seguir tota la vida. Jo tenia un accident, la Maria Antònia la primera a l'hospital, els pares també. Clar. I en tinc un record, sobretot ara, quan sents lo del bullying, no? I nens que s'ho passen malament precisament per aquest fet.
1: És així
0: va
1: mateix.
0: Ser segurament la primera defensa de la meva vida.
1: Imagina't. No, jo ho deia, insisteixo, perquè jo crec que és de les anècdotes maques i que t'ajuden a entendre l'origen no només humà, sinó també professional de la Magda Oranic. Escolta'm, per què unes memòries i com has volgut transmetre, per dir-ho d'alguna manera, amb quin registre potser i en quin disseny vas pensar que era la millor manera? Com
0: mira, l'editorial m'insistia fa temps, però jo més que una biografia, que jo pensava que a la meva vida no li interessa a ningú, sinó he intentat explicar el que vam viure aquelles generacions, el que era una dictadura, el que passava, el que havia sigut abans la Guerra Civil, i sobretot perquè va agafar aquest tema de cop, no? Perquè això de les enquestes que ens donen, que tan joves diuen que es viu millor en dictadura i que preferirien una dictadura... Doncs m'esbarat, sincerament, no? Perquè una dictadura va ser molt dura durant molts temps, eh? I jo veure la tortura com a advocada, la tortura pràcticament diàriament, assistir a pena de mort, les llibertats tretes, no només les llibertats, la llibertat d'expressió, de llibertat de manifestació, sinó que la dictadura entrava fins i tot a les nostres vides privades, no? I jo voldria que els joves sapiguessin i que no, mai és millor una dictadura que una democràcia per molts defectes que tingui aquesta democràcia, no? I la lluita per la llibertat, doncs, està en aquests moments una mica... No, que no passa només a Catalunya o a l'Estat, és un problema a tota Europa i diríem potser mundialment, no?
1: Universal, i tant que sí.
0: Universal, perquè clar, quan manen al món un senyor que es diu Trump i fa el que fa... Doncs, clar, és un moment, jo crec, dur de la història, no?, i que l'hem de superar com sigui aquest moment. I més a casa nostra, que no ho tenim tan llunyà, el que va ser la dictadura.
1: Totalment, totalment. Escolta'm, Magda, en aquestes fantàstiques memòries, en totes les batalles, la lectora, el lector, doncs, podran veure de primera mà doncs, que has estat testimoni privilegiat de moments claus com, per exemple, la caputxinada, la tancada de Montserrat, les Jornades Catalanes de la Dona, que jo, si m'ho permets, i corregeixem si m'equivoqués, però crec que et van canviar la vida i que va ser dels capítols importants per tu, i has mantingut sempre, a més, un gran compromís amb totes aquestes causes, però, a més, fins i tot amb el tema de la lluita contra la pena de mort, tu ho has defensat, doncs... Jo diria que els dos darrers presos que van morir sota la dictadura en un moment determinat també que s'estava morint el dictador però que encara el monstre, diguéssim, encara tenia forces per portar això fins a la pena de mort a molta gent.
0: Sí, a Catalunya van ser l'últim, el Xiqui, però aquell mateix dia i aquella mateixa hora van executar a 5 presos a l'Estat, 3 a Madrid, un a Burgos, que era el d'Euskadi, i un aquí. Sempre havíem dit que el Franco va néixer amb sang i moriria amb sang, el que jo no pensava que fos tan a prop, no? Que quedés fins i tot tacada, no? Però van ser els últims i vull dir la part optimista, per això naturalment hi ha gent que em diu te'n recordes bé d'allò? Crec que no hi ha cap dia que no hi pensi, no? Però de totes maneres van ser els últims, no només a Catalunya o l'Estat, sinó a Europa. Ja a l'Europa democràtica ja no va haver-hi cap execució més, cap execució política. Avui dia entrar a la Unió Europea no s'hi pot estar en pena de mort. Correcte. I la pena de mort estava baixant al món. I en canvi ha pujat últimament des de la pujada del Trump i sobretot les penes de mort que m'horroritza sempre i en qualsevol cas, però com m'arriben dels organismes humanitaris les penes de mort que estan havent-hi a l'Iran en aquests moments, no, i veus delicte, treure's el vel, delicte, no obeir el marit, delicte, i veus això, dius, mare de Déu, com està el món en

0: en aquests moments, quanta lluita per les llibertats de la gent, no només els que vivim aquí, que en el fons Europa, l'Europa democràtica, som uns privilegiats, no? Sinó arreu del món el que està passant.
1: No, per això jo deia que per tu van ser molt importants les Jornades Catalanes de la Dona.
0: Sí. Jo vaig fer la ponència jurídica. Sempre em tocava, clar, perquè no hi havia tantes abogades, no hi havia tantes enginyeres. Una era la enginyera, l'altra era l'arquitecte, Després, poc temps després, ja van venir un gruix d'abogades important. Però, clar, quan jo em vaig col·legiar, no, d'advocada, érem un 1%. Bueno, era, sí, un 1%. I avui dia ja som més del 50%, no? El món ha canviat. Clar. I per bé en molts d'aquests casos. No,
1: ara em feies pensar, clar, arriba un moment en què els jutges, els fiscals, tothom coneixen a la Magda Oranich i quan la veuen entrar a la sala ja diuen ja les tindrem ara, ara ja les tindrem. No sé si t'havies trobat una mica com ho podria dir, amb aquest factor de ser protagonista precisament perquè eres dona advocada i estaves en casos molt i molt delicats, digue-li així.
0: Sí, no, jo els judicis no sóc... Depèn, hi ha judicis, no allò que es deia en aquella època, n'hi ha de ruptura i n'hi ha que no són tan així. Jo, clar, els judicis normals, els tribunals normals, tot teòricament és normal, però, clar, els judicis polítics eren el Tribunal d'Ordre Públic i en els tribunals militars. I així i tot, el Tribunal d'Ordre Públic seguia la llei, tot era una mena d'hipocresia, no? Penseu que el Tribunal d'Ordre Públic va ser creat l'any 63, exactament l'any 63. I el Franco el va crear una mica per dissimular els tribunals que fins aquell moment tenia, que era el Tribunal contra el Comunisme i la Maçoneria, el Tribunal, i vinga penes de mort. I va fer el Tribunal d'Ordre Públic en plan moderno, que era, per altra banda, era el Tribunal de Repressió Política. Però va passar una cosa, que al final no se'n refiava ni el Tribunal d'Ordre Públic. I doncs és, quan volia fer la grossa o unes penes molt dures o penes de mort, llavors dictava un decret antiterrorista, el primer que li passava pel cap, i llavors anàvem a Tribunal Militar. Imagina. I llavors poca broma, ja les coses eren
1: poca broma. Ja ho pots dir, poca broma. Soda, per cert, no farà massa, vam tindre una mica d'entrevista amb les germanes d'en Salvador Puigentic.
0: Sí, jo estic molt amb elles, que maques són, mare meva.
1: Sí, la veritat, persones entranyables. Però fixa-t'hi que, després de tants anys, aquell dolor, aquella ombra de terror, encara la porten, permetem que ho digui així, tatuat a la seva ànima.
0: Sí. Jo crec que el Salvador estaria content de veure tot el que fan les germanes, no? Jo estava amb elles, a les tres, la petita aquell dia no hi era, al pati de la Model, mentre allà a pocs metres, que no sabíem on, però eren molt pocs metres, estaven agarrotant el Salvador, no? Perquè no van deixar que hi fos ningú. I allò va ser tot tan dur, i després com veies, perquè el Garrotville, que és com Espanya executava en aquell moment, és la cosa més cruel i més humillant. Bueno, no sé si algú una miqueta ja d'edat, potser tu no ho sé, veu veure aquella pel·lícula El Verdugo.
1: Sí, i tant, no, i tant, i tant. Doncs
0: pues era una mica com allò. Ja. Perquè te'n facis una idea. El teu auditori, en tot cas, li expliques, era una cadira de fusta de qualsevol manera, bueno, una mena de pena de mort que no es feia ja llavors en lloc del món, només aquí. I, bueno, va ser horrorós. I estàvem allà i no sabíem, jo mateixa, que conec molt bé la Model, per desgràcia, per dins també, no sabíem que estava passant allà a pocs metres, perquè com la cadira aquesta és molt petita, molt una cosa de fusta que li posen i després li trenquen el coll, no? Doncs allò ho van fer amb una petita habitació, que és on de paquets, era la paqueteria.
1: Sí, ho recordo perquè ho he visitat, exacte.
0: Tu has visitat. Sí, jo aconsellaria a la gent visitar-ho.
1: Oh, i tant.
0: Perquè és una visita que està molt bé, que és curta, que no, no impressiona, no, però tampoc és la idea del que era una presó.
1: Totalment.
0: I, com i sobretot, jo fixa-t'hi, a vegades la visita l'he fet jo perquè estic allà una xerrada o estic allà per alguna cosa.
1: Doncs home, jo crec que ha de ser un privilegi que tu estiguis allà fent una mica de guia de tant en tant, Magda.
0: Ai, però entro la gent allà, allò del Salvador, i ho explico. Clar, arriba un moment que jo ho explico normal, no? I estàvem aquí, i doncs el Salvador, i li van fer... I ja hi havia gent gran i gent forta plorant.
1: Segur.
0: La gent s'impressiona, no cal que s'ho passi la gent malament, però... Però és que va ser molt fort, aquelles injustícies. I part de la població potser no se'n va ni assabentar, perquè, clar, no hi havia llibertat tampoc, ni de premsa, ni hi havia llibertat pels periodistes com hi és ara. Vull dir, clar, va ser molt dur tot allò. Jo, és un dia que no oblidaré mai. Ara,
1: mira, era de les preguntes que et volia fer, però jo ja sospitava que seria dels dies fumuts d'aquells que t'endús per sempre.
0: Sí, digues. Com l'execució del Chiqui, va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil.
1: Imagina't.
0: Va ser, a més, clar, un judici que no eren judicis, perquè les proves fonamentals era la prova balística, perquè, clar, no va ser la bala del Salvador. El Salvador no va matar aquell policia. De manera que van fer la prova balística, totes les proves denegades, ho tenien fàcil, i fins i tot, quan van portar el Salvador a l'autòpsia, que llavors és l'Hospital Clínic, no?
1: Sí. Vull dir,
0: és la Ciutat de la Justícia. Va anar la policia social, se'l van dur i van fer l'autòpsia en una comissaria. Això jo no ho havia sentit mai.
1: No, clar.
0: I és perquè no volien que, naturalment, els metges de l'autòpsia haguessin sapigut la bala tal, que li ha travessat el que sigui, i no era la bala de la pistola del Salvador. Amb la qual la cosa era molt dura, no? I amb el Chiqui va passar igual, tampoc van admetre aquestes proves, que a més els consells de guerra, en del Chiqui concretament, i els altres quatre fora de Catalunya, que anaven, el Franco se li va passar per la veta o el seu entorn, que tots tenien que ser executats el mateix dia i la mateixa hora.
1: Sí, sí.
0: Va ser brutal, perquè era un consell de guerra sumari.
1: Sí, és que això és un punt que tu també expliques i que dius, hosti, és que tot estava tan horrorosament planificat.
0: Sí.
1: Que et don mostres del que era. Però fixa-t'hi, Magda, que estem parlant res, hem parlat una estoneta d'alguns episodis i t'has aturat, o ens hem aturat en alguns moments que ja desperten un interès brutal, i això és només un exemple de tot el que tu expliques, si m'ho permets, perquè pel temps que tenim, esclar, no tampoc podem parlar massa de tot plegat.
0: Només faltaria.
1: Però, insisteixo, sense voler desvetllar res, també hi ha episodis que, si bé darrere tot plegat hi ha drama, hi ha records duríssims, però n'hi ha algun també de curiós i fins i tot, permetem, simpàtic, tot i que després acaba en drama per tu personalment. Per exemple, l'episodi que tu estàs detinguda precisament quan aterra a Barcelona en Johan Cruyff, tu que ets tan culer, i fins i tot doncs, amb el seu primer partit i tal, a l'home que no entén massa com és possible que hi hagi gent detinguda, com es manlleven els drets civils, etcètera, etcètera. Però és que, a més, dic que acaba malament perquè, precisament, el fet de que tu estiguis detinguda i a terra el Cruyff i tot plegat, però darrere de tot plegat, al final, ve la mort del teu pare.
0: Sí, això és per mi el que encara no he paït, i mira que fa 52 anys. Nosaltres ens van detindre, que era l'Assemblea de Catalunya, que per la gent que no ho conegui, la gent més jove, doncs era com una mena de parlament clandestí.
1: Sí, sí.
0: Però no només de partits, no, precisament de les seves virtuts. Jo mateixa estava allà com els abogats, demòcrates, bueno. I ens van detindre el primer dia que jugava el Johan. I ho has explicat molt bé, no hi vull tornar, però que el Johan veu les notícies, sobretot de fora, que les deien 113 detinguts, i el Cruyff, d'aquella manera que era ell, pregunta, ¿qué han hecho? I li diu, no, si estaven reunidos, pedien libertat, eren antifranquistes, pedien... I no s'ho podia creure, el Cruyff venia d'un país democràtic,
1: clar,
0: com eren els Països Baixos.
1: Sí, i tant.
0: I llavors va enviar a la presó, allò que se salga es pronto, va fer unes notes que avui dia estan emmarcades a casa del Folk, no?, que va enviar el Cruyff. El Cruyff, clar, sempre ha sigut un referent pels culers. Però, bueno, va acabar malament en aquest sentit, que un dia el meu pare, que em venia a veure molts, al final venia més del compte, bueno, més del que podia, es colava, bueno. I un dia em diu, ja et vindré a dir què fa el Cruyff, que aquest dia ja ha partit.
1: Imagina.
0: I, hòstia, no arribava, i és que un infart, el meu pare tenia 57 anys, i un infart i va morir, però per això jo li deia, i va ser aquell dia pels culers,
1: clar,
0: i els que no vivien encara, però ho han sentit a dir, el gol de l'holandès volador.
1: Sí senyora, aquella fotografia emblemàtica que ell està gravitant, pràcticament gravitant amb la pilota a l'aire,
0: Exacte, és mèrit del Cruyff i jo crec del fotògraf també,
1: agafar
0: aquell moment. Y claro, yo le decía siempre al Cruyff, mira, Johan, mi padre no sé dónde está, pero lo último que ha visto en esta vida ha sido tu gol.
1: Doncs ben bé és així,
0: i el tinc amb la foto per tot arreu, clar, i això és un record, si acaba malament, jo el meu pare l'estimava molt, bueno, com a la meva mare, naturalment, perquè la meva mare va morir ja de gran, amb 100 anys, per cert, però clar, el meu pare 57 anys, un infart, és allò que no t'espera.
1: Evidentment, això et marca per sempre. Per cert, que tu parlaves des del punt de vista col·legi, tu has estat també directiva amb Jan Laporta, i ara...
0: Oh, quan hi havia el Guardiola i el tot Guardiola. Això. Home, els 6 títols, l'any dels 6 títols.
1: Déu-n'hi-do. Jo crec que tu vas portar sort a aquella directiva, mira què et dic, Marta.
0: Mira, no sé, però jo me'n recordo, i sempre penso, i si el meu pare ho hagués vist?
1: Imagina't.
0: Si el meu pare hagués vist això i els 6 títols, perquè el Cruyff és veritat que ens va canviar una mica la mentalitat als del Barça.
1: Jo crec que ens va fer treure la...
0: Aquell primer any vam guanyar la Lliga, que feia 14 anys que no la guanyàvem.
1: Jo saps què crec?
0: I va ser el 0-5 al Bernabéu.
1: Clar, clar. Però a més, jo crec, Magda, no sé si estaràs d'acord, però jo crec que sobretot ens va ajudar a superar els perjudicis. És a dir...
0: Exactament.
1: Sí.
0: Exactament.
1: Catalans, barcelonistes, digue-li com vulgui, deixeu de pensar en termes secundaris. Vosaltres podeu ser els primers, no heu de ser sempre els segons. Una mica això. Una mica això.
0: Exacte. Eh? Sí, sí, va canviar la mentalitat. Vam guanyar la Lliga i després la primera Champions, no? Allò
1: sí,
0: que el Cruyff deia, salir i disfrutar.
1: Sí, senyora.
0: No? Era molt, molt propi d'ell, eh?
1: Escolta'm.
0: I ara deixa'm dir que en el Barça, i sent molt seguidora a l'equip femení del Barça, què me'n dieu? El millor del món,
1: home, per
0: millors
1: suposar,
0: del món, s'omple de públic, que hi ha gent que pensava el femení, res. Quan jo tenia l'edat d'aquestes noies, si se t'acudia dir que volia jugar a futbol, bueno, és que no vull ni pensar-ho, no?
1: Sí, bueno, és que ja no...
0: I avui dia l'equip femení que tenim és un
1: orgull. Impressionant, impressionant.
0: Sí, impressionant. Molta gent inclús que no li agrada el futbol i no entén... Ah, les dones, sobretot l'equip femení, sí, i juguen meravellosament.
1: Bueno, i la canalla, aquí el més important és com han arribat doncs, a treure la canalla tant nenes, evidentment, com nens, eh? Perquè la manera de jugar és la manera d'això de transmetre doncs alegria, de transmetre excel·lència, etc, etc, vull dir, és així. Escolta,
0: exacte, una meravella d'equip femení.
1: Escolta,
0: i masculí,
1: és...
0: clar, els nens,
1: també,
0: a mi m'agrada veure que els nens facin esport.
1: Oh, i tant.
0: I deixa'm dir que moltes dones del món, moltes, entre elles les diran, no poden fer esport, tenen prohibit fer esport ni anar a Olimpiades. Per tant, recordem que aquí...
1: És així mateix.
0: Ens falten moltes coses, però tenim una situació molt més bona que la dictadura, naturalment, i en canvi, en molts llocs del món, alguns que estan aquí a prop, les dones estan en una situació terrorífica. I això no ho podem oblidar, perquè...
1: Totalment d'acord. La lluita continua. Escolta'm, jo per anar acabant, perquè malauradament no hi ha més temps i estem a 2 minuts i escaig per arribar als informatius, però acabar amb una pregunta molt, molt ràpida. Jo crec que en algun moment tu te n'adones, i ho dic per les memòries, de manera conscient segurament, que estàs ajudant a canviar un país. I tu ets una persona que el protagonisme no t'agrada i que estàs a tot arreu i que has fet moltes coses però que no t'agrada. Una prova és, estem xerrant i acabes parlant més del Barça que de les teves memòries, imagina't. Però digue'm una cosa, què és el que no podràs oblidar mai? I jo ja ho sé que el capítol en Salvador Puig Antic, jo ja ho sé que et marca la mort del teu pare, però parla'm en positiu, què no oblidaràs mai?
0: En positiu, perquè en negatiu, exactament el que tu acabes de dir. Home, en positiu, doncs, per exemple, les Jornades Catalanes de la Dona, que van representar un abans i un després per les dones. Veure que no eren 4 feministes allò lluitant, sinó que hi havia tantes i tantes dones que volien canviar la seva vida, volien tenir els mateixos drets que els homes i volien llibertat, no? Que moltes d'aquestes coses, jo crec que quan veies que la població ho seguia i que la gent volia llibertat i que la dictadura ja no podia seguir, són records un a un que jo no oblidaré mai, ni vull oblidar, no? És que no els vull pas oblidar.
1: Ho entenc perfectament.
0: Que han fet una mica que la gent pugui viure més amb llibertat, no?
1: I ara ja sí, molt quasi telegràficament et demanaria res, una valoració ràpida general sobre el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, que representarà doncs també la commemoració que farà el Parlament a l'any vinent. De fet, el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva són l'embrió del parlamentisme català. Una valoració ràpida, perquè tu també hi seràs, Magda.
0: Sí, jo hi soc.
1: I ets, i seràs, allà. Sí.
0: Està portat per gent molt maca, entre elles a les reunions, i ho presideix el Josep Rull, president del Parlament
1: sí,
0: de Catalunya.
1: Senyora.
0: I una de les millors persones que he conegut, vull dir que l'estimo molt. Jo crec que és important, i a més que es demostri que Catalunya va tenir sempre l'inici aquest de parlamentarisme, de democràcia, i sobretot recordar que som una nació no de fa 4 dies, sinó molt antiga ja.
1: Doncs escolta'm, fantàstic, ho has resumint molt bé, i a mi deixa'm dir, perquè és de justícia, sisplau, que totes les batalles, les memòries de la Magda Oranic, crec que ens provaran a totes i a tots, i crec que és necessari de llegir-les, perquè amb una veu lúcida, valenta i profundament humana, doncs aquestes memòries reconstrueixen mig segle de la nostra història a través d'una mirada que no defuig de res, ni de la repressió quotidiana del franquisme, especialment contra les dones, ni de les conquestes, contradiccions i esperances de la democràcia. Tot una lliçó de vida, com us dèiem al començament. Per cert, a la Rogeta de Castelldefels, dijous 11, aquest mateix dijous, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent, a l'edifici República, doncs la Magda Oranic explicarà moltes, moltes més coses. Explicarà i presentarà totes les batalles, però també parlarà d'altres coses. I, finalment, aquí a Sant Boi, a les Tertúlies Santboianes, 19 de juny, a les 19 hores, també a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, doncs també tornarà a ser-hi la Magda Oranic. Jo, per poc que sigui, et vindré a saludar. I això, que molt interessant tot plegat, que molt agraïts, Magda, perquè sempre que inverteixes temps amb nosaltres, almenys a nosaltres ens prova. Mira què et dic.
0: No, agraïda jo. Molt bé, i fins a sempre.
1: Una forta abraçada, Magda, que vagi molt bé, molta sort amb el llibre i a continuar lluitant, perquè sabem que no ho deixaràs mai de fer. Que vagi molt bé.
0: Això segur que no.
1: Que vagi molt bé, Magda, gràcies.
0: A vosaltres, adéu.

0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els pròxims 10 anys. En cultura, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Se li ha fet entrega. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'ILP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre altres composicions, Ballbé també ha participat a la producció per a artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Band.
1: Esports. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria ja per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Pel que fa al temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès i a la tarda cap al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del territori avui farà sol, tindrem també un cel variable, estones, les temperatures baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus. 3CAT Info.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
3: Con David García.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de l'home curiós.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts. Va, que ve l'home curiós. Va, que es diu Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Doncs mira, doncs aquest dia és així, que del papa fins al monyo, com a mínim. Però bueno,
0: també. Dit d'aquesta manera, mira que tu no tens monyo.
1: No, cada dia menys.
0: Escolta'm, sí, la mobilitat avui és actualitat i de quina manera. Escolta'm una cosa, Ireneu. Jo crec que et coneix absolutament tot el país, però...
1: Excepte qui no em conegui, ja t'ho dic jo.
0: Excepte sempre aquell que no et coneix, clar. Però a mi m'agrada presentar-te d'aquesta manera. Ja ho sabeu, evidentment és l'home curiós a la República Santboiana, però l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, té un reguitzell de llibres brutals que parlen de curiositats, de moltes coses, de castells, de masies, de territori, de etcètera, etcètera, etcètera, del Baix Llobregat, de l'Hospitalet. Sigui com sigui, és l'autor del blog Memento Mori, també un espai virtual, com us dèiem, que aplega tots els seus articles i curiositats, que va creixent dia a dia, com creix la xifra de més de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries, i ja amb més de, perquè ja és més de, 21 anys de recorregut, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, una miqueta. Bueno, l'altre dia vam arribar al
0: 1.600. Sí? No, quan eren?
1: Quan? L'altre dia, 1.600.
0: 1.600, perdona.
1: 1.600 articles.
0: Però és que vull lligar-ho amb d'altres xifres. Sí. Avui, i ho dic perquè l'Ireneu, us ho hem explicat moltes vegades, està aquí des de, no el primer dia, no, des de 24 hores abans que comencés la República Santboiana. Sí, sí. Fa més de 11 temporades. I avui, Ireneu, avui és el programa 2.200.
1: Mira, perquè vegis.
0: De la República. Què et sembla?
1: Perquè vegis tu. Sí, sí, no,
0: Déu-n'hi-do.
1: Felicitats, també. Enhorabona per la hora d'arribat.
0: I a tu per la part que et pertoca. Sí, mira. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, no,
0: xifres,
1: no,
0: xifres.
1: Ja et dic jo que és com aquell amic que hem traspassat, desgraciadament, que deia, sí, jo cada dia acumulo més joventut.
0: Sí.
1: Doncs, escolta, sí, comencem a tenir una quantitat de joventut acumulada que jo no sé.
0: Sí, sí, sí. No sé si ens fem més savis, segurament més vells, però com a mínim, què carai, més observadors, li deia.
1: Sí.
0: Ahir amunt li deia, home, més observadors, sí.
1: Més detalls.
0: No,
1: per mirar, no?
0: Molt bé.
1: Pensar-hi.
0: Va, posem fil a l'agulla perquè la curiositat d'avui porta per títol això que escoltareu a continuació. El castell de Bellvís, o la indignant precarietat d'un patrimoni romànic. Per tant, curiositat enriquidora perquè doncs, ens permet de conèixer el patrimoni que ens pertany, però també tacada pel drama de la deixadesa.
1: Sí.
0: Que no és el primer cop que en parlem. De la deixadesa
1: no,
0: envers el patrimoni, vull dir.
1: Sí, no, és que és un problema.
0: El castell de Bellvís.
1: Què dius? El castell de Bellvís? Bellvís l'ubiques allà a la Segarra. Bueno, a la Segarra, allà al Pla de Lleida.
0: Sí, clar.
1: Però, diu, resulta que tenim aquí un, aquí al costat.
0: O sigui,
1: aquí a l'Hospitalet, allà al meu poble.
0: O sigui que... La Torre Salvana a la colònia Güell.
1: Sí, sí.
0: Prou que la coneixes.
1: No, no, déu-n'hi-do. No, o sigui, ja parles jugar-hi cadires amb tot això. O sigui, això no hi ha problema.
0: No? No, són
1: no
0: exemples.
1: Sí, sí, no, o sigui, podien seguir, perquè cada poble té les seves històries. O sigui, per sort o per desgràcia, les administracions no tenen prou interès en, diguem que, en el que és patrimoni local i tot això, té altres preferències, sobretot més electoralistes, més de cara a l'oceo, i clar, diguem que el que és de tothom, doncs et queda sense.
0: Clar, de vegades també es produeix el hàndicap, s'ha de dir d'aquesta manera, Ireneu, i tu prou que ho saps, perquè has tocat el tema dels castells, de que de vegades hi ha propietats, sense anar més lluny, la torre de la Salvana, de Torre Salvana, pel fet de pertànyer a mans privades,
1: sí,
0: la deixadesa del mateix propietari, potser, o perquè no hi ha prou calés per mantindre allò, i també la ignorància, o digue-li com vulguis, o la impotència, fins i tot, de vegades, de les autoritats, de dir, bueno, què vols que fem amb això si no és nostre? El no arribar a aquesta mena d'acords... es deixen sí, perdre clar, moltes coses.
1: No, no, això sí, hi ha moltes vegades que són els propietaris mateixos que dius, tenen, diguem que no tenen una sensibilitat amb aquell patrimoni, que sí que és veritat, que costa molt de mantenir tot això, però és que cada dia que passa encara costa més.
0: Exacte.
1: O sigui, dius, no sé com ho veus, no? Per una banda, per una altra, clar... Clar, ja veiem que el que és el tema del patrimoni és una cosa que, per desgràcia, aquí a casa nostra doncs és un problema que s'estira des de fa molt, molt de temps i és per tot arreu, si no és només això.
0: Sí, senyor.
1: Sí, sí, a França no és tant. A França ho tenen com molt apamat, que potser aquí els diem que si són xovinistes, que si això, però el que és seu, la seva història, el seu patrimoni, el mantenen i amb orgull.
0: És el país dels xatós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, però no, bueno, no només el xató, o sigui, tot el que és tipus de patrimoni, cultural, o sigui, de tot tipus, vale que com a totes bandes sempre hi haurà alguna cosa, diguem que, a patir, no? Però en comparació, aquí estem a les beceroles, o sigui, respecte a aquella gent, i sí, els podràs criticar el que vulguis, però mira...
0: Totalment d'acord. Molt bé, doncs, va, explica'ns una mica el castell de Bellvís, el sí. Que de tot plegat.
1: Sí, doncs, bueno, el que dèiem, doncs, el desenvolupament de les grans capitals actuals, més que pel creixement urbà natural de cadascuna, doncs, s'ha fet normalment a compte d'absorbir altres nuclis de població independents que es trobaven a les rodalies, o sigui, estem parlant de les grans ciutats. Aquesta manera de créixer, que més que les necessitats reals de la població, l'únic que amaga són els interessos polítics del moment, que ja n'hem parlat abastament, doncs ha fet que sovint els pobles absorbits les vegin com a simples suburbis on l'especulació urbanística més dura campa amb total llibertat, oblidant que aquestes poblacions, al seu torn, doncs, tenen una gran història que ha estat repetidament ignorada. Uh-huh. Clar, un cas paradigmàtic és el d'Hospitalet de Llobregat, en què fins fa ben poc ningú sabia que enmig d'un dels barris més densament poblats del món, uh-huh, doncs, s'amagava un veritable castell medieval.
0: Yeah.
1: O sigui, estic parlant de, com hem dit abans, doncs, el castell de Bellvís.
0: No sí, senyor.
1: No sé si el coneixeu, però bueno,
0: doncs,
1: que sapigueu que hi és.
0: Per ser sincer, perquè no. T'he sentit parlar tu d'aquest castell, però poc més.
1: Sí, sí, no, no,
0: t'ho dic
1: seriosament, no, és normal, o sigui, ara coneixeràs tota la part que vulguis de Barcelona, però el que és de Sant Boi o del poble del costat, per molt important que sigui, segur que no tens ni idea. Això és una...
0: És així mateix.
1: És una lacra que portem a sobre, una xacra. Bé, quan durant els anys 70 i 80 visitava els meus avis que vivien al carrer Holanda, número 52 del barri de la Torrassa, doncs passaven per davant d'un vell casalot trotinat, del qual em cridava molt l'atenció una persiana verda que estava a peu de carrer.
0: Sí.
1: Jo era petit, passava per allà, doncs, i em cridava l'atenció. Amb el temps vaig saber que aquell edifici que es trobava a la ronda de la Torrassa 123 era el que havia donat nom al barri, justament, era el que deien la Torrassa. Uh-huh. El que em va despertar la curiositat cap a ell, més que res per la història de segles que podia tenir. Uh-huh. No obstant això, el que no em podien imaginar és que el 2008 es descobriria que entre les seves malmeses parets s'amagava ni més ni menys que un castell medieval documentat des del segle X.
0: Des del segle X.
1: Oh, sí, Déu-n'hi-do.
0: O sigui,
1: Déu-n'hi-do.
0: A l'ombra.
1: Sí, diguem-ho així. És a dir, un castell d'època romànica que s'hauria construït en aquell emplaçament quan Lleida i Tarragona encara eren musulmanes i el Llobregat era la frontera entre l'Àndalus i els comtats catalans. Bé, no està gens malament per una ciutat que es diu que no té història, no?
0: Sí, no,
1: és que un suburbi, que sí, és el que sí. Vulguis, això... Dius, no, no, pues resulta que té alguna cosa d'història.
0: Això només es pot dir des de la ignorància.
1: Exactament. Bueno, però ja saps que la ignorància acampa aquí, no, clar, però com vulguis,
0: Va per amb
1: total llibertat. Bueno, el castell de Bellvís, ubicat just a la vora del pronunciat talús de 20 metres de desnivell que he conegut com a cornisa de la Torrassa, separa les vies del tren de l'altiplà on s'ubica el barri, doncs era al seu dia un punt estratègic des del qual es controlaven tant els extensos camps que ocupaven la muntanya com la via Augusta i el delta del Llobregat. Clar, no en va al mateix escarp, 200 metres més cap a Barcelona, doncs ja va ser ocupat pels ibers més d'un mil·lenni abans.
0: Un mil·lenni abans.
1: O sigui, has passat 200 vegades. Quan has agafat el tren que has vingut des de l'Hospitalet
0: sí,
1: cap a Barcelona...
0: Sí, i tant.
1: El pont aquell de Santa Eulàlia i tal. Doncs en aquell punt, doncs, allà està. O sigui, el que passa que no es veu gaire bé perquè hi ha un mas i tal.
0: Perquè està a l'ombra, que dèiem.
1: Sí, totalment. Està i és.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, Segons sembla, el lloc que ocupa avui dia estava ja ocupat per una edificació defensiva cap al segle IX. Si bé no es pot descartar que fos l'evolució d'un edifici molt anterior, gràcies al descobriment el 2018 d'un tros de paret construïda en opus igninum i que faria recular la història de l'edifici fins a època romana. Sigui com sigui, les excavacions arqueològiques van descobrir una muralla de 20 metres construïda durant el segle XII amb pedra calcària, possiblement de les pedreres de Montjuïc, en la qual destacaven una sèrie d'espitlleres defensives, tot plegat conformant un edifici rectangular de dues plantes que, remuntant al desnivell, estava envoltat d'un fossat d'uns 3 metres de profunditat i 7 d'ample per la part de la façana que dona a la ronda de la Torrassa. O sigui, clar, ara tu el que estàs veient doncs allà doncs és una... diguem que les restes d'un mas, però és que en el seu moment doncs era...
0: Home, en el seu moment, clar.
1: En el seu moment tenia un fossat al davant de 3 metres de profunditat, que dius també a veure quina guapo que passava en aquell, no? Doncs això. Bé. Conegut amb el nom de Bellvís, que això potser et preguntes que per què es deia Bellvís quan resulta que està aquí a la Torrassa, doncs conegut amb aquest nom per procedir del llatí Belvisu, que significa bella vista, que feia referència a les magnífiques vistes que havia de tenir el castell aquell mateix, doncs el castell era la casa pairal dels senyors de Bellvís, que van agafar el nom d'aquella situació, no? Fortalesa que va donar nom a una influent família que, com a cavallers dels reis de la corona d'Aragó, van participar en les campanyes de reconquesta per Catalunya, València, Aragó i fins i tot per Extremadura, o sigui que van anar lluny. De fet, el poble lleidatà de Bellvís, que és el que està que sona més, no?, amb aquest nom, doncs està documentat des del 1170 sota el senyorio de Pere de Bellvís, personatge que consta també com a posseïdor del nostre castell el 1194.
0: Carai.
1: O sigui que hi ha una relació de per què es deia... perquè aquest castell era el que es deia Bellvís i perquè el de Sagarra, diguem això, doncs també es diu Bellvís, perquè és que pertanyia a la mateixa família.
0: Clar, s'entén, al final la nomenclatura, el nom, sí, el cognom, digue-li com
1: però
0: vulguis,
1: cal,
0: tot té a veure.
1: El nom de Bellvís ve d'aquí.
0: Molt
1: principi
0: bé.
1: Vendria, segons sembla, vendria d'aquí. Vendria d'aquest de la Torrassa.
0: És l'origen, o un dels orígens, sí, més propers, a... perquè després... De,
1: sí, no, no, saber, bueno... No, no, a veure, si és que està en la família va estar per totes bandes, però que no, es creu que el casal principal, a partir del qual va agafar el nom, va ser en aquest punt, pel lloc on estava, que tenia unes vistes tremendes, ara està tot, les vistes estan plenes d'edificis, en el seu moment doncs era tot una rada que es veia estil com roses, una cosa així, una badia així molt,
0: sí,
1: molt ampla, que era, i devia de cridar l'atenció sobretot a la gent aquella.
0: Ni ho dubto.
1: I bueno, doncs allò va agafar el nom. Sí, com sigui, amb el pas del temps, la propietat del castell va passar de mà en mà, com passa en aquests edificis, i conforme que les amenaces a reines van desapareixent, va també perdent el seu caràcter defensiu i passa a transformar-se en un edifici senyorial d'explotació agrícola. Aquest canvi d'ús va fent que es vagin modificant els espais existents, es construeixen cellers i sobretot el fossat, i s'omple el fossat, vull dir, i es van construint noves habitacions i sales que desvirtuen l'edifici primigeni, convertint-lo en una masia més. O sigui, de castell, doncs sí, passa a ser una masia.
0: Sí, a vegades és un mas, a vegades...
1: Sí, sí, bueno, en aquest cas és això. Masia, que en l'època moderna perdria el nom de Castell de Bellvís per conèixer-se com la Torrassa, o Torre Llampada, també, sembla que...
0: Torre Llampada, molt maco.
1: Nom aquest últim, que sembla que li va ser otorgat popularment per haver rebut l'impacte d'un llamp. O sigui, clar, va rebre un llamp i llavors per això li deien la Torre Llampada.
0: Mira.
1: Almenys així consta durant el període que sembla va pertànyer, no està clar del tot, perquè clar, aquí sempre tot es mou en el limbo aquell de la documentació, no? Doncs va pertànyer a Rafael de Mati Cortada, doncs el conegut baró de Banda. Sembla que per aquesta banda en diria. D'aquesta manera, l'antany solitari castell de Bellvís durant el segle XIX va veure l'arribada de les primeres onades immigratòries a l'Hospitalet i va veure com els altres camps que l'envoltaven doncs es començaven a omplir de cases. I clar, estàs allà sol amb tots els teus camps i tal i comencen a créixer cases. Tendència que amb l'arribada del segle XX no va fer més que incrementar-se, acabant per integrar-se a la xarxa de carrers i edificis del nou barri que s'estava construint. El castell, com a resposta a la massificació creixent, va ser ampliat i dividit en diverses propietats que van modificar encara més si cabia doncs l'antic casal fortificat. Casalot, que amb l'arribada de la Guerra Civil va afegir un refugi antiaeri subterrani davant l'amenaça dels bombardejos italians. O sigui que encara, també té per allà baix, un refugi de la Guerra Civil.
0: Impressionant.
1: Bueno, propietat municipal, doncs la Torrassa va romandre habitada fins al 2007, iniciant-se poc després una sèrie d'excavacions arqueològiques prèvies a convertir l'antiga masia en un equipament per al barri. Clar, la sorpresa va saltar el 2008 quan es van trobar restes del primigeni castell de Bellvís, o sigui, tot un mur de 20 metres allà amb espitlleres, i l'Ajuntament va fer l'anunci del descobriment a bombo per la tradició. Mira que m'ha trobat, mira ja, tot això, sota d'això.
0: El gran descobriment,
1: sí, clar. Un patrimoni històric i arquitectònic de primer ordre pareixia de cop i volta a la palestra informativa, en el que hauria de ser una oportunitat per dignificar un barri superpoblat i freqüentment denostat.
0: Segur.
1: O sigui, perquè s'ha dit de tot allò. Perfecte, diuen que hi ha l'Hospitalet, sembla el Bronx, doncs t'ho imagina't, a sobre, aquella banda que és la més densa o una de les més denses que hi ha a Europa, doncs allà, menys guapo, li han dit de tot. Però bueno, a partir de llavors, les obres de construcció del nou equipament per part de l'Ajuntament van parar, a veure si ho vas a mirar, és lògic, per causa de la troballa, no? Però no només això, sinó que qualsevol treball de recuperació del castell medieval es va paralitzar sine die. O sigui, nosaltres pensàvem que era una masia, però resulta que després quan troben això, resulta que no era una masia, sinó que era una cosa molt més important. Llavors diuen, ja es van acollonir.
0: Compta'm el que estem fent. Que...
1: Sí, això. Llavors, clar, va iniciant un greu progrés, un greu procés de degradació tant de l'edifici com de l'entorn. Aquest és el problema. Sí, vale que comencis i acabis, però si comences i no acabes, doncs et queda ja... Una degradació que es va accelerar a marxes forçades quan el 2015 es van eliminar les edificacions modernes i es va deixar al descobert tota la part medieval. O sigui, a sobre van fer-ho, ja que el tenien, el van fer a mitges.
0: Yeah.
1: El problema va ser que es va eliminar fins a la teulada i es va substituir des d'aleshores per una precària malla verda. Bueno, ara ja l'han posada blava. Ja després de 10 a 14 anys ja li tocava i ara l'han posat blava. Què deixava el castell en la pitjor circumstància possible? O el que és el mateix, que amb una nova paralització dels treballs, sense la cobertura moderna que el protegia i sense una nova cobertura en condicions que protegeixi aquest patrimoni, doncs, clar, que el protegeixi del patrimoni de l'intemperi, doncs el castell no fa més que aigües per totes bandes. O sigui, ole tu. O sigui, resultat, doncs bueno, l'edifici afectat de forces humitats, esquerdes, l'espai que l'envolta degradat, fins i tot amb algun incendi de matolls per a la vora, i la societat civil del barri, articulada per l'activa plataforma Defensem el Castell de Bellvís, doncs més cabrejada que una mona i lluitant d'allò més perquè els facin els treballs que l'Ajuntament, en el seu conegut amor, posar-hi totes les cometes que vulgui, pel patrimoni de la ciutat, doncs havia d'haver fet ja fa més de 10 anys.
0: Clar.
1: O sigui, i no ho fa bé. A veure, jo me'n recordo que vaig estar parlant un dia amb el regidor i em va dir, sí, necessitem 400.000 euros per arreglar-lo i estem buscant i tot això. Hores d'ara ja va sobre el 1.600.000.
0: Evidentment, si ho vas deixant, incrementa de
1: tot
0: despesa.
1: Tot passa pel davant i allò dius, no, clar. És que tal...
0: Clar. El deterioramiment de tot plegat, etcètera.
1: En definitiva, una prova més que el manteniment del nostre patrimoni cultural, arquitectònic, històric, natural, etcètera, doncs passa perquè el coneguem. Ho fem nostre i lluitem entre tots contra la desídia, moltes vegades interessada, no ho oblidem, que en aquests temes tan sensibles demostren constantment els nostres polítics. Bueno, al cap i a la fi són les nostres arrels i la nostra història, no? Si no ens movem nosaltres per joia...
0: Així mateix.
1: Que ho faci un altre.
0: Així mateix. Doncs, bueno, escolta'm, curiositat en forma d'activisme, que és el que és l'Ireneu Castillo, un activista del patrimoni i de la memòria de tot el país, però clar, ell és de l'Hospitalet, i de l'ET, doncs, de tant en tant es fareix de saber que passen coses
1: així. Parlem d'aquí, però un altre dia parlarem d'un altre,
0: segur.
1: Lloc, perquè és que, per desgràcia, tot el que és el patrimoni sempre passa a segona fila. Sempre hi ha alguna cosa que és més important que el patrimoni, i resulta que això és una cosa de tothom, no?
0: I en aquest cas el castell de Bellvís, testimoni de molts i molts anys de la història contemporània, ha estat testimoni, doncs, sí, clar, de la mitja de l'edat més moderna de la Guerra Civil.
1: Sí, total.
0: Ha vist passar per allà, doncs, jo què sé, des de
1: tot,
0: des de traginers amb carros fins a grans trolebús autobusos, digue-li com vulguis, el metro ja a prop... No, ja m'entens, bueno, que vull dir, sí, autobusos...
1: No, ja ha passat de tot, ja ha passat de tot.
0: Ha vist clar, créixer al seu voltant una ciutat brutal, ha vist créixer i ha vist néixer genis com el Ferran Adrià, també. I ha vist moltes coses, i al final allà queda ell... a l'ombra amb les seves ferides de guerra, digue-li, sí, sí, d'aquesta manera.
1: Total, així.
0: Avui al castell de Bellvís. La setmana vinent, més coses, Ireneu.
1: Sí, parlarem més... Bueno, la setmana que ve... passarem bé.
0: O sigui, passarem bé?
1: Sí.
0: No, això ens ho passem no, sempre
1: no,
0: bé amb
1: sí,
0: tu.
1: No, ja. Però bueno, però que al final doncs, parlarem de... no em diguis això. Sí? Si parlarem de determinar els 8 cognoms que tenim.
0: Sí, senyor. L'Ireneu ens explicarà... Sí. Com podem fer-ho?
1: Farem una classe pràctica.
0: Sí. Com ho podem fer per esbrinar quins són els nostres 8 cognoms que al final ens porten fins als nostres orígens.
1: Exactament. O sigui, a veure...
0: Sabeu allò, els 8 cognoms bascos, els 8 cognoms... L'Ireneu ens explicarà com funciona
1: Ho farem allà entre tots. O sigui, ja veureu. O sigui, que de cara a la setmana que ve... O sigui,
0: una classe pràctica dels 8 cognoms.
1: Recopileu, si esteu interessats, us recopileu els noms complets dels vostres pares i els vostres avis i tot això.
0: Fins a quina generació necessites?
1: Home, a veure, depèn, si tu vols arribar-ne fins a tanta, ja veuràs. O sigui, clar...
0: Molt bé,
1: parlem de 8.
0: Sí,
1: parlem de 8.
0: Val,
1: clar, si ja
0: no
1: després ja
0: tu
1: vols veure els 32 cognoms del que sigui, ja en parlem.
0: No però... donis més pistes, no donis més
1: no,
0: pistes.
1: No, bueno, sí, però aquí la gràcia està de que en parlem.
0: Sí,
1: que en parlem. O sigui que la setmana que ve veniu preparats, que llavors feu allà una recopilació, feu una llisteta amb les vostres, amb els cognoms, bueno, amb els noms complets dels vostres pares i vostres avis. I
0: us
1: ja,
0: ho prepareu ben apuntadet, sí.
1: I
0: escolteu. I
1: ja us ensenyaré com es pot fer.
0: Us dirà el què. Molt bé, doncs, escolta'm, per cert, tu amb un cognom molt relacionat amb coses que tu sovint escrius, com és el Castillo, l'Ireneu Castillo. Doncs moltes gràcies, Ireneu, com sempre.
1: Escolta, a vosaltres.
0: Fins la propera, que serà de ben segur ben aviat, que el temps passa volant.
1: Sí, no, aquí el temps vola, tu.
0: És una clocada d'ulls i l'Ireneu torna a estar aquí.
1: Sí, no, ja, que deien els antics.
0: I torna a estar aquí l'Ireneu, mira, ves per on. I qui també està aquí un altre cop, saps qui és? Ja ho saps, la Diana. La Diana Camps, que avui ens presenta el No t'ho creuràs.
1: Doncs ens ho creurem.
0: Vinga, Ireneu, fins la setmana vinent. Gràcies.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: No t'ho creuràs. L'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana. On al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Doncs pràcticament 4:05 d'11 del matí, us ho dèiem fa un moment, avui el No t'ho creuràs, l'espai d'alguna manera de l'autoconeixement, també l'anomenem així, però avui assignat per la Diana Camps del Centre d'Educació Didàcticus. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé, molt bé. Aquí tornem.
1: Fantàstic, sí. És dimarts, i
2: dimarts
1: i és el que toca, no?
2: I tant.
1: I avui vens ben acompanyada,
2: sí.
1: Has portat convidada, com passa
2: sí,
1: moltes vegades. Per què? Doncs perquè és una experta en la temàtica que tocarem avui.
2: Això mateix.
1: Avui... Temàtica també delicada, d'allò que porta el cartell
2: sí.
1: de tracteu en compte que això és producte
2: sí.
1: delicat.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, però ja saps que sempre ho fem des del carinyo,
1: oh,
2: des de l'amor i molt contents de portar pues, a la comunitat que ens escolta informació que
1: clar
2: sigui
1: que sí.
2: rellevant.
1: Doncs, va, fes vale. els honors, presenta-la i de pas presenta el tema d'avui.
2: Vale, presento el tema. Vale. Quan sentim parlar del dol,
1: sí.
2: gairebé tots pensem en la mort.
1: Sí.
2: Però la vida està plena de petites morts. La mort d'una etapa, la mort d'un somni, la mort d'una manera de viure. I la mort també de la versió de nosaltres
1: sí.
2: mateixos, no?
1: Sí, sí.
2: I sovint aquests dols passen desapercebuts perquè ningú ens ha ensenyat a reconèixer-los, no? I avui parlarem justament d'aquest dol silenciós, d'un que viu en moltes famílies. El moment en què els fills deixen de ser nens. I no t'ho creuràs, però potser una de les coses més difícils amb Déu de la maternitat i la paternitat
1: sí.
2: és acceptar que els fills han vingut
1: clar.
2: al món precisament per deixar de necessitar-nos. I per parlar-ne ens acompanya la Gemma Piera, que és especialista en dol. Benvinguda, Gemma.
3: Hola, benvinguda. Gràcies, primer de tot, donar-vos les gràcies per convidar-me al programa i estic molt contenta de poder participar en aquest espai i compartir amb les famílies reflexions sobre un tema tan important com és el procés del dol, que sovint acompanya el pas dels fills i filles de la infantesa a l'adolescència.
1: Molt bé, doncs escolta, en primer lloc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, Gemma. Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, acosta't una mica més al micròfon, sisplau, sí. perquè se't senti millor, eh? Clar, quan diem dol, ets especialista en dols de tot tipus.
3: Sí.
1: Per tant, quasi que podríem dir que ets especialista en la transició, amb el canvi que patim en moltes coses. Al final, especialista en què? En canvis.
3: Exacte.
1: En canvis a la vida, no?
3: En canvis a totes les etapes de la vida. Sí,
1: molt bé.
3: Exactament.
2: Jo li volia fer una pregunta a la Gemma. Vale? Gemma, quan parlem de dol, realment estem parlant només de la mort d'una persona? Perquè jo penso que tots hem viscut situacions en què alguna cosa s'acaba, quan deixem la feina, quan marxem de la ciutat, quan els nostres pares també es fan grans, no? El que deia l'Amadeu, tot tipus de canvi, no? Quan el nostre cos també canvia, no? I també quan els fills entren en una nova etapa de la seva vida. Què és exactament el dol? Ens ho pots explicar?
3: Sí, el dol és un procés psicològic, natural i adaptatiu que experimentem davant d'una pèrdua normalment significativa. Val? És veritat que la societat l'associa normalment exclusivament a la mort d'una persona estimada, però al llarg de la vida experimentem moltes altres pèrdues que també impliquen un procés de dol, una separació, la pèrdua d'una feina, un canvi corporal i inclús doncs, les diferents etapes, com pot ser en aquest cas de la infantesa a l'adolescència. I és quan nosaltres hem de fer aquest procés adaptatiu, quan els nostres fills i filles deixen aquest enrere aquesta etapa de la infantesa.
2: Amadeu, tu creus que com a societat ens costa reconèixer aquests dols invisibles?
1: Jo crec que abans comparàvem fa un moment, perquè al final no són sinònims, però podrien ser-ho, el dol amb el canvi, d'acord? I jo crec que aquesta és la clau de tot plegat. Al final, un exemple, per què li tenim por a la mort o per què passem dolor amb el dol de la mort? Perquè és un canvi. El que tenim en realitat és por a tots els canvis de la vida. La criatura, quan deixa d'estar a casa i la portem a l'escola i comença el seu procés educatiu, el primer dia està molt empipada, n'hi ha que ho passen molt malament i tenen
2: tant.
1: Por. Per què? Perquè al final és por a què? El que és desconegut, el que no, on no tenim
2: exacte.
1: Informació, no?
2: Sí, sí.
1: Això ens passa amb la mort, no sabem què hi ha més enllà de la vida, no? Per tant, jo crec que el que tenim és, francament, és por al canvi, al que és desconegut.
2: Sí, allò, a tot allò que no coneixem, no? A mi m'agradaria baixar-ho a situacions molt quotidianes, no? Quan un dia te n'adones que ja no et demanen

0: buscava constantment, que els explicava tot el que li passava, o que necessitava la presència d'una manera diferent. I què passa? Que el que és més important és entendre que això no vol dir que no estiguem contents de veure'ls créixer. Al contrari, sabem que és un procés natural, necessari i saludable.
1: Necessari, eh?
0: I tant que és necessari. Però una cosa és el que entenem racionalment i una altra cosa és el que sentim emocionalment. Per això és normal que apareguin emocions com la nostàlgia, no? Una certa tristesa o fins i tot la sensació que alguna cosa està canviant en la relació. Diríem que no estem perdent els nostres fills o les nostres filles. El que estem és acomiadant una etapa per donar la benvinguda a una nova. I precisament és això el que defineix que qualsevol procés de dol és adaptar-nos a una realitat diferent del que teníem fins ara.
1: Una mica també és abandonar una situació de confort o una situació que ja coneixíem i estàvem avasades i avasats a viure, no? I sabem que el canvi, torna un altre cop a aparèixer el mot canvi, el canvi és el que ens farà triar un altre, bueno, triar obligadament una altra situació que no és la que coneixíem de confort.
2: Sí, i això que comentava la Gemma, no, de la nostàlgia, que aquesta paraula també a mi m'ha arribat molt, no? I Amadeu, tu què en penses a la diferència entre la nostàlgia i quedar-se enganxat al passat?
1: Clar, però és que al final és el mateix que dèiem. Nostàlgia què és? Trobar a faltar la zona de confort. Que la zona de confort no vol dir una situació física, també amb una persona.
2: Sí.
1: També amb les relacions que tenim. Ha marxat l'avi. Ostres, però si l'avi tenia 90 i pico anys.
2: Sí.
1: Hem de celebrar, jo sempre dic, sempre quan hi ha doncs, la mort d'una persona gran, sempre dic, hem de celebrar més la seva vida que no pas la seva mort.
2: Sí,
1: no? Però clar, al final la nostàlgia què és? Ja ho sabem que té 90 i pico anys i que tothom se'n va i que al final ha tingut una vida molt llarga. No, és nostàlgia perquè abandono la meva zona de confort envers ell, és a dir, la situació, la meva relació entranyable, digue-li com vulguis, amb l'avi, com pot ser amb qualsevol persona. Per tant, jo torno a dir, és que és el mateix que estem dient.
2: I ens costa molt fer canvis, ens costa molt els canvis, és tremendament dolorós.
1: Perquè tenim por al desconegut.
2: I el dolor que patim, també, no? Aquí, no? Jo recordo una mare que em deia, no estic trista perquè la meva filla creixi, estic trista perquè sé que no tornaré a viure aquella etapa. No? I em sembla una frase molt honesta, no? Perquè no és voler tornar enrere, és prendre consciència que hi ha moments irrepetibles.
1: Segur.
2: Gemma, aquesta nostàlgia que de la que parlàvem forma part d'aquest procés natural?
0: Sí, totalment. Totalment és una emoció natural i llavors que ens permet recordar amb molta estima una etapa que ha estat significativa per nosaltres. Podem mirar moltes vegades fotografies o recordar moments viscuts, inclús músiques o els treballs que han fet els nostres nens i nenes quan eren petits i sentir una certa tendresa o emoció, però sense deixar de gaudir del present.
1: Clar.
0: El problema apareix quan ens quedem enganxats en aquest passat, no? I ens costa acceptar aquests canvis. I és quan idealitzem constantment que aquella etapa anterior, que és la infantesa, vivim la sensació de que aquesta nova etapa no serà de la mateixa manera tan intensa o tan magnífica o tan ideal, no?
1: Clar.
0: És això, no? I ens podem perdre l'oportunitat de veure aquestes coses positives que ens aporta aquesta nova etapa.
2: Clar.
1: És així mateix,
2: no? I potser aquí el que deies tu abans, Amadeu, no? Aquesta paraula tan important, l'agraïment, perquè quan una etapa s'acaba podem quedar-nos només amb aquesta sensació de pèrdua, que és el que fem habitualment, però podem mirar enrere i donar gràcies, no? Això que deies tu abans, gràcies per tot el que hem viscut. I hi ha una cançó de la Su, si la coneixes, que parla d'aquest desig amable que la vida segueixi el seu curs. Si podem escoltar un fragment,
1: Escoltem un bocinet. See?

0: aquí sempre fem la trampa, Gemma, que posem el Carmel a la boca i la gent diu, ai, m'agrada aquesta cançó. Doncs si la voleu escoltar sencera haureu d'esperar que acabi el programa i el No t'ho creuràs, perquè la posarem sencera després. Canta que la vida t'ho demana, no?
1: La vida t'ho demana,
0: és que, exacte. Si us hi fixeu, i si em permeteu, al final allò que dius, ostres, és que...

0: tinc nostàlgia del que va ser i hòstia, aquesta, jo què sé, la canalla han crescut i ara ja és una altra etapa, però al final, encara que sigui molt difícil, el que hauríem d'entendre, si aconseguim això, crec que és la base de tot, hauríem d'entendre que allò que estem veient, que han crescut, que han canviat, que s'han fet grans, al final és la conseqüència de aquella etapa que ara tenim com a nostàlgia. Si és la conseqüència, una mica és l'èxit de que aquella etapa s'ha complert, no? D'una manera o d'una altra, però s'ha complert. Per tant, si ho mirem des d'aquest punt de vista, potser no ens farà tan mal, no? De dir, al final això és la conseqüència d'un èxit.
1: Sí, i és molt interessant, no?, que comentis això, perquè penso que en funció de com miris la vida, no? Al final tu pots, el dol el pots transitar de moltes maneres, no? I acceptar l'agraïment, acceptar que la vida s'ha de viure, doncs, des d'un punt positiu, dintre de les dificultats que hi ha en el dia a dia, perquè existeixen i no podem obviar-les, no? Però depèn com miris aquest procés, així tu sentiràs, no? Hi ha emocions que es mouen, moltíssimes emocions, no? I una d'elles, que jo crec que és una emoció molt silenciosa, és la ràbia. Perquè no tot és tristesa, no? Hi ha una emoció de la qual es parla molt poc, aquesta ràbia, que després d'anys dedicant-te, en el cas del pas de la infantesa a l'adolescència, o transitar aquest procés, no? Després d'anys de dedicar temps, energia als teus fills, amor, sembla que tots els molesta quan et contesten malament, o quan et rebutgen coses que abans comparties, no? Que quan sembla que els amics passen per davant de la família, i això de vegades fa molt de mal, no? I Gemma, que ens està explicant aquesta ràbia, no?
0: Com ho gestionem, això?
1: Sí, no? Clar, i què ens està dient, també, sí, no? Sí. Perquè ens està dient alguna cosa.
2: Totalment d'acord, Diana. La ràbia és una emoció completament normal dins del procés de dol, i sovint tendim a pensar que darrere d'un dol només hi ha tristesa. Però la realitat és que també poden aparèixer la ràbia, la frustració, la impotència i fins i tot la decepció. En aquest cas, la ràbia està parlant d'una expectativa o d'una necessitat que no s'està complint, no? Després d'anys sentint-nos necessaris, valorats i buscats pels nostres fills, és normal que ens costi adaptar-nos quan comencen a necessitar-nos des d'una altra manera. No? Moltes vegades la ràbia és la cara visible d'unes altres emocions, no? Més vulnerables, diríem, que costen més de reconèixer, no? Com pot ser la tristesa o la por, per exemple, o la sensació de perdre un lloc privilegiat en la seva vida. Llavors, diríem que darrere d'un... Em fa ràbia que només vulgui estar amb els amics, sovint hi ha un trobo a faltar passar temps amb ell, no? O un dol sentir que ja no em necessita com abans. Per això, més que jutjar aquesta ràbia, és important escoltar què ens està intentant dir, perquè la ràbia no és el problema. El problema és quan no entenem què hi ha darrere. Quan l'escoltem, sovint descobrim que ens està parlant d'un amor, d'un vincle, i de la dificultat d'acomiadar-nos d'una etapa que ha estat molt important per nosaltres. I també ens ajuda a recordar que encara que de vegades sembli que ens aparten, els adolescents no deixen de necessitar els seus pares. I el que canvia és la manera com ho expressen i la forma en com ens relacionarem amb ells.
1: Sí, sí, és molt interessant, el que ens, el que mostra la ràbia, però en realitat hem d'escoltar-la, no? Perquè
0: sí, però,
1: ens està dient moltes
0: però
1: coses.
0: Però anomenem ràbia el que potser de vegades hauríem d'anomenar egoisme. És a dir, no siguem egoistes. Tu has passat, t'has enamorat i has passat doncs, aquells moments xulos amb la teva parella o amb alguna de les teves parelles i aquells moments, aquelles aventures i aquell... tu et vas satisfer? Sí, et va omplir? Sí, tu vas passar bé? Sí. I això no ho vols pels teus fills?
1: Clar.
0: Doncs no siguis egoista.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè al final, això que dèiem de la por, de no sé què, fixeu-vos que ho podem substituir per egoisme, que és un dels problemes principals de la humanitat amb moltes maneres de veure les coses. Ho podem veure, o és que té por. I jo a vegades dic, o és que és egoista.
1: També,
0: Compte!
1: És una altra
0: mirada. No barregem les coses, no?
1: Sí, sí, sí, és una altra mirada.
0: Al final, no?
1: Aquí tindríem un temazo, perquè...
0: Llavors, clar, n'hi ha molts de temazos. Bueno,
1: perquè clar, aquí toquem ego, i aquí toquem ferides, i aquí toquem moltes coses, eh?
0: Sempre reivindiquem, i nosaltres no som ningú per dir-ho, perquè nosaltres sovint no tenim la raó, ni molt menys, això és un debat, i el que és xulo és que la gent es formi el seu propi criteri, no? Però sempre diem com d'important és utilitzar els mots adequats. De vegades fem servir mots, això, por, i a l'igual estem parlant d'egoisme. Això ens ho han de dir els experts, com la Gemma o com la mateixa Diana, no ho sé.
1: Sí, sí, sí. Clar, jo penso, no sé si tu estàs d'acord, Gemma, que jo penso que clar, cada cas és un món, no? I que òbviament la por hi és, la por hi és, por al que sigui, que hagin de transitar.
0: Por guió egoisme.
1: Això. Però també hi ha, com a éssers que som humans, i aquesta part egoica que ens acompanya, només neixem. I llavors, aquí hi ha una gran connotació que hem de tenir en compte, que està present, no? Però també l'ego... la por està enganxada a l'ego. Per tant, és que clar, aquí ja et dic, esto seria un temazo, Gemma, tu què en penses?
2: Totalment d'acord, ens costa molt posar les paraules, sobretot en el tema de les emocions, els sentiments. Utilitzem eufemismes a vegades, com per exemple inclús amb la mort, no?
0: Sí.
2: No utilitzem la paraula mort, sinó que utilitzem és està dormint, l'avi s'ha adormit o s'ha anat de viatge, no?
0: O digue-li...
2: I ens costa molt col·locar aquella paraula que al final l'amor forma part de la vida.
0: No, està claríssim, no?
1: Clar, una sense l'altra no existeix. Clar.
0: El que passa que ja ho dèiem amb un filòsof, per nosaltres, filòsof de la República Santboiana, a vegades ho diem amb ell quan parlem de l'amor, que la pitjor mort que hi ha, la més dolguda, no és la teva, és la dels altres, no? És la que pateixes, la teva no la pateixes, no?
1: Claro.
0: I tornem un altre cop amb allò de l'egoisme. No el deixes marxar, deixa'l marxar, que ja li toca i que està patint, per exemple.
1: Sí, sí.
0: És que té dolor, és que... No, al final anem a parar el mateix. Dolor o egoisme? No? Compte.
1: Sí.
0: Ho haurem de reflexionar, això.
1: Sí, sí. Jo crec que el proper programa podrem enfocar-ho
0: des
1: d'aquí,
0: no? No, al final...
1: Sí, i tant. I jo em faig diverses preguntes, no? Bé. Aquí preparant avui la tertúlia i em feia preguntes, no? Que dic, i aquest procés, si no fos només per als fills, i si també fos una oportunitat també per nosaltres com a pares,
0: perquè
1: moltes vegades coincideix amb moments importants de la nostra vida també quan ells estan fent aquest canvi, no? Els nostres pares es fan grans, les parelles canvien, ens replantegem la feina, ens preguntem qui som més enllà del paper de pare i de mare.
0: No? Qui som? Gran pregunta,
1: clar,
0: aquesta. Cap a on anem?
1: Exacte.
0: Ja sé d'on vinc, però vull saber cap on vaig.
1: No? O potser la vida ens diu, ara et toca créixer tu.
0: Sí.
1: Gemma, què ens pots ensenyar, què ens pot ensenyar aquest dol?
2: Doncs sí, aquesta és una reflexió molt, molt interessant, Diana. Sovint pensem que l'adolescència és una etapa de transformació només pels fills, però en realitat també ho és pels pares i les mares. De fet, moltes vegades aquest moment també coincideix amb altres canvis vitals importants a la nostra vida. És a dir, els fills guanyen autonomia i ens necessiten d'una manera diferent, mentre que els nostres propis pares es van fent grans i poden també començar a necessitar més suport i cures per part nostra. Llavors és com si ens trobéssim doncs, al mig de dues generacions, no? Gestionant alhora diferents processos de canvi i d'adaptació. Llavors, per això, jo aquest moment també convido a preguntar-nos, i ara, qui sóc jo més enllà de ser el rol de ser pare o mare? No? Durant anys ens hem dedicat tot el nostre temps i energia a la criança dels nostres fills, no? I quan aquesta dedicació deixa de ser tan intensa, s'obre un espai que, tot i que al principi pot generar vertigen o buidor, també pot convertir-se en una nova oportunitat.
0: Clar.
2: Una oportunitat, doncs, per reconnectar, com deia, bé, ara deies, no?, amb interessos que havíem deixat de banda, per autocuidar-nos, per recuperar aquests espais de parella, d'amistat, o inclús de desenvolupament personal. No es tracta de deixar de ser pares, sinó que és redescobrir altres parts de nosaltres mateixos que també mereixen atenció. Així que si aquest procés implica, no?, deixar d'anar algunes coses, també és una etapa de creixement. I de vegades, mentre els fills construeixen la seva pròpia identitat, els pares també tenim l'oportunitat de redefinir la nostra pròpia.
1: I tant, molt i bé. Tant, molt, molt maco això que has dit, eh? Jo crec que avui parlant...
0: Interessant, i això que diem, sí. Que fa reflexionar molt i que, sí. Si és que al final l'objectiu és crear criteri, no?, i que la gent sí. Puguin reflexionar, no?
1: I tant, sí, jo faria aquesta...
0: El dol, eh? Sí. Fixa-t'hi que avui quasi bé no hem parlat del dol de la mort, sinó no. Del dol a moltes coses...
1: Com a procés de canvi.
0: I com a procés i com a concepte de... Jo per acabar, si m'ho permets, jo li preguntaria a la Gemma, al final, quan pots vèncer el dol, és quan has evolucionat? És a dir, si el dol, per dir-ho de la manera, és el com ho podria dir, el capoll de les papallones, quan venço el dol és quan em converteixo en papallona, deixo enrere el d'abans... I veig una nova existència, no? Soc una altra cosa, he evolucionat.
2: Exacte, el dol...
0: Una metàfora una mica estranya, però no sé.
2: Sí, però s'entén perfectament. Al final, el dol, és el que hem estat parlant durant aquest programa, és l'adaptació al canvi.
0: Clar.
2: Al final és... podríem dir que el que jo convidaria és que, en el cas com estàvem parlant ara de lo que és el procés
0: sí. De
2: l'etapa de la infantesa a l'adolescència, és que, amb la idea que estimar també és deixar créixer, és a dir, permetre que creixen no només els nostres fills sinó nosaltres mateixos, ens permet fer aquest canvi, aquesta nova oportunitat, aquesta nova versió de poder relacionar-nos des d'una altra manera i d'algú que realment ens aportarà a tots a créixer com a persones.
0: Clar.
1: Molt bonic, jo afegiria
0: Déu-n'hi-do, sí. No dic Déu-n'hi-do perquè... És molt potent, tot plegat, sí, més del que pot semblar.
1: Jo, a mi m'agradaria afegir això que deia, perquè diu, estimar és créixer. A mi m'ha encantat aquesta frase, la veritat. I recordar que estimar també no és retenir, sinó estimar és acompanyar, és ser-hi mentre ens necessiten i continuen sent-hi quan comencen a caminar sols, des d'una altra mirada, des d'una altra etapa, des d'un altre punt. I això té una bellesa molt significativa, no? Perquè al final ens estem transformant tots, clar. No? I aquest dol el vivim tots mentre ells van creixent. I ens va recol·locant, no? Jo penso que com a éssers humans i com a pares, i ens va recol·locant, no? I també no només fan el dol ells, també el fem
0: clar. Nosaltres. Clar. No? Ho resumiria jo, el meu parell, jo diria, per mi, després d'escoltar-vos avui, per mi el dol és una estació obligada de la vida, però és una estació on no t'has d'aturar massa estona, és una estació on si t'atures és d'aquelles de transició per canviar de tren. Una estació obligada, però no és una estació per aturar-s'hi massa estona.
1: Que bonic,
0: podríem
1: això
0: dir
1: que has dit,
0: manera. Escolteu-me, un plaer, com gràcies, sempre, Diana, i avui amb la Gemma Piera, qui li agraïm que hagi invertit el seu temps amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Jo crec que ens ha provat, com sempre. I crec que faríem molt bé, 2 minuts que queden, de deixar anar la Su, que s'expliqui, perquè s'explica sempre molt bé amb música.
1: Super. Perfecte, sí? Fantàstic.
0: Diana i Gemma, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I fins la propera, ben aviat.
1: I tant
2: que sí.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres i nosaltres som els de la República Santboiana. Aquí estarem.

0: Ampul, és 11 del matí. I a aquesta hora comença a Barcelona una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa comença a la plaça Espanya i té previst acabar el recorregut davant del Parlament de Catalunya. Normalitat al primer dia de la selectivitat pels més de 45.000 alumnes catalans que s'hi presenten. Tots els tribunals s'han constituït i no hi ha hagut problemes de mobilitat, malgrat les protestes dels docents. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controla l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen d'un foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona. Una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. I Arnau Allbé, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Allbé també ha participat a la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig van.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès, i a la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta farà sol o tindrem un cel variable. Les temperatures baixaran i les màximes més elevades no passaran dels 32 graus de temperatura.
3: Trescat Info.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsanboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual aquest dia de la setmana, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant amb la cooperativa Nexes Interculturals. I a partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts, sorprès a la darrera jornada del Primavera Sound, aquest darrer cap de setmana, amb l'actuació de la cantant Olivia Rodrigo. Doncs som-hi, avui tindrem la Olivia Rodrigo també de convidada musical al Dies de Ràdio i comencem amb la cançó Driver's License.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: un minut i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Com és habitual amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, com dèiem avui, amb la cooperativa Nexes Interculturals com a convidada. De moment el que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Com dèiem avui, aquesta cooperativa sense ànim de lucre que promou l'educació no formal per la pau, l'aprenentatge intercultural, la inclusió i la justícia global. Ara de seguida ens ho expliquen en detall el voluntari de comunicació del cos europeu de solidaritat, Donato Greco. Què tal? Molt bon dia. Benvingut al Dies de Ràdio, a l'Espai Solidari.
2: Molt bon dia. Gràcies per acollir-nos.
0: I la participant del grup local de SLURP i de la iniciativa europea de Rebut Food a Budapest, l'Ixeli Costa Rodríguez. Què tal, Ixeli? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Doncs som-hi, Laura, ens hi posem de seguida parlant de l'actualitat d'aquesta cooperativa amb una vessant solidària de cooperació i de pau molt present. De seguida ens ho expliquen ell i ella, però creiem interessant, no?, explicar quin és el dia a dia d'aquesta entitat.
1: Exacte, els hem portat perquè fan moltes coses i creiem que és molt interessant poder portar a Sant Boi les experiències i totes les iniciatives que porteu des de Nexes. Però primer de tot, què és Nexes Cultural? Intercultural, no?
2: Sí. Bueno, Nexes Interculturals és una cooperativa que va néixer quasi fa 25-26 anys, no? De fet, l'any passat es van festejar 25 anys. És una cooperativa educativa que pues, fem molts projectes com d'educació no formal, com ja heu comentat, sobre temes de cultura de pau, justícia global, però també tenim projectes de mobilitat internacional i fem formació i assessorament per entitats i ajuntaments sobre els valors que compartim, que són interculturalitat, antiracisme, transformació social sostenible, pues una mica això. I intentem, pues, amb l'educació, canviar el món, un granet de sorra a la volta.
0: 25 anys, quins primers projectes o amb quina principal finalitat va néixer Nexes i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests anys?
2: Pues mira, sí que és veritat que va néixer com una entitat molt petita i va néixer inicialment com una associació i fa uns pocs anys es va convertir en cooperativa. I la veritat que pues, hem canviat de molts barris, hem estat a Roquetes, per exemple, a Raval, i ara estem al Poble Sec. Pues la veritat que va iniciar, no, des d'aquesta, no, consciència que pues, petits canvis inicien des dels barris i des de la perifèria i sobretot des de l'acció juvenil. I llavors pues, es va apostar per això. I al temps era una persona italiana i dos catalanes. Llavors pues, també interessant, no, com l'interculturalitat es veia des de la llavor de Nexes.
0: Sospitem qui és la persona italiana.
2: No soc jo.
0: No. Crec que ens estan escoltant, oi?
2: Sí,
0: des del Poble Sec. Sí. Per tant, aquí a l'equip, des d'aquí, des d'aquests estudis, no podíeu venir tots, evidentment,
2: no,
0: ni totes. Per tant, des d'aquests estudis saludem als altres membres de Nexes Intercultural.
1: Sí. Perquè ara mateix només esteu treballant a la ciutat de Barcelona o...?
2: No, tenim projectes tant locals a Barcelona com a nivell, bueno, de Catalunya, sinó també a nivell europeu. El projecte local que ara que està en la seva fase més alta és l'URB, que és un projecte molt arrelat al Poble Sec, que és un projecte basat en l'alimentació sostenible i justa, però també tenim ara mateix un altre projecte que és GENE, que és amb altres entitats europees sobre pues, gènere, al món juvenil, no? al treball juvenil, i estem fent com uns webinars per poder ajudar els treballadors juvenils a entendre com poder passar els temes de gènere amb el jovent.
0: Expliquem què és SLURP i així d'aquesta manera també la Luxeli doncs, podrà dir la seva. Què és SLURP i com neix?
2: Bé, no sé si ho vols explicar tu,
0: sí,
2: Luxeli.
0: Sí, directament.
3: Que... Vale, si voleu ja ho explico jo. Soc participant del grup SLURP. Principalment SLURP és una xarxa que busca generar consciència principalment al barri del Poble Sec i tracta d'apropar els comerços cap a iniciatives alimentàries més sostenibles i més justes, com comentava el Donato. Uh-huh. A més, és un projecte que està empoderant ara el jovent, els meus companys, que som un grup de 12, i actualment el que tracta principalment és que hem contactat a comerços i a iniciatives locals del barri de Poble Sec que tinguin consciència o que estiguin interessats en la sostenibilitat alimentària.
0: Mm-hmm. Què us han dit aquests comerços? És a dir, quins inputs heu rebut del sector comercial i també dels participants, de les persones joves del barri?
3: Sí, principalment el barri està connectat amb els reptes locals i, per tant, l'àmbit local i global van junt, i això es nota també amb els comerços, que partim més de l'àmbit més local, de l'entorn, del nostre barri, del veure el que comprem, de on ho comprem i el que mengem específicament, i però mantenint sempre una visió global de veure com això afecta el planeta i a la societat.
1: Com va néixer el projecte? O sigui, com vau decidir que havíeu de treballar directament amb la comunitat, amb els comerços, amb la joventut?
3: Perquè volíem que SLURP fos real i no només teòric. Uh-huh. I la millor manera era anar a territori, parlar amb la gent, amb els comerços, amb les iniciatives que ja estan fent algunes coses d'alguna manera, i tractar de construir relacions i fer xarxa per aprendre i transformar l'hora.
0: O
1: sigui, s'havia detectat una problemàtica, una situació, no?, com per poder decidir...
3: Sí, sí, exacte, el que comentes.
2: Sí, el projecte va néixer perquè va néixer com d'una xarxa europea que es diu Reboot Food, no?, que són moltes iniciatives com arreu d'Europa basades en comerços sostenibles, alimentació justa, i cadascú, com al seu territori, intenta no aplicar i difondre, per exemple, abastecer-se no d'entitats sostenibles o intentar com reduir, no?, el malbaratament alimentari, i al barri del Poble Sec s'havia detectat que no hi havia connexió entre entitats que tinguessin, no?, aquest valor de sostenibilitat. Llavors també era una manera tant d'incluir, no?, el jovent en intentar connectar diverses entitats i comerços locals sostenibles, però també, no?, perquè una entitat que no sap com què fer del pa que s'ha quedat més, a quina altra entitat li pot servir? Connectar entitat en coses molt bàsiques, però també molt important a l'hora de reduir, no?, tot el que produïm i consumim.
0: Ara has posat aquest exemple del pa. La pràctica, com funciona? És a dir, ens imaginem un comerç i un grup de joves. Com funciona la pràctica? Com s'inicia aquest SLURP?
2: Mira, com la fase del projecte ha estat abans una fase d'empoderament del jovent, no? Llavors ha sigut molt important una fase no només com de passar, no?, idees teòriques, sinó sempre a través de l'educació no formal fer unes sessions en què entenem què vol dir, per exemple, tenir una dieta a base vegetal, o què vol dir, per exemple, a nivell també, no?, de nutrició, què vol dir alimentar-se de manera sostenible. I llavors això ha sigut la fase d'empoderament del grup local de participants. I després, un cop que el grup local, no?, havia agafat més autonomia, ha sigut el grup local que ha anat a parlar amb les entitats del Poble Sec per dir-li: mira, hi ha aquesta xarxa SLURP del Poble Sec, voleu entrar? I, per exemple, ara tenen com unes pegatines als comerços, unes banderes que dona a entrenar també a la població del Poble Sec, som una entitat compromesa. Mm-hmm. Llavors, estem en aquesta fase d'enfortiment d'aquesta xarxa i més d'impacte a les entitats, on com la feina més gran la fa el jovent.
1: Mm-hmm. Ara comentaves que esteu en aquesta fase, no?, d'enfortiment. Com s'estructura? O sigui, els joves han d'anar cada setmana o...?
2: Ara estem en una fase en què la xarxa ja està bastant forta, però òbviament seguim buscant, no?, entitats. I, per exemple, con la Lixelia ha anat amb altres persones, no?, a parar amb entitats.
3: Sí, ara hem estat aquests mesos des del febrer fins ara, fins al maig, anant als comerços, anant pel carrer, contactant diverses iniciatives, i sí, el nostre dia a dia actualment hem fet formacions de sostenibilitat a principi del setembre fins al desembre. Vam estar fent formacions, com ja comentaven, vam fer visites a comerços i actualment també seguim fent. Fem també entrevistes com aquesta, i també fem tallers creatius de malbaratament alimentari i iniciatives similars i accions comunitàries. I com comentava el Donato, hem fet trobades com l'aperitiu Slurp, que el vam fer a finals de maig, on vam compartir experiències amb els comerços que ja estan compromesos amb la xarxa, que actualment són 13, liderada per Nexes Interculturals, i allà van lliurar el kit Slurp, que comentava que era una bandera, i enganxines dels comerços que ja estan compromesos amb aquesta iniciativa.
0: Lixeli, també d'aquesta manera es dona valor al comerç local, al comerç de proximitat i de quilòmetre zero, per tal de fer encara més gran, doncs, aquest, a vegades és microcosmos de les botigues del costat de casa.
3: Sí, sí, exacte. Aquí, al projecte Slurp, apostem per lo local, i també hi ha una relació també amb també el global, el que comentàvem, perquè el sistema alimentari, com ja comentàvem, és una xarxa que ara mateix està passant pel poble sec i que està connectat amb aquestes cadenes globals de producció i consum també locals, i Slurp pel que fa visible aquesta connexió. I com ja comentàvem, també que s'ha referit Donato, vam fer una trobada a Budapest amb la iniciativa amb Reboot Food, amb la iniciativa europea.
0: En què consisteix? Què és Reboot Food? Comencem pel principi, no? Sí. Què és i per què aquesta trobada? Què és, sí, Reboot Food?
3: Reboot Food és la iniciativa europea d'alimentació sostenible, i principalment diguem-ne, agafa més de 30 organitzacions de més de 20 països europeus compromeses amb la promoció, diguem-ne, de sistemes alimentaris més justos i sostenibles. Mm-hmm. I al febrer vam fer aquesta trobada a Budapest, que va estar molt bé. Jo i també l'encarregada del projecte vam anar-hi en representació de Nexes Interculturals, i per mi va ser una experiència meravellosa conèixer a representants del consorci, i també el fet d'anar-hi a una conferència internacional per mi és una fita molt important. A més, actualment jo estic col·laborant amb l'editorial Jova de Reboot Food. Estic escrivint publicacions a Instagram. Uh-huh. I sobre el malbaratament alimentari i això, i les pràctiques alimentàries sostenibles.
1: Creieu que la joventut o la gent en general sap de tot això, del malbaratament dels productes, dels aliments, o com és la realitat, no, al poble sec?
2: Bueno, no existiria, no, Slurp si ho sabés el jovent. Per això existeix, no, Slurp, perquè pues ara veiem, no, que bueno, també la fase en què estem, no, el jovent està molt més desconnectat de pues temes polítiques, tant local com globals, i llavors pues d'això neix, no, com l'idea, no, de fer un projecte sobre el malbaratament alimentari, perquè molta gent no sap que pues menjar car, no, potser té, no, unes connexions globals, no, amb altres territoris, o intentar reduir el que gasta, pues té connexió amb, no sé, perifèries de Catalunya. Llavors, pues segurament el jovent ara no ho sap. O sigui, hi ha una part del jovent que ho sap, però és molt poca, i per això projectes com Slurp són claus, no, en empoderar el jovent, i que el jovent mateix, no, esdevingui com agent de canvi, no, com des de lo local sempre, però pues des de Nexes creiem que l'acció local, no, pot influenciar lo global i iniciant des de lo local, no, podem canviar lo global i no, no ens perdem d'ànimi, no, i fem front a la indiferència, no? I, bueno, no és un problema només del jovent, és un problema de tota la societat, l'indiferència, sí, ara mateix. Sí.
0: I com ha reaccionat aquesta societat? La gent jove i potser la gent no tan jove?
2: Doncs, tenir un grup local de 12 persones és una fita, no?
1: És, i tant.
2: I són, bueno, el grup jove és molt actiu i també era una mica ja una mica com conscienciat en el tema de l'alimentació sostenible, hem de dir. I, pues, en quant al poble sec, pues, com també tenir tres entitats i comerços que s'han interessat, no, a mirar millor, no, com consumen, com s'abasteixen, no, és molt important. I la veritat que, pues, també el dia de l'aperitiu va ser bastant impactant, no, veure com les mateixes entitats compartien necessitats i tal, i també és un objectiu del projecte SLUR, que les entitats puguin parlar i parlar també a nosaltres i entendre quines necessitats tenen. Mm-hmm. Nosaltres fem d'entremig, diem, sí.
1: I si hi ha joves que ens estan escoltant, que tenen interès en participar, estaria obert el grup de joves o està tancat?
2: Crec que ara mateix està tancat, però sí que tenim més esdeveniments en què, bueno, altra gent jove pugui venir, no, i veure tot el que fem. Per exemple, ara el 2 de juliol a la tarda tenim una exposició d'art de SLURP, que, bueno, les obres d'art l'ha creat el mateix com grup jove de SLURP en la fase, no, d'empoderament, i serà també una ocasió, no, per donar a veure i donar visibilitat a totes les entitats de la xarxa. Llavors també, aquella serà una boníssima oportunitat, serà el poble sec al centre cívic El Sortidor.
0: Pel que fa als comerços, quins tipus de comerços han participat? O si teniu el nom, inclús, podem esmentar el nom, el que vulgueu.
2: Sí. Bé, una entitat que de fet des de Nexe, sí, també no comprem coses per allà i som socis, és la Igualitària, uh-huh, del poble sec. Bueno, és una entitat super amiga i també estem molt contents de tenir dintre de la xarxa la base, l'Ateneu La Base, perquè la veritat buscàvem molt, no, aquesta connexió amb altres tipus d'entitats. I també tenim un bar, la Raïs, per exemple, pues són moltes, o sigui.
3: Sí, també, sí, està també, com comentava, el bar cooperativa La Raïs, també tenim a la jateria Biocolmado, a la repartidora, al restaurant Carmesí, al grup de les espigadores, a la bocadilleria Jazz, a la Fabric, com ja comentava Donato, a la Igualitària, al Super Verdures i Fruites, al barri del Poble Sec, a més a G Healthy Bakery, i a una iniciativa local que és la cuina d'aprofitament creativa, i a més de comptar amb els productors del Mercat de la Terra.
0: Molt bé, bueno, ho dic perquè ja que estan participant en la iniciativa és bo també que diguem els seus, sí, noms, i que ho estan fent, sí, sí, bé, sí, i que estan participant d'aquesta manera.
2: I també és interessant notar, no, com no són només comerços, sinó, no, com iniciatives,
0: ja, tot, sí,
2: personals,
0: sí, sí,
2: com cuina d'aprofitament, no, que és molt important que... Pues,
1: al principi, la Mònica us preguntava com havia sigut la resposta dels comerços i de la gent del barri que ho està rebent, està veient els canvis que esteu fent?
2: Crec que sí, perquè, no, també visivament tenir, no, tota aquesta mena de banderes, de pegatines, pues, és important, no, per algunes persones poblesequines, no, veure, pues, també, no, si estic sensibilitzada, pues, vaig a consumir allà en lloc d'un altre lloc. Llavors, també crec que està tenint, no, el seu efecte, almenys al poble sec. Després esperem tenir, no, un impacte més ampli a Barcelona, no, perquè, bueno, també no sabem, no, en quina mesura tota Barcelona està implicada, no, en l'alimentació sostenible. Sentim que sí, que, no, hi ha algunes zones que sí, però bueno.
1: O sigui, creieu que es podria replicar en altres barris o en altres ciutats?
2: Crec que sí, però també tampoc des de Nexes, pues, estaria bé, pues, anar a un altre barri en el qual no estem arrelades i dir, pues, arribem i portem. No, pues, Invitem també altres entitats a fer el mateix i entrar pues, en la xarxa de Slurp i també contactar-nos si volen repetir, no?, l'iniciativa.
0: Doncs estem parlant avui des d'Annexes Interculturals, aquesta cooperativa doncs, que té seu al Poble Sec, i d'aquest, concretament d'aquest projecte que es diu Ribot Food. Ribot Food va ser aquesta trobada a Budapest, però estem parlant d'aquest grup local d'Slurp. Clar, la idea seria fer-ho tot això gegant, no? Que arribés inclús, jo ja penso, en tota Catalunya, que diferents entitats de territori, per exemple, de Sant Boi de Llobregat, de Cornellà, d'Espluga, etc., repliquessin aquestes iniciatives, no?
2: Sí, la idea seria aquesta. Òbviament, com comentava abans, això pot ser una mica, no?, difícil si també no es conegui bé el territori. Però bueno, invitem qualsevol entitat a repetir-lo, no? Perquè com sabem, molta de la nostra alimentació depèn de comerços globals.
0: I tant. L'Ixeli, ara mateix en quin punt ens trobem? A partir d'ara què passarà en aquest projecte Slurp?
3: A partir d'ara, ara a finals de juliol, tenim la Festa Major del barri del Poble Sec, que serà un altre cop una altra trobada entre els comerços locals i iniciatives del projecte Slurp, a més de, com heu comentat, que el dia 2 de juliol al Centre Cívic El Sortidor hi haurà l'exposició dels còmics que han fet els participants del projecte, i a partir de setembre o octubre estarem fent uns tallers propis de sostenibilitat per parelles. Estarem fent uns tallers en sostenibilitat a joves. Uh-huh. I això és important perquè el que volem amb aquest projecte, el que esperem que canviï, és que tinguin una mirada més crítica i conscient sobre l'alimentació, a més que coneguin aquestes iniciatives sostenibles i que es sentin capaç de transformar el seu entorn, a més d'impulsar canvis tant en la seva vida quotidiana com amb la comunitat.
1: I també entendre que les decisions que es prenen a nivell local tenen una implicació i una afectació a nivell global, no?
3: Exacte, sí, sí.
0: Això encara no s'acaba de veure, oi que no? Encara no ho acabem d'entendre, que si fem coses aquí, doncs tot això pot tenir un impacte global.
2: No, bueno, però és un procés, no?, a poc a poc. I crec que, pues, com a societat, tenim més tendència a dir, pues, no m'interessa, no? Pues el que faig el dia a dia no impacta, no?, el món. Però sí que, com amb el projecte Slurp i també des de Nexes, pues creiem que a poc a poc i canviant les teves actituds, però també parlant amb els teus amics, la teva família, el que sigui, el teu entorn, no?, puguis canviar a poc a poc el món. Això és superimportant, és superclau en aquests temps, no?, de totalment deslegitimació de qualsevol iniciativa, llavors. És molt important, no? Almenys creure-ho.
0: Això.
2: Després...
0: Sí, Lixeli, tornem a insistir en que sí, que l'impacte petit, l'impacte local, esdevé després un impacte global.
3: Sí, exacte. Slurp fa visible aquesta connexió entre el local i entre també el global. A més, les decisions quotidianes, el que comprem, on ho comprem i el que llancem, tenen un impacte real. Per tant, quan ho entens, pots entendre i pots canviar coses. Per tant, aquesta presa de consciència ens fa entendre que els joves, la gent, compartint lluites, i per tant aquestes accions quotidianes tenen un impacte que travessa fronteres. I per tant, Slurp, partim de l'àmbit més local del nostre entorn, però mantenint sempre una visió global de com tot això afecta el planeta i a la societat.
1: Com us imagineu a Poble Sec d'aquí uns anys, després de, no sé, penseu 10 anys de desenvolupar aquest projecte de Slurp?
2: Molt bona pregunta. No sé, jo me l'imagino, sí, amb molt més comerços, no?, implicats amb l'alimentació justa i sostenible, no?, que puguin també comunicar entre ells i compartir pràctiques. Això és molt important, no?, que no es quedi només en una... com en una forma de dir, pues mira, que guai soc, no?, sinó també una manera realment de fer xarxa. Llavors, és un utopia, però com m'imagino, com de veritat tot Poble Sec amb les pegatines de Slurp, però també que no sigui només una pegatina, que sinó sigui un intercanvi, una interdependència, no? de pràctiques i iniciatives. Sí.
0: Creieu que cada vegada som més conscients tothom, les famílies, però també la societat en general, els comerços, els establiments, no sé, hotelers, restaurants, cada vegada som més conscients del malbaratament alimentari?
2: Crec que estan en un procés, sí. També, bueno, a nivell no local, a poc no, cada comerç està intentant reduir, però no tots, perquè, òbviament, pues, no, a l'hora de produir és molt més senzill pues, tirar-ho tot que no pues, pensar en com reutilitzar. Llavors, crec que estan en un procés, però depèn també, no, també del barri, no, perquè poder alguns barris no més, no més massificats, pues, aquests pensament no ho tenen. O, sí.
0: L'Exceli, què n'opines tu d'aquest tema?
3: Sí, jo opino que l'URB actualment és necessari pel jovent, sobretot, i això que promovem que el govern, que el jovent de qualsevol origen analitzi críticament el seu entorn i lideri les seves pròpies iniciatives, que se li doni veu ara actualment als joves.
1: I també, bueno, és una feina que és la que esteu fent, no?, de sensibilitzar. Potser hi ha gent que no està massa connectada amb això per desconeixement i a

0: Boy, seria molt guai perquè pues, creiem no, que creant un petit grup com aquest després no es pot difundir no, la llavor de l'alimentació sostenible. I també pues, cadascú de la seva família iniciarà a pensar pues, com consumeixo, mirar millor les etiquetes del que comprem, intentar comprar en comerç locals justos, també de producció, per exemple, a Catalunya o més propera possible. Llavors, pues, jo diria com un, no? Una barreja d'acció individual, no? Reflexionar sobre el que faig jo, el que compro el dia a dia i com consumeixo, però si no també no? Intentar unir-se amb altra gent. I pues, qualsevol entitat de Sant Boi que vulgui repetir iniciativa d'SLUR, pues, nosaltres de Nexes com estem molt oberts a col·laborar i donar pautes i eines.
1: L'Ixeli, vinga, alguna pauta.
2: Sí, principalment comprar en consciència és el que alimenta el canvi i, per tant, cada vegada que tries on comprar o què menjar, decideixes el món en el que vols viure. I això és crucial en els comerços locals o iniciatives locals. Contactar-les, crear xarxa, donar-los visibilitat, sobretot, que ja és també fa falta, i a més hi ha una atracció de persones que estan compromeses, que són conscients d'aquesta problemàtica del malbaratament alimentari. A més, reforçar la imatge del comerç com un comerç compromès amb el barri i amb el medi ambient.
1: Des de Nexes Interculturals avui estem parlant específicament d'aquest projecte, però quin altre projecte teniu, no sé si engegat o algunes altres propostes que teniu en ment, no sé si per doncs, obrir ara o els propers mesos.
0: Bueno, ara mateix no tenim molts projectes en marxa, com comentava abans Gené, que és com ara estem en una fase de gestiment de webinars sobre temes de gènere, sobretot al treball juvenil, no? Com passar temes de gènere al treball juvenil. I de fet ara el 17 de juny tenim un webinar sobre comunicació de gènere inclusiva. I Gené, que és un projecte europeu i també demostra, no? Això que lo global està superconnectat a lo local. I, bueno, i la cara més visible és Migrant Tour Barcelona, que pues, és un projecte de rutes de turisme sostenible i antiracistes i són rutes que fem tant a Raval com al Poble Sec en què aquí també no es potencia com una persona migrada que és protagonista i conta la seva història, el significat que dona al barri, que sigui Raval o sigui el Poble Sec i també això és molt important, no? És una altra forma d'empoderar una persona i que sigui protagonista, sobretot ara que pues, el racisme puja sempre més, llavors pues, és important no, que una persona migrada pugui contar la seva història i que no que altra gent conti l'història per ell o per ella. Sí. I pues, molt altres, també fem projectes de mobilitat internacional que veiem no tant com una forma de volunturisme i me'n vaig fora i em faig com la vacança, sinó com una forma d'empoderar de nou el jovent i donar-li autonomia i que faci una experiència a l'estranger i que sigui totalment autònoma. I també no, que aprenguin unes habilitats interculturals, perquè quan tu no, t'enfrontes a una nova cultura, doncs aprens moltes coses i des estructures també coses de la teva cultura, no? Que dones per fet i això. Sí.
3: Bueno, ja com per finalitzar, per la gent que ens escolta, pels joves, per als comerços, com us poden posar en contacte amb vosaltres per saber què és el que feu i com ho feu, no?
0: Bé, abans de tot a través d'Instagram i les xarxes socials, Nexes Interculturals, i bueno, ens trobeu també a la nostra web que és nexescat.org i comunicar info@nexescat.org. O sigui, qualsevol forma és ben apropiada i també pues, ens trobeu a Carrer de Radas, al Poble Sec. Veniu a trobar-nos, fer preguntes, intercanviar idees, pràctiques, que això també és important, no? El tracte físic i presencial. Sí, però nosaltres qualsevol cosa estem obertes a intercanviar idees i accions i pues també, no, dubtes, això també és important.

0: l'Excel, i si algú doncs vol conèixer aquest projecte, com l'animaríeu a fer-ho des de Sant Boi?
1: Sí, que ens contactin per correu electrònic a la pàgina web de Nexes, com ja comentava el Donato, i doncs qui tingui més, sí, qui vulgui, està benvingut a contactar-nos, i a més, sobretot, que estem buscant més joves, el jovent específicament és el que ens mou i ens dona veu actualment.
0: Doncs molt bé, hem conegut aquest projecte, primer hem conegut aquesta cooperativa Nexes Interculturals, i també aquest projecte és un grup local d'ESLURP i d'aquesta iniciativa europea que ens deia abans l'Ixeli. Doncs moltíssimes gràcies des de Nexes al Donato Greco, voluntari de comunicació del cos europeu de solidaritat, i també la participant d'aquest grup local d'ESLURP i d'aquesta iniciativa europea del Rebut Food a Budapest, l'Ixeli Costa Rodríguez. Gràcies als dos i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens quedem amb la cançó solidària abans d'iniciar l'agenda i les notícies. Ens quedem avui, que hem parlat doncs de solidaritat, de cooperació i de pau des d'aquesta cooperativa Nexes Interculturals. Ens quedem amb una versió d'Imagine de John Lennon, en aquesta ocasió amb la veu d'Eva Cassidy.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs som-hi, continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, 8 minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia. Després de la cançó solidària, continuem des de l'Espai Solidari, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Laura Alonso, obrim l'agenda en aquesta ocasió amb la inauguració d'una exposició Street Art des de CreArt.
2: Exacte, avui 9 de juny l'ONG CreArt, que ens van explicar la setmana passada el projecte, inauguren l'exposició del Street Art, Devastació, Supervivència, Art, una mostra que posa en relleu el poder de l'art com a eina d'expressió, denúncia i resistència. És una exposició que porta a l'espai públic les obres artístiques dels palestins i palestines creades durant el setge a Gaza. És una oportunitat per apropar-se a la realitat del poble palestí a través de l'art i la creació cultural. La inauguració tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la plaça Joan Fiveller, al parc de la Ciutadella de Barcelona. L'exposició es podrà visitar del 9 al 21 de juny.
1: I avui també avancem una activitat, és un acte de memòria per la dignitat que tindrà lloc al cementiri municipal de Sant Boi de Llobregat aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Laura.
2: Exacte, aquest dissabte 13 de juny a les 6:30 el cementiri municipal acollirà un acte de record i homenatge a les persones que van morir a les institucions psiquiàtriques de la ciutat, principalment durant la Guerra Civil. L'acte reunirà representants institucionals i membres de la plataforma Besnets per la Dignitat i s'emmarca en la programació Mai Més Memòria per la Dignitat, que treballa per recuperar i difondre la memòria històrica de la ciutat. Durant l'homenatge s'inaugurarà també un plafó informatiu que explica què és el que va succeir en els centres psiquiàtrics de Catalunya durant la Guerra Civil i que dona a conèixer la història de la fossa comuna del cementiri a Sant Boi, on van ser enterrades més de 2.000 persones procedents d'aquests centres. La jornada comptarà amb la participació de l'actriu Anabel Tutusaus i la violoncel·lista Esther Vila, i també es farà una ofrena floral en aquest acte. I recordeu que serà dissabte 13 de juny a les 6:30 al cementiri municipal de Sant Boi.
1: Doncs aquest és un dels actes d'aquesta setmana a la nostra ciutat, però també estem pendents de totes les activitats que, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, tindran lloc a Sant Boi, en aquesta ocasió coincidint amb demà mateix, 10 de juny.
2: Exacte, demà hi haurà primer al matí l'acte escolar a la plaça de l'Ajuntament, que acollirà l'acte de commemoració del Dia Mundial de les Persones, però en aquest cas dels nens i nenes dels centres educatius de Sant Boi, que compta amb la participació de l'alumnat de 5è i 6è de primària, que serà com la culminació de tota la feinada que han fet durant aquests mesos previs per entendre i visibilitzar les problemàtiques que viuen les persones refugiades. Després, per la tarda, a partir de les 5:30, s'obrirà l'acte a la ciutadania amb un concert de l'Escola Municipal de Música Blainet, que comptarà amb la participació del cor infantil. La jornada també inclourà els parlaments institucionals que recordaran el compromís de la ciutat de Sant Boi com a ciutat refugi, així com la lectura del manifest elaborat pel Fons Català de Cooperació. Recordeu que l'acte públic serà demà 10 de juny a partir de les 5:30 a la plaça de l'Ajuntament.
1: Aquestes són les activitats més immediates, sobretot les que coincideixen en demà mateix 10 de juny, però hi ha altres activitats, concretament unes exposicions a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
2: Exacte, de l'11 al 30 de juny a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer acollirà dues exposicions. Una seria la culminació del que han fet els nens i nenes de Sant Boi, que es diu Sobrevolar les fronteres, que és la mostra artística que els nens i nenes de les escoles de Sant Boi han treballat a l'aula i després faran l'exposició a la plaça demà, i aquesta exposició es portarà a la biblioteca. Després, també, en el mateix període de temps, tindrem l'exposició de CETEM, que es diu Negoci les fronteres, militarització dels espais migratoris, que reflexiona sobre el paper dels bancs en la militarització de les fronteres i dona a conèixer alternatives vinculades a les finances ètiques.
1: Finalitzem amb l'avançament en aquesta ocasió, la projecció d'un documental el 26 de juny.
2: Exacte, a Cal Niño acollirà la projecció del documental Cobijo, dirigit per l'Adrián Silvestre. El documental ofereix un retrat íntim i col·lectiu marcat per la por, la resistència, el suport mutu i l'esperança. La història segueix quatre joves del col·lectiu LGTBIQ+, que després de ser expulsades dels seus països d'origen, troben refugi en un alberg de la ciutat de Guatemala. L'activitat està organitzada per l'Assemblea de Cooperació per la Pau i amb la col·laboració de Sant Boi en Positiu Trans UVIH+. La projecció, recordem que serà el dia 26 de juny a les 6:30 a Cal Niño.
1: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui. Com és habitual, Laura Alonso, repassem si alguna persona vol estar al dia de l'actualitat que sobre aquestes temàtiques es generen a la nostra ciutat, com ho fa?
2: Ho podeu fer a través de la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat de cooperació. Allà mateix, al final d'aquella pàgina, us podeu subscriure al butlletí, que anem publicant informació rellevant periòdicament, i si no, també ens podeu seguir per l'Instagram, que ens podeu trobar com @cooperacio_ajsamboy.
1: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts. Moltíssimes gràcies des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso per l'espai d'avui i per els espais així en plural de tots aquests mesos. Moltíssimes gràcies. Finalitza avui una etapa. Jo confio, jo t'enyoraré moltíssim, confio que aquesta etapa continuï properament i que tornis a treballar a la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau. Laura Alonso, ha estat un plaer conèixer-te, un plaer treballar plegades, i això, i que fins molt aviat.
2: Moltíssimes gràcies a tot l'equip de la ràdio, sobretot a tu, a Albert també, i a tot l'Ajuntament també, i a totes les persones que han passat per aquí i ens han obert aquest espai per poder conèixer tots els projectes i totes les iniciatives que es fan a nivell de Catalunya, no? I espero que sigui fins aviat.
1: Fins molt aviat, sí. Laura, gràcies.

0: El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi cap a 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona en farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que plegarà 40.000 persones. Poemes de Glòria Fuertes i Blas de Otero a la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Això mentrestant marxa una nova manifestació de docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar aquesta iniciativa 9 anys després de començar les converses. El fracàs arriba en un moment en què Brussel·les pressiona per a un rearmament dels 27. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a les defenses. No s'ha demostrat cap tracte de favor. I ara arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona per el desallotjament de l'antic Institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els propers 10 anys. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes altres composicions, Ballbé també ha participat en la producció per artistes com l'Ilda Mitriquell o la Ludwig Band. Esports.
1: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada s'ha de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, tarda amb sol a la meitat sud del país i nuvolades a la resta. El Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continuo a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui, dimarts. I és moment de donar pas de seguida a l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna. Però de moment ens quedem amb música, ho dèiem ara fa 60 minuts. Sorpresa la darrera jornada del Primavera Sound aquest darrer cap de setmana a Barcelona amb l'actuació d'Olivia Rodrigo. Doncs som-hi, continuem escoltant aquesta cantant, ara amb el tema Vampire.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra amb el Víctor Luna.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi, amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Doncs som-hi, nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes, el mes de juny. Doncs som-hi, avui us diem fins demà amb Nina Simone, Memphis in June.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya 1:15 i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure la llei. Tenim a la nostra companya l'Ester Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del Papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arcabisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda, i després el Papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Baume, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible, tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història, i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'ADIF. Cap a 12:45, ADIF ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit, i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
0: Notícies en xarxa.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-6495. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

0: Molt bon dia, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una edició informativa del migdia. A la veu, Laia Vidal i Albert Vilà. Avui us destaquem la celebració del Fòrum del Dret del Temps, que acull la nostra ciutat com a capital mundial de les polítiques del temps 2026, la presentació de l'agenda urbana de l'esport i l'inici de les proves d'accés a la universitat. Avui és dimarts, 9 de juny del 2026, i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi està acollint ara mateix i fins a les 5 de la tarda el Fòrum pel Dret al Temps, un fòrum que forma part dels actes per la designació de la nostra ciutat com a capital mundial de les polítiques del temps 2026.
1: La inauguració ha anat a càrrec de l'alcaldessa i president de la Diputació, Lluïsa Moret, que definia el dret al temps.
2: El tiempo es un derecho. Es un derecho fundamental de ciudadanía, incuestionable. Como es un derecho, los gobiernos públicos, independientemente de sus competencias y de sus niveles institucionales, tenemos la obligación y la responsabilidad no solamente de hacer políticas públicas, sino de crear sistemas de servicios públicos que garanticen los derechos. Ese es el reto, es crear un sistema de servicios públicos que garanticen un derecho de ciudadanía que es el tiempo.
0: Les últimes dades indiquen que una de cada cinc persones són pobres en temps i aquesta pobresa s'accentua encara més en el cas de les dones, quan aquesta dada passa a una de cada quatre. La Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, explicava com Sant Boi ha estat al capdavant d'iniciatives per fomentar aquest dret al temps.
3: Sant Boi va començar a fer polítiques del temps quan ningú feia polítiques del temps a Catalunya, a Espanya i molt poquet a nivell internacional. Teníem alguna bona pràctica a Itàlia, alguna bona pràctica a França. Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi. I l'Ajuntament de Sant Boi va ser el primer en signar un pacte de ciutat per les polítiques del temps amb més de 78 entitats que es comprometien en fer de Sant Boi una ciutat més habitable des del punt de vista del temps per les persones.
0: La ciutat agafa el relleu com a capital del temps a Bogotà. Ens explica què implica ser capital del temps la regidora Sensi Domínguez.
4: Significa un reconeixement a la trajectòria de Sant Boi en polítiques del temps. No només a la trajectòria, sinó també a la importància que tenim els municipis mitjans a l'hora de desenvolupar polítiques. Però allò que sempre diem, la proximitat, la capacitat d'impactar d'una forma més directa amb el ciutadà. També coneixem de primera mà, però també podem impactar. Aquests impactes que semblen menors no ho són, no? Perquè al final l'impacte és el que fa que tinguem tacadoli, no? Si canviem des de baix, si canviem les ciutats totes, sobretot les petites, farem que això sí en el futur sigui una realitat.
1: La jornada es pot seguir en streaming des del canal de YouTube de l'Ajuntament i està previst que hi assisteixin més de 200 persones de 16 països diferents.
0: I Sant Boi també ha estat present a l'agenda urbana de l'esport, ha estat presentant una iniciativa pionera a Catalunya i Espanya, on es destaca la inversió d'€1.200.000 per construir un parc d'instal·lacions esportives a la Parellada i millorar la infraestructura.
1: Durant l'acte de presentació, una taula rodona va plegar esportistes i referents de l'àmbit esportiu, que apuntava les claus sobre els vincles i els impactes de l'esport en la salut i a la vida local. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, ens dona l'acte.
5: No solament presentem un instrument de planificació, presentem un fet referent. Som el primer municipi d'Espanya que comptarà amb una agenda urbana de l'esport. Som pioners perquè farem una adaptació en un àmbit i en un sector concret, que és l'esport. Per tant, avui parlarem d'aquest àmbit concret, de l'esport i de l'activitat física. Però no solament, ja ho veureu, no solament com simplement com parlar de metres quadrats dedicats a l'esport, d'equipaments esportius, d'activitat esportiva, sinó que entenem que l'esport és una eina de cohesió social, és una eina de transformació social, econòmica, de salut, és una eina que genera igualtat d'oportunitats, que genera inclusió.
1: En aquesta taula hi eren esportistes com l'atleta Pau Capell, la lluitadora de Muay Thai Paula Silva, el Kevin Lao, esportista i treballador de la Fundació Goodman, l'Imma Grustan, psicòloga i referent en benestar emocional del Cap Camps Blancs, i la regidora d'Esports, Maria Antònia Barragán. Els escoltem a tots.
6: Agenda urbana deportiva, sectorial del deporte, de la ciudad y actividad física, no nace sola, nace de un proyecto transversal y fundamental en la ciudad, que es la agenda urbana, donde se marcan los principales objetivos y se viene a decir, como bien ha deducido Marcos, considera la ciudad como un gran espacio deportivo.
7: Desde atención primaria cada vez nos encontramos más personas con ansiedad, con estrés, con sentimientos de soledad, malestares que quizás no tendrían por qué ser medicalizados si trabajamos conjuntamente con los recursos que ofrece el municipio y prescribimos actividades que harán que a lo mejor estas personas con este tipo de malestar no necessiten un fàrmaco per a millorar.
8: El canvi que hi ha hagut els últims anys a Sant Boi per mi és molt positiu. Jo visc a Marianao, a dalt de tot. Crec que som un dels municipis que té una de les pistes de latino més boniques de Catalunya.
9: Soy Paula Silva, mi apodo es Pretty Killer, Bella Matadora. Cuando hablo de deporte se me iluminan los ojos. El deporte me ha cambiado la vida.
10: Yo hace 14 años tuve la desgracia, porque al final es una desgracia, ¿no?, de sufrir un accidente. Yo era muy deportista, tenía 18 años.
1: Sant Boi és el primer municipi de Catalunya i Espanya que disposa d'una agenda urbana dedicada específicament a la planificació de les polítiques en l'àmbit esportiu.
0: La cloenda institucional ha estat a càrrec del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
11: El que esteu fent avui és molt important. Sou pioners amb el tema de l'agenda. És una cosa que no fan pràcticament. Sou pioners, sou els primers a tot l'Estat que ho fa. I tenir clar amb un full de ruta tan clar com marca aquesta agenda cap a on anar és més que necessari, perquè a nosaltres també ens facilita la feina. Nosaltres de la Generalitat tenim la responsabilitat també d'ajudar a aquesta planificació als municipis i a la gent que té inquietud perquè l'activitat física i l'esport formi part de les seves vides. I dintre d'aquesta planificació i d'aquesta capacitat d'ajudar i d'acompanyament als municipis, perquè per nosaltres és molt important saber el que passa als municipis, perquè són la primera porta d'entrada per moltes coses i evidentment també moltes vegades per l'activitat física i l'esport.
0: I avui dia clau a l'educació perquè comença la selectivitat del 2026 amb rècord d'alumnes i noves mesures de control.
1: Prop de 46.000 estudiants catalans han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, les PAU, en una convocatòria que bat rècords de participació amb més de 45.800 alumnes escrits. Les proves s'allargaran fins dijous i mobilitzen més de 2.400 docents entre correctors i vigilants.
0: La Martina, una estudiant santboiana que espera poder obtenir prou nota per entrar a veterinària, veia amb optimisme aquests dies.
12: Al final, preparar-te per un examen tan important és una mica estressant, però ja queda menys i la veritat que estic confiada i amb ganes ja d'acabar l'examen. M'agradaria fer veterinària, llavors a la sèrie doncs faré química.
0: La selectivitat d'enguany arriba marcada per diverses circumstàncies excepcionals. D'una banda, la coincidència de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i una jornada de vaga docent ha obligat les administracions a recomanar als estudiants que es desplacessin amb antelació fins als centres d'examen. Tot i els temors inicials, el Departament d'Universitat ha confirmat que no hi ha hagut cap incidència i que tots els tribunals s'han constituït correctament. I una selectivitat també marcada per noves mesures de control.
1: Una de les novetats més destacades és la posada en marxa, com a prova pilot, de detectors de dispositius electrònics que es podran utilitzar de manera aleatòria per reforçar el control contra possibles casos de còpia durant aquests exàmens. Els estudiants s'examinen durant 3 jornades amb proves d'una hora i mitja de durada. Els resultats es faran públics el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
0: I, evidentment, la visita del papa Lleó afecta la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona. Esther Minguell, de la xarxa.
13: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el palau episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
14: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts d'Esquadra, però no he trobat problemes.
15: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
13: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Un papa Lleó XIV que ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
16: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
0: I continuem amb més informació de serveis, ja que la vaga a les biblioteques s'ha estès a tota Catalunya coincidint amb les dates dels exàmens de selectivitat.
1: Des de divendres passat, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga, de manera que s'estén l'aturada que fins ara es feia als centres de la ciutat de Barcelona i de la Diputació. Molts equipaments estan tancats i amb cartells on s'informa els usuaris de la situació. Ara és el sindicat CGT qui convoca el personal del sistema de lectura pública de Catalunya a una vaga indefinida cada divendres i dissabte i s'afegeix a l'aturada indefinida que va començar la setmana passada a la capital.
0: Escoltem a Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, en declaracions a la xarxa.
17: Estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari, vull dir, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau.
1: Representants demanen un augment salarial per recuperar poder adquisitiu perdut, també complements per direcció i atenció al públic, revisió de les jornades, el treball en dissabte i les compensacions associades i la implantació del teletreball en format mixt.
0: I a Sant Boi, tant la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer com la biblioteca Maria Aurèlia Capmany confirmen que cap treballador secunda la vaga i que no hi ha afectació en el servei. Recordem que Sant Boi, les sales d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als estudiants de Can Massallera amplien el seu horari en fase nocturna. Ho fan de l'1 al 30 de juny, exclosos els dies 23 i 24 de juny.
1: A l'Olivera el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una als laborables i de 8 a 2 quarts d'una als caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 als laborables i caps de setmana de 9 a 1.
13: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports de Sant Boiana guanya Sitges i jugarà un any més la segona categoria estatal.
18: I ara sí! Quin assaig de la Leire Aguilar! Ara sí! Ara sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara sí que la Sant Boiana ha combinat, ara sí que la Sant Boiana està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar en una temporada molt dura. I déu-n'hi-do, quin assaig de Leire Aguilar.
0: El primer equip femení de la Unió Esportiva Santboiana seguirà per tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor B.
1: El Degà ho ha aconseguit després de guanyar aquest diumenge a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que buscava l'ascens de categoria. Les santboianes es van imposar amb un contundent 42-16 i, tot i viure una difícil temporada on només han pogut sumar dues victòries i un empat en 10 partits de Lliga, seguirà un any més a la Divisió d'Honor B gràcies a aquesta victòria.
0: Núria Jou, capitana de l'equip, al post del partit, a Sant Boi en joc.
19: Portàvem dues setmanes entrenant molt, molt bé. El que hem fet els entrenaments ho hem reflectit aquí. Ho hem passat molt malament per la calor, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip. Hem jugat el que sabíem, hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit. Ens van ficar les coses difícils, però bueno, ens hem imposat i molt contentes, i l'any que ve a donar-li més, i prometem estar a la taula de dalt, perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
0: Finalment, l'estadi municipal Antonio Herbàs de Sant Boi serà la seu del classificatori Europa-Àfrica de softball femení pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
1: 5 països europeus i un africà lluitaran a Sant Boi el setembre de 2027 per una plaça pel torneig olímpic, on competiran un total de 6 seleccions. A més, aquest cap de setmana, el primer equip masculí ha aconseguit sumar una doble victòria a l'imposar-se 0-5 i 4-14 a l'estadi municipal Antonio Herbàs davant del Mira el Bueno, posant-se en segona posició del grup 2 de la Divisió Honor.
0: I pel que fa al temps, el Meteocat apunta una previsió de temps tranquil a Sant Boi.
1: Predomina el cel sereu amb alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions i l'ambient es mantindrà estable durant les properes hores. Les temperatures seran agradables, amb valors que es mouran entre els 20 i els 27 graus segons el moment del dia.
0: En conjunt, situació meteorològica marcada per l'estabilitat, absència de pluja i un ambient plenament primaveral a Sant Boi. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 9 de juny. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui a partir de les 8.

0: mata chinchan.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
4: Me parece muy emocionante de leer. Se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
6: Venim a recolzar Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
1: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
7: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
7: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
7: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
8: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
9: Jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
1: En cultura, Pere Anglès guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
7: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
10: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
12: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Sí. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
12: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
3: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
12: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar al pontífex, els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
0: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
4: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
13: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
5: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
6: Tenim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
0: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i de fet s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
0: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
1: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
1: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern en volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
7: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'estadi olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
7: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hungria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
7: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
7: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
22: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
21: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes, de la CGT.
9: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
10: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
8: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons de CGT i 6.500 segons d'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és ara aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
7: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
1: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
23: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
1: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
29: Bé, nervis.
30: Molts nervis.
31: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
32: Jo avui bé, demà ja veurem.
33: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
34: Nervis d'última hora i tot això, però si estàs ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
35: Al final és treballar-ho i practicar.
28: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
0: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
1: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
3: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
7: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
1: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
7: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
7: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
1: I en aquest dia t'han atapaït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
7: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda a Blanes es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
6: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
8: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
9: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
10: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
9: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
5: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
14: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
13: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
14: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 12:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífic utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluïsmi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Tenim a recusar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera de

0: cada 35 associacions de voluntaris de protecció civil. En total, unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
2: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
3: Notícies en xarxa.
1: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
5: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
6: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
4: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, havem-vos vaga perquè no havem-vos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
7: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
1: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
8: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
9: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
10: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
11: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
12: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
8: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
1: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
13: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
14: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
15: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
16: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
17: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes. i al final ens ha sortit el

0: que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
1: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
2: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
5: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
4: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
6: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
6: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Les hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
6: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
4: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
9: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Si algú em pugui dir com
4: sortir d'aquest turbament, com es... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
11: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
10: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap, Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
4: Yeah. i arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
12: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
13: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
12: En bàsquet, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
12: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
15: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
16: És una afició que al final crec que durant l'any es pot ser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
15: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
12: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, estimats oients, i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us convido a un viatge extraordinari que ens portarà de les òrbites celestials als carrers de Londres i dels camps anglesos fins al cel infinit on canta una losa. Tres obres monumentals, dos compositors anglesos que van redefinir la música britànica del segle XX. Gustav Holst ens farà volar pels planetes amb la seva suite orquestral més cèlebre i Ralph Vaughan Williams ens mostrarà l'ànima de Londres i la bellesa pastoral d'Anglaterra. Preparem-nos per escoltar música que parla d'astres i ciutats, de guerra i pau, de terra i cel. Que aquest viatge sonor ens recordi que la música és el pont més vell entre el somni i la realitat. Mireu, Gustav Holst va néixer el 1874 a Cheltenham, Anglaterra, en una família de tradició musical. El seu pare era organista i professor de piano, però la vida no li va ser fàcil al jove Gustav. Patia de neuritis en la mà dreta, una malaltia dolorosa que el va obligar a abandonar el piano per centrar-se en la composició i la direcció orquestral. Era un home de múltiples inquietuds. Va estudiar sànscrit, es va interessar per la filosofia hindú i l'astrologia i va treballar durant anys com a professor de música en escoles modestes i com a trombonista en orquestes. No era un compositor de saló ni de fama immediata, era un artesà honest que buscava l'expressió genuïna per damunt de l'èxit fàcil. Holst trobava refugi en les estrelles quan la vida a la Terra es feia complexa. Un dia, passejant amb el seu amic Clifford Bucks, aquell li va parlar de l'astrologia com a camí per entendre les forces que mouen l'ànima humana. I en aquell moment, com una llum que s'encén en la foscor, Holst va veure que cada planeta podia representar no només un astre, sinó una dimensió de l'esperit humà. Mireu, l'obra Els planetes va néixer entre 1914 i 1916, mentre el món s'esquinçava en la Primera Guerra Mundial. Holst va compondre set moviments, set retrats sonors segons la tradició astrològica, no astronòmica, explorant arquetips mitològics i temperaments humans. L'obra s'obre amb Mart, el portador de la guerra, una marxa implacable, mecànica, amb un ritme obsessiu de cinc temps que sembla anunciar la catàstrofe bèl·lica. Després arriba Venus, la portadora de la pau, com un bàlsam amb flautes i arpes que dibuixen un paisatge de calma infinita. Mercuri, el missatger alat, és àgil i capritxós, ple de piruetes orquestrals. Júpiter, el portador de l'alegria, és potser el moviment més popular, una celebració exuberant amb aquella melodia noble i expansiva que després es va convertir en l'himne patriòtic anglès. I vow to thee, my country. Et juro a tu, país meu. Saturn, el portador de la bellesa, ens fa sentir el pas inexorable del temps amb un clima greu i solemne. Urà, el màgic, és misteriós i grotesc, amb efectes orquestrals que semblen bromes còsmiques. I finalment, Neptú, el místic, ens endinsa en un territori eteri i llunyà, amb un cor femení que s'esvaeix en la distància, com si la música es dissolgués en l'infinit. L'estrena va tenir lloc el 29 de setembre de 1918 al Queen's Hall de Londres, en un concert privat davant d'unes 100 persones. Va ser un jove, Adrian Ball, qui va dirigir aquella primera audició. L'estrena pública completa no va arribar fins al 1920 i des d'aleshores Els planetes s'ha convertit en una de les obres orquestrals més admirables del segle XX, amb una influència immensa en el cinema i la música de bandes sonores. Escoltarem la versió definitiva de Sir Adrian Ball, al capdavant de la London Philharmonic Orchestra, en una gravació de finals dels anys 60 per EMI. Ball, amic personal de Holst i director que va estrenar l'obra, ens ofereix una lectura noble, equilibrada, profundament britànica. No hi ha excessos ni focs artificials gratuïts. Hi ha una comprensió absoluta del ritme i de les textures que Holst va imaginar. Sota la seva batuta, l'orquestra no només toca les notes, sinó que respira amb Holst, compartint els seus somnis i inquietuds. La precisió orquestral és impressionant, però el que realment commou és la profunditat emocional que Ball es treu de cadascun dels moviments. Donem pas ara a aquesta joia monumental. Gaudiu d'aquest viatge còsmic. Això és Els planetes de Gustav Holst.

Acaben de viatjar dels planetes, des de la violència de Mart fins al misteri infinit Neptú. Hem sentit com Holtz va capturar no només els astres llunyans, sinó els misteris i passions que habiten dins de nosaltres. Cada moviment ha estat un reflex del nostre univers interior, els nostres combats, la pau que busquem, l'alegria que celebrem, la saviesa que guanyem amb els anys. Sir Adrian Bolt i la London Philharmonic ens ha portat amb autoritat i sensibilitat per aquesta arquitectura sonora que continua fascinant generacions més d'un segle després del seu naixement. I ara baixem dels cels cap a la terra ferma. Ens espera una ciutat vibrant, caòtica i plena de contrastos, Londres. Mireu, Ralph Vaughan Williams va néixer el 1872 a Don Abney, Gloucester, en el si d'una família culta i benestant. Era descendent de la família Whitwood i parent de Charles Darwin en per línia materna. Després de la mort prematura del seu pare, un vicari anglicà, va créixer en un ambient intel·lectual i liberal. Però Vaughan Williams no era un compositor de torre d'ivori. Era un home de terra, de poble, que caminava pels camps anglesos i recollia cançons populars antigues que estaven a punt de perdre-se en l'oblit. Va ser juntament amb el seu íntim amic Gustav Holst, un autèntic arqueòleg de les melodies angleses. Va estudiar al Royal College of Music amb Parry i Stanford i més tard a Cambridge. El 1907 i 1908 va passar un període formatiu a París amb Maurice Ravel, que li va ensenyar a alliberar-se de les influències germàniques i abraçar una claretat més francesa i una llibertat harmònica que marcarien el seu estil madur. El que fa singular a Vaughan Williams és aquesta fusió de l'antic i el modern, aquest arrelament en la tradició popular anglesa, integrat en les grans formes simfòniques. Era un home de profundes convincions humanístiques, agnòstic però enamorat del llenguatge bíblic i compromès amb la comunitat. Va fundar el Leith Hall Musical Festival el 1905 per apropar la música a tothom, però també era un londinenc de cor, un home que estimava la grandiositat del Tàmesi, la solemnitat dels seus parcs i el bullici anònim dels seus carrers. La London Symphony va néixer entre 1912 i 1913, quan Londres era el cor d'un imperi, una ciutat vibrant i plena de contrastos. Vaughan Williams no volia fer una postal turística, volia captar l'esperit del lloc. El seu Londres era el fum de les fàbriques barrejant-se amb la boira del riu, el so de les campanes d'una església llunyana, la memòria d'un passat immemorial i la pressió d'una modernitat que ho canviava tot. L'obra va néixer d'un suggeriment del seu amic i alumne, George Butterworth, qui el va animar a donar forma simbònica als esbossos. L'estrena el 27 de març de 1914, sota la direcció de George Fertoy, va ser un èxit. Però només pocs mesos després, l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va canviaria tot. Vaughan Williams, malgrat tenir més de 40 anys, es va allistar voluntàriament com a conductor d'ambulàncies al Front Francès. Aquella experiència de la pèrdua, perdria el mateix Butterworth, a qui està dedicada l'obra, va impregnar per sempre la seva música. La sinfonia seria profundament revisada el 1918, el 1920, 1933 i finalment el 1936. Mireu, el primer moviment s'obre a un Londres adormit, les campanes de Westminster i el Big Ben ressonant sobre les aigües del Tàmesi. Després esclata l'Allegro Resoluto, una marxa vigorosa que és a l'ondulació de milers de passos, el trànsit, els crits dels venedors ambulants, la força imparable de la vida urbana. El segon moviment és de bellesa desoladora. El cor anglès canta una melodia enyorada, el so de la boira que baixa pel Tàmesi, la contemplació dels molls foscos, la soledat enmig de la multitud. És un nocturn urbà, ple de melangia i poesia. El tercer moviment, Scherzo Nocturn, ens porta al carrer Strand de Londres un dissabte a la nit. Ritmes de music halls, el motiu Sweet Lavender, la banda dolça, que passa d'un instrument a l'altre com un venedor que es perd entre la multitud. Es viu, nerviós, d'una vitalitat contagiosa. I el quart moviment torna a la nit, però més fosca i més inquietant. Una marxa greu que evoluciona fins a un clímax monumental i després l'epíleg. Pot ser una de les coses més extraordinàries que Vaughan Williams va escriure mai. La música s'apaga lentament, tots els temes es dissolen. Tornen les campanades de Westminster, ara més distants, espectrals, com un record que s'esvaneix.
És un final de serenitat i tristesa immortals. Bé, escoltarem la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn. Previn és aquell nen prodigi nascut a Berlín que va fugir del nazisme i va triomfar a Hollywood abans de conquistar les grans sales de concerts. Va ser nomenat director principal de la LCO el 1968. El seu enregistrament de 1972 per la RCA Red Seal amb l'enginyer Kenneth Wilkinson té alguna cosa d'autèntic i viscut. Previn no dirigeix només les notes, dirigeix l'atmosfera, la memòria, l'emoció, i en l'epíleg final aconsegueix una paciència, una lentitud que suspèn el temps. La qualitat sonora és càlida i transparent, amb una riquesa tonal que permet apreciar cada detall. És una lectura que respira Londres, que respira veritat. Tanquem els ulls, deixem anar la imaginació, penseu en boira i llum de gas, en l'ombra del Parlament i la soledat d'un banc a mitjanit. Gaudiu de la sinfonia.

Hem passejat pels carrers i els somnis d'un Londres que Vaughan Williams va immortalitzar amb una tendresa i una profunditat úniques. Amb sentit despertar la ciutat, hem vist caure la boira sobre el Tàmesi. Hem ballat al carrer Strand i hem assistit a l'epíleg commovedor on tot s'esvaeix en silenci. André Previn i la London Symphony Orchestra ens ha guiat amb una sensibilitat excepcional per a aquest retrat sonor d'una metròpoli que mai no dorm, però que de tant en tant deixa sentir els seus sospirs més íntims. I ara deixem la ciutat enrere. Anem cap als camps anglesos, cap a aquell instant màgic en què el cel i la terra es troben en el vol d'una losa. De l'Arc Ascending, la losa ascendint, va néixer el 1914, just quan les ombres de la Primera Guerra Mundial començaven a allargar-se per Europa. Vaughan Williams, inspirat per un poema de George Meredith, va compondre inicialment aquesta romança per a violí i piano, dedicada a la violinista Marie Hall. La guerra va interrompre el procés creatiu. Vaughan Williams va servir com a conductor d'ambulàncies i artiller, i no la va poder acabar fins al 1920, quan el món intentava curar les seves ferides. Aquesta obra sona com un regal, com una oració íntima que ens recorda que, malgrat tot, la bellesa existeix. Musicalment és d'una senzillesa aparent que amaga una profunda subtilesa. El violí solista és la losa i des de les primeres notes ens fa volar. No hi ha temes rebuscats ni desenvolupaments complexos. Tot és fluid, orgànic, com si la música brollés directament de la natura. El violí canta, tremola, s'eleva en arpegis lluminosos que recorden el batec d'unes ales invisibles. L'orquestra discreta i delicada sosté aquell vol amb pinzellades de color. Les cordes dibuixen els camps, les flautes aboquen el vent, l'obra respira, fa pauses, deixa que el silenci també parli. Comença una introducció suau de vents i cordes, seguida d'una cadència lliure del violí, sense barres de compàs, com si l'ocell improvés el seu cant, que descendeix en melodies pentatòniques i mols dòrics. Hi ha moments de serenitat i episodis més vius, on els trills del violí evoquen el batec de les ales. L'obra acaba amb una cadència final que puja fins a un altíssim agut i baixa suaument, deixant un eco de serenitat infinita. L'estrena de la versió per a piano va ser el 15 de desembre de 1920 i la versió orquestral va arribar el 14 de juny de 1921 al Queen's Hall de Londres, sota la batuta d'Adrian Ball i amb Mary Hall com a solist. Amb els anys, The Lark Ascending s'ha convertit en una de les pàgines més estimades del repertori anglès, sovint votada com una de les peces clàssiques més admirades, simbolitzant no només la bellesa natural, sinó també una nostàlgia per un món innocent. Per acostar aquesta obra, han triat la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Sir Neville Mariner, amb Iona Brown com a solista al violí. Aquesta orquestra de càmera anglesa, fundada el 1958, és sinònim d'elegància i precisió. L'enregistrament es va realitzar del 12 al 14 de maig de 1971 a la 15.

0: I així, amb aquesta ascensió serena, tanquem el nostre viatge d'avui. Hem viatjat pels planetes amb Holst, hem caminat pels carrers de Londres amb Vaughan Williams i finalment hem volat amb una alosa cap al cel infinit. Tres obres que ens han portat de la grandiositat còsmica a la intimitat pastoral, recordant-nos que la música és el llenguatge més vell per expressar allò que les paraules no poden dir. Gràcies per acompanyar-nos a Partitura de Tarda. Fins a la propera. Que la música us faci...
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 6. Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les incidències d'aquest migdia a la xarxa de Rodalies de Catalunya. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'Adif i hi ha retards durant tota la tarda. Situació a aquesta hora, equip viari, Marilu García.
3: Doncs a causa d'aquestes incidències ja resoltes, els trens de l'R1, R2 i R11 tenen 30 minuts de retard de mitjana i els de l'R4, 20 minuts. Els regionals, retards generalitzats. A les carreteres, menys volum de trànsit del que és habitual, destaquem la cua a la C-17 a l'Ametlla del Vallès direcció Vic per alguna possible incidència.
2: I a aquesta hora comença l'acte més massiu del Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex no hi arribarà fins a quarts de 8 del vespre amb el Papa Mòbil. Aquest migdia Lleó 14 ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona, on ha destacat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món, diu, fragmentat per les guerres. I el president Salvador Illa aprofita la trobada amb el Papa Lleó 14 per agrair-li que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. S'han reunit a soles durant mitja hora al Palau Episcopal de Barcelona. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nuche Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a Trescat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries com geografia o física o també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. I ha quedat vist per sentència el judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I a Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. I la Veronal inaugurarà la nova temporada del Mercat de les Flors, una programació que inclou una quarantena d'espectacles agrupats sota el lema Ballant cauen els murs i que es desplegarà més enllà del mercat a causa de les obres de remodelació de l'edifici.
1: Esports.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el Club Blaugrana presentarà una denúncia al Reial Madrid per les insinuacions que fa el Club Blanc sobre el cas Negreira, un anunci que ha fet Juste en el Senat del Barça. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final.
2: I pel que fa al temps, els núvols ens acompanyaran fins a mitjanit a la meitat de nord del país. De fet, durant la matinada de dimecres s'esperen pluges febles al Pirineu i també a la Catalunya central fins a primera hora del matí. Després, el cel quedarà variable al nord i assolellat a la resta del país. Les temperatures tocaran fons.
1: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacín Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Començo saludant l'Albert Vilar, com estàs?
2: És Bustamante cantant-li al papa.
1: Què li diu? Què li diu? Què li diu? A veure, a veure. Què li diu? Alza la mirada, Albert.
2: Que bonica, no?
1: Alza la mirada.
2: Per què no cantava aquesta? Por el amor de esa mujer. Jo hauria cantat aquesta.
1: Sí. Quin és el teu destino, Albert Vilar?
2: No ho sé, però jo si em presento al Bernabéu, sí. Sent Bustamante que tinc aquesta cançó... Seas...
1: Ah, no, ara no, ara no. No anava encara, no anava encara. Has alzado la mirada o no? És el que diu el papa que hem de fer.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: No ho sabia.
1: Aixecar la mirada cap amunt...
2: Saps què penso que el papa sembla una mica aïa? Com parla...
1: Tu creus?
2: No sé, com parla aquest espanyol americanitzat, perquè al final és d'estadounidense.
1: Sí.
2: Es parece un poco aïa.
1: Ja parla tan que... català, també. Ara en parlarem, ara en parlarem. Aymar Alemany, com estàs?
3: Bé, molt bé. Molt,
1: benvinguda.
3: Molt contenta d'escoltar-vos.
1: Troba'm a faltar, aquí hi ha gent de carrer.
3: Sí, sí, jo a vosaltres també.
1: Passat uns bons dies?
3: Bueno,
1: han sigut... Es pot passar uns bons dies quan tens exàmens?
3: No, ja. No, no, això podria ser perfectament un tema del que podríem parlar un dia, però sí. És impossible.
1: Però bueno, més o menys s'ha salvat la cosa o què?
3: Més o menys.
1: Bueno,
3: sí, no, no, estic molt bé, molt bé. Aquí on em veieu, jo estic molt contenta. Me n'alegro molt que poseu el David Bustamante.
1: Sí, home, clar.
3: O sea, por el amor de esta mujer, por favor. O sea,
1: sí, sí.
3: Sisplau,
1: espectacular.
3: Continuï.
1: Marina Blanco, com estàs?
4: Bona tarda.
1: Benvinguda, tu què?
4: Jo igual, que la Aymara, molt contenta d'estar aquí, igual que ella.
1: I amb la vida?
4: Molt bé, també.
1: Tot bé,
4: Tot superbé.
1: Els exàmens també, tot bé?
4: Més o menys, també.
1: Bueno, Marina... Hi ha hagut algun petit d'això?
3: Un patinazo. Por el amor de esa mujer, sí. Lucharé.
1: Avui, en un dia en el que parlarem, per cert, d'exàmens, perquè han començat les PAU, la selectivitat, i per tant... Jo crec que tots els que els hi toqui en aquesta edat de Sant Boi, doncs ara mateix segurament estaran molt nerviosos, molt nervioses. Avui, de fet, marxarem fins una de les biblioteques de la ciutat. Ens colarem d'incògnit, a veure si podeu passar, a veure si podeu també parlar amb alguns dels estudiants per saber també quines són les seves sensacions. Avui, en una setmana d'actes a Sant Boi, ara els explicarem. Ahir en vam tenir un, avui n'hem tingut un altre. De fet, el tenim ara mateix en marxa i demà també en tindrem un altre. Per tant, molta activitat aquesta setmana. Ho explicarem tot seguit a l'informatiu. A més, avui un dia marcat, com estàvem explicant, per aquesta arribada del papa. Avui ho portarem també en clau local perquè, per una banda, tenim un santboià que ens explicarà l'última hora des de l'Estadi Olímpic, on, recordem, avui vindrà el papa. A partir de les 8 parlarà ell, però abans doncs, hi haurà espectacles i una mica de tot. I, a més, hem d'explicar que hi ha hagut 10 voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi que han format part del dispositiu. Avui a Barcelona, per l'arribada del papa, avui també en parlarem amb un d'ells, que ja us avanço que ens ha dit que és el dispositiu més bèstia que ha viscut ell com a Protecció Civil en la seva vida. Per tant, avui, déu-n'hi-do tot el que explicarem. En una segona hora, a l'ACA, avui tornarà en 15 minuts, amb ganes també d'escoltar-les. A més, ja us avancem que, segons ens han dit, és l'última secció que les tindrem amb nosaltres. Avui també torna Guerrilla Feminista amb una entrevista, com vam tenir la setmana passada. I Albert Vilar, avui també parlarem d'esports. Què explicarem?
2: Doncs la notícia del cap de setmana és la permanència del primer equip femení de la Unió Esportiva Santboiana, que seguirà una tercera temporada consecutiva a la segona màxima categoria estatal, i també de la cursa popular Cooperativa Molinó, que celebrarà el pròxim 21 de juny, i ho farem amb el seu organitzador, el Cristian Guzmán, de Runners Cooperativa.
1: Tot plegat serà avui a Gent de Carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
1: Però abans, les efemèrides.
2: A veure si t'agrada aquesta, perquè és una mica estranya, eh? Un 9 de juny de 1934, als Estats Units, s'estrena la primera pel·lícula del Pato Donald, que té aquesta música introductoria. Va ser el cinquè personatge de Disney, després de Goofy, Mickey, Minnie Mouse i Oswald, el conill afortunat, que era la primera versió de Mickey Mouse, com una mica pitjor dibuixada, vam veure que no va tenir massa èxit. En altres efemèrides, avui fa 50 anys, un 9 de juny de 1976, a l'Espanya postfranquista s'aprova la llei que autoritza l'existència de partits polítics, només 50 anys enrere. Un altre exemple de que fa no tant no teníem democràcia.
1: És curiós, això.
2: Sí, i fa 20 anys comença un torneig força conegut. So you can keep...

0: Un 9 de juny de 2006, a Alemanya, s'inicia la 33a Copa Mundial de Futbol. La cançó va ser The Time of Our Lives, la cançó oficial de l'estonenca Toni Braxton, però l'himne extraoficial va ser aquest Hips Don't Lie de la Shakira amb l'haitià Weekly Jean, que va ser el gran èxit de l'estiu d'aquell 2006, i per això, bàsicament, la van elegir per fer la cançó oficial del 2010, i crec que els hi va anar bastant bé. La campiona va ser Itàlia, que curiosament fa 12 anys que no participa al Mundial, va perdre grups el 2010 i el 2014, i no s'ha classificat els tres anteriors, o sigui, jo no recordo Itàlia.
1: Lamentable, Itàlia és un país lamentable en general.
0: Efectivament, i finalment un record aquest cantant.

0: Avui fa 6 anys de la mort del cantant catalano-aragonès Pau Donés, líder del grup Jarabe de Palo, amb aquest Eso que tú me das, l'última cançó del cantant dedicada a la seva filla. Va morir als 53 anys a causa d'un càncer de colon i va tenir una entrevista amb Jordi Évole 2 setmanes abans de morir, que us recomano molt veure.
1: Doncs és una gran entrevista i sempre explica Jordi Évole que mira que n'ha fet d'entrevistes i que és la que més l'ha marcat. Per cert, Albert, has pensat abans molt ràpid el tema del Mundial?
0: Dos dies, però ho parlem quan se'n vagi el papa.
1: Més enllà d'això, potser...
0: No, jo en parlaré.
1: Ho dic o no?
0: No ho digues encara.
1: Doncs hi ha hagut censura, gent de carrer, en fi. Ens haurem d'aguantar. I aquí felicitem avui...
0: Avui fan 96 anys Jordi Pujol i Soley, polític barceloní i president de la Generalitat de Catalunya durant més de 23 anys. El 2001 va ser succeït a Convergència i Unió per Artur Mas, que va perdre les eleccions contra Pasqual Maragall del PSC. En aquests 23 anys de govern, ni els posteriors tampoc, no va trobar el moment adient per regularitzar els diners del seu pare que tenia perduts a Andorra. Ho va dir ell, eh? No ha trobat el moment adient.
1: Sí, no, mira que han sigut anys, però no m'acaba d'encaixar per agenda.
0: Estava molt lligat.
1: Coses més importants.
0: I hagués fet 85 anys aquest músic.

0: 1 de juny de 1941 va néixer a la ciutat anglesa de Leicester el britànic John Lord, pianista de la banda Deep Purple, amb aquest Smoke on the Water, que té els acords de guitarra més reconeguts de la història i pràcticament més fàcils. John, et recomano que si te'n vas al Regne Unit que et posi aquest nom.
1: John Lord.
0: John Lord, em sembla molt bon nom. I fa 65 anys aquest actor. El 9 de juny de 1961 va néixer a Canadà l'actor Michael J. Fox, guanyador de 3 premis Emmy i un Globus d'Or pel seu paper de Marty McFly a la trilogia de Regreso al Futuro. I també fa 63 anys aquest actor. Escoltem la banda sonora dels Pirates del Caribe perquè el 9 de juny de 1963 va néixer a Kentucky l'actor estadounidenc Johnny Depp, nominat a un premi Oscar per al seu paper del capità pirata Jack Sparrow. I finalment, 48 anys, l'exfutbolista alemany Miroslav Klose, que segurament celebra el seu últim aniversari com a màxim anotador de la història als Mundials. Va marcar 16 gols en 24 partits en 4 edicions que va jugar. Messi té 13 en 5 edicions, Mbappé 12 en 2, que és una barbaritat, i Neymar, Harry Kane i Cristiano Ronaldo tenen 8. O sigui, segurament algun d'aquests el supera segur.
2: Sí, sí, vull dir que...
0: Jo crec que Mbappé es convertirà en 3 edicions en el màxim anotador.
2: Aquest any també?
0: Sí, sí, o sigui, màxim anotador de la història. Porta 12 gols, ha de marcar 4.
2: Arriba amb mala forma, molt despistat.
0: Que ha, ha deixat tots els esforços.
2: Que si ara no sé què, ara faig veure que em lesiono.
0: Ha deixat tots els esforços per aquest. I si no, Messi,
2: tio, està molt despistat. No, perquè després vagin a la casita i, bueno, cadascú ja que... I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs diumenge va fer 9 anys que va sortir el videoclip d'aquesta cançó.

Un 7 de juny de 2017, el cantant madrileny C. Tangana tria el videoclip d'aquest Mala Mujer, el segon avançament del seu primer àlbum en solitari, Ídolo, que sortiria aquell mes d'octubre de l'any 2017. Imagineu-vos si fa temps que aquí C. Tangana estava sortint amb la Rosalía, que va tenir una relació 2016-2018. Escoltem Mala Mujer de C. Tangana, que diumenge va fer 9 anys.

0: I Albert Vilar, avui és el Dia Internacional de...
1: Avui és el Dia Internacional de l'Arxiu, així que avui he tirat d'arxiu i he recuperat la teva primera presentació en aquest programa el 13 de gener de 2025. Així passes una mica de vergonya.
0: Això no interessa, no interessa a l'audiència.
1: Primer de tot, que entres a les temps, ja, eh?
0: No li interessa gens, això, a l'audiència santboiana. Hola, hola a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer.
2: Quina energia, tu. En fi.
1: Però mira el que
0: perquè dius. Perquè sí, som santboians, sí, som joves i la tarda són el nostre torn. Som Gent de Carrer, un dia més, som-hi. I alguns estan pensant, ostres, qui és aquesta que ens parla? On està el Dani? Doncs com vam explicar ja la setmana passada, el Dani...
3: Però ja m'he cansat. Fora, és que això no interessa. Vull dir, no, nosaltres aquí fixats bé públic, això és tot el contrari, no interessa a ningú.
1: Tenia altres, eh? Sí. Tenia altres. També tenia la meva primera intervenció, que pel que sigui no l'he ficat. I el primer cop que vam estar junts a un estudi de ràdio, que no era aquí a Sant Boi, sinó era aquí a Ràdio d'Espí.
0: I coincidia amb el Mundial.
1: Amb el Mundial de Qatar, és veritat. I tenies una opinió molt polèmica.
0: Sí, no s'escoltarà això, no. Em mataràs. Avui que és dia 9 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: Avui en un dia en el que hem parlat molt del Papa i és que ha iniciat avui la seva visita a Catalunya amb una visita a la catedral de Barcelona. Durant una homilia que ha combinat el català i també el castellà, el pontífex ha destacat el paper de Catalunya com a terra d'acollida i també ha animat els ciutadans a ser exemple d'unitat, fraternitat i pau en un món marcat pels conflictes i les divisions.
1: Després de la celebració, el Papa ha sortit a saludar les milers de persones que l'esperaven a les portes de la catedral. Ho ha fet amb algunes paraules en català com bon dia i bona hora i s'ha acomiadat amb un adeu-siau, un gest que ha estat molt ben rebut pels assistents.
0: S'aplaudeix tot ja, eh? Arriba un punt que la visita del Papa Lleó XIV, recordem que continua també aquesta tarda amb una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb la Gran Vetlla a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on es preveu l'assistència d'unes 40.000 persones, una Gran Vetlla que, per cert, comença ara, a les 6 de la tarda, per tant, ja la tenim en marxa. Recordem que demà visitarà la presó de Brians, l'abadia de Montserrat, i celebrarà una missa a la Sagrada Família, on inaugurarà la Torre de Jesús. Avui era un dia en el que també els estudiants aquesta setmana s'examinen de les PAU. Ja poden consultar també les correccions i les solucions oficials dels exàmens que ja han fet de la selectivitat 2026. En aquest sentit, el Departament de Recerca i Universitats Públiques, pocs minuts després de cada prova, tant els anunciats com els solucionaris els publiquen perquè els alumnes puguin comprovar directament les seves respostes.
1: Els documents es poden descarregar en format PDF i estaran disponibles durant els 3 dies d'exàmens, des d'aquest dimarts i fins dijous. Entre les matèries examinades hi ha llengua castellana, anglès, física, història, matemàtiques, biologia, llengua catalana i química, entre moltes altres. A més de les correccions, els estudiants també poden consultar informació sobre les notes de tall, els criteris de correcció i també el calendari complet de les proves. La publicació dels solucionaris s'ha convertit en una de les eines més utilitzades pels alumnes per fer una primera valoració de com els han anat els exàmens abans de conèixer les qualificacions definitives.
0: De fet, avui molts en sortir dels exàmens han dit que els d'avui eren fàcils. Veurem si opinen això segons segueix avançant la setmana. Avui volem conèixer-ho de primera mà. Marxarem a les biblioteques de Sant Boi per parlar amb els estudiants que s'estan preparant aquestes proves. I avui els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi que ha destruït o va fer ahir a la nit part d'una cooperativa agrícola de Lleida podria haver estat un incendi provocat. El foc es va originar de fet, ahir a la nit en aquesta zona exterior amb alguns palots i caixes de fusta i es va estendre ràpidament fins a afectar dues de les tres naus de l'empresa Arcofruit.
1: Els bombers han donat l'incendi per controlar després d'una nit de treball intens. Quatre persones han resultat ferides lleus i unes 1.300 van haver de quedar confinades de manera preventiva. La investigació continua oberta després que hagin aparegut indicis que apunten a més d'un focus inicial. Tot i els importants danys materials, la cooperativa assegura que treballarà per recuperar l'activitat el més aviat possible.
0: I pel que fa a l'actualitat local, des d'avui Sant Boi ja exerceix com a capital mundial de les polítiques del temps 2026.
1: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. A Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o com Barcelona.
0: Qui va obrir l'acte va ser l'alcaldessa, Lluís Moret, l'escoltem.
2: El tiempo es un derecho. Es un derecho fundamental de ciudadanía, incuestionable. Como es un derecho, los gobiernos públicos, independientemente de sus competencias y de sus niveles institucionales, tenemos la obligación y la responsabilidad no solamente de hacer políticas públicas, sino de crear sistemas de servicios públicos que garanticen los derechos. Ese es el reto, es crear un sistema de servicios públicos que garanticen un derecho de ciudadanía que es el tiempo.
0: En un acte que va ser responsabilitat política de la regidora Sensi Domínguez, a la que també hem pogut escoltar avui.
3: Però significa un reconeixement a la trajectòria de Sant Boi en polítiques del temps. No només a la trajectòria, sinó també a la importància que tenim els municipis mitjans a l'hora de desenvolupar polítiques. Però allò que sempre diem, la proximitat, la capacitat d'impactar d'una forma més directa amb el ciutadà. També coneixem de primera mà, però també podem impactar. Aquests impactes que semblen menors no ho són, no? Perquè al final l'impacte és el que fa que tinguem tacadoli, no? Si canviem des de baix, si canviem les ciutats, totes, sobretot les petites, farem que això sí, en el futur sigui una realitat.
0: En aquesta inauguració hi participa també la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra, que destaca Sant Boi com un dels municipis amb més implicació pel que fa a les polítiques del temps.
4: Sant Boi va començar a fer polítiques del temps quan ningú feia polítiques del temps a Catalunya, a Espanya i molt poquet a nivell internacional. Teníem alguna bona pràctica a Itàlia, alguna bona pràctica a França. Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi. I l'Ajuntament de Sant Boi va ser el primer en signar un pacte de ciutat per les polítiques del temps amb més de 78 entitats que es comprometien en fer de Sant Boi una ciutat més habitable des del punt de vista del temps per les persones.
0: Guerra destaca que les polítiques del temps són una eina clau, diu, per avançar en igualtat, facilitar la conciliació i també millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Com us explicàvem, en una setmana que és una setmana plena d'actes aquí a Sant Boi, perquè demà tindrem la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades amb una jornada participativa a la plaça de l'Ajuntament.
1: Al matí, prop de 500 alumnes de 12 centres educatius de la ciutat culminaran el projecte escolar Sobrevolar les Fronteres, una iniciativa de sensibilització sobre el dret d'asil i la realitat de les persones refugiades. Els estudiants completaran una instal·lació artística col·lectiva inspirada en les fronteres i la lliure mobilitat.
0: I a la tarda?
1: Doncs a la tarda la commemoració s'obrirà a tota la ciutadania amb la lectura del manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, parlaments institucionals i també un concert del cor infantil de l'Escola Municipal de Música Blainet. L'acte referma el compromís de Sant Boi com a ciutat refugi i defensora dels drets humans.
0: Demà ho seguirem tot plegat de prop. I és que més, ahir Sant Boi va presentar també la seva agenda urbana sectorial. Que recordem que és l'agenda que marca el rumb polític de la ciutat pel que fa a l'esport, ho vam poder seguir en directe aquí a Ràdio Sant Boi. Albert, què és el que vam explicar?
1: Doncs que es tracta d'un document pioner que converteix la ciutat en la primera de Catalunya i d'Espanya a disposar d'una estratègia urbana específica per a aquest àmbit. L'objectiu és reforçar el paper de l'activitat física en la salut, el benestar i la cohesió social.
0: De fet, aquesta presentació va ser ahir a la tarda a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i va comptar també amb la participació de l'alcaldessa Lluïsa Moret.
5: Com que l'esport és tan polièdric i té tantes, diguéssim, tantes cares, no? En primer lloc, doncs, l'esport, com jo crec que ara és inqüestionable, forma un binomi doncs, claríssim, que és esport, activitat física i salut. És a dir, està clar que la pràctica esportiva, que l'activitat física ja s'ha convertit en un element de vida quotidiana per millorar la salut al llarg de la vida, perquè estem parlant de l'esport escolar, de l'esport infantil, de l'esport en família, de l'esport per a les persones més grans, de l'esport en les persones que tenen doncs, altres capacitats o alguna, diguéssim, dintre de la diversitat funcional.
0: Un acte que també va comptar amb la presència del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que destacava Sant Boi com un municipi avançat a l'hora d'impulsar les polítiques que s'estan implementant des de la Conselleria d'Esports de la Generalitat.
6: De la necessitat també de que els propis municipis facin el que van fer nosaltres, una diagnosi del que està passant al seu espai per reconèixer les possibles mancances, no caure en errors i també planificar el futur. I aquí Sant Boi, la veritat és que és pioner. Nosaltres, sempre que hem tingut comunicació amb ells, tant amb el tema de la prescripció esportiva com amb el tema de la millora d'instal·lacions, ja teníem molta feina avançada i això a nosaltres també ens ajuda molt, així que podem dir que és una ciutat pionera.
0: Durant la jornada s'ha aprofundit sobre els objectius de l'agenda urbana i també s'ha destacat el projecte del sector de l'aparellada, un espai verd que integra equipaments esportius, segons va remarcar l'alcaldessa. Fins ara, Albert, què sabem d'aquest equipament?
1: Doncs que l'aparellada es prepara per viure la transformació més important de la seva història. L'Ajuntament de Sant Boi impulsarà una reforma integral del complex esportiu que inclourà dos nous pavellons, una piscina més gran, noves sales de fitness i espais d'aigua i relaxació. Abans que arribi aquesta gran remodelació, el consistori invertirà prop de 1,3 milions d'euros en actuacions urgents per millorar les instal·lacions actuals, com ara la climatització, les cobertes o els vestuaris.
0: Segons el regidor d'Esports, Antònia Barragán, l'objectiu amb això és adaptar l'equipament al creixement constant d'usuaris i convertir la nova aparellada en un espai de referència per l'esport i també per la ciutat. Per tant, setmana moguda aquí a Sant Boi, avui en un dia més enllà de la recepció del Papa, marcat per la vaga de professors. En general, de fet, del sector de l'ensenyament, això ha estat després del no de la comunitat educativa al preacord d'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Ensenyament. En parlem amb la Noé Serrano de l'Assemblea Educativa de Sant Boi. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Noé, no sé com s'ha viscut avui aquesta jornada.
7: Doncs amb més participació de l'esperada, tenint en compte que després d'altres vagues, l'última va ser el divendres anterior, que estem a final de curs, estem esgotades, hi ha hagut actitud per part de la comunitat educativa de participar-hi.
0: Clar, de fet, es deia des de l'USTEC en el moment de fer aquest preacord, que al final s'ha votat que no per part de la comunitat educativa, el que es deia és que semblava que estaven perdent força les protestes i que era una de les raons per les quals acceptar aquest preacord que també s'intentava impulsar des del Departament d'Ensenyament. Creus que la vaga d'avui demostra que les protestes segueixen vives i que encara hi ha força per reivindicar unes millores encara més grans?
7: Absolutament. De fet, crec que el divendres es va demostrar la força que té el conjunt de docència i personal d'atenció educativa i famílies sortint un cop més al carrer. Que avui, tot i que sigui una vaga amb l'objectiu, no, de mostrar una mica el rebuig en el fet de gastar-nos diners cap a una banda i que les inversions no vagin cap a la banda educativa, s'està demostrant que això encara té força. I hem de tenir en compte que estem a juny. Juny, per tots els docents i personal que treballa en un centre, sabem que és el mes més difícil. Avaluacions, tancament, memòries... El juny és un mes cansat per tothom. I que hi hagi aquesta força, tot i estar així de cansades, no té preu.
0: Clar, de fet, coincideix això, més enllà del que explicàvem del Papa, sobretot coincideix també amb les Pau. Hi ha hagut una espècie de crítica al voltant de que segueixin les vagues tot i haver-hi aquesta convocatòria. Evidentment, es vol fer que les Pau puguin tirar endavant. Quines són les mesures mínimes que es prenen perquè això pugui tirar endavant tot i aquesta vaga del col·lectiu docent?
7: No sé si heu vist per diferents canals, aquest matí hi ha hagut una petita intervenció, una petita actuació davant de les Paus. Evidentment s'ha de tenir en compte que si aquest alumnat arriba fins allà és perquè hi ha hagut un camí educatiu i acadèmic amb tota la nostra participació. Mm-hmm. S'ha animat a que puguin tirar endavant i el nostre focus ha sigut un altre.
0: Clar, de fet, tirant endavant aquestes reivindicacions, perquè ja es va explicar després d'aquestes votacions, quedava clar que la majoria del col·lectiu docent no volia aquest preacord, sinó que volia més. Quines diries que són les reivindicacions que encara queda posar-les sobre la taula i que encara s'haurien de reflectir algun lloc perquè realment poguessin parar aquestes protestes?
7: Evidentment hi ha un punt clau que serà pressupostos, que de fet per això avui el ple al Parlament estava convocat. Sempre reclamarem a nivell legal el 6% del PIB. Amb això estem parlant de recursos que es traslladen més enllà de tots aquests salaris que es deuen o tot aquest recés de sou que sempre és el que hem estat protestant. Evidentment, tenir recursos dins de les aules implica inversió. I aquesta inversió és, com direm sempre, companyes que estiguin laboralment, no, que tinguin un lloc de feina digne, companyes en educació, vull dir, siguin educadores, vetlladores, personal de lleure, personal que fa atenció educativa, igual que personal d'administració també, es trasllada sobretot amb això, en la inclusiva.
0: Diries que, o almenys preveus, que durin molt més les protestes del que ja ho estan fent?
7: Sí. Hi ha aquest cansament de juny que no té res a veure amb l'anuig que hi ha amb el col·lectiu docent. Penseu que ara ve un període de no lectiu amb el que hi ha intenció de que hi hagin petites mobilitzacions, és a dir, el moviment no acaba aquí. I de cara al curs vinent ja s'està parlant de que no es comenci un curs amb normalitat.
0: Per tant, això sembla que continuarà. Tot i així, vostè deia que no hi hauria més vagues en el que queda de curs, tot i així sembla que hi ha des d'altres col·lectius o des d'altres sindicats també s'està indicant d'alguna manera que això vagi a més. Per tant, veurem finalment el que acaba passant. Núria Serrano, de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, gràcies per acompanyar-nos també avui a Agenda Carrer una vegada més.
7: Abans d'acabar, gràcies a vosaltres per l'espai i comunicar que aquest diumenge hi ha una mobilització on està convidat tothom, precisament per educació, sobretot famílies, comunitat educativa i la resta de la comunitat també.
0: Doncs queda clar, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Avui en un dia en el que hi ha hagut afectacions al trànsit per aquesta vaga que explicàvem del col·lectiu docent, però sobretot també per aquesta recepció del Papa que hi ha hagut a Barcelona. En pocs minuts, de fet, parlarem amb un santboià que ha format part d'aquest dispositiu i que ja ens explicava que és el més bèstia que ha vist fins ara. Recordem que és un voluntari de Protecció Civil. I en esports... Avui expliquem que la Unió Esportiva Santboiana seguirà una temporada més, Albert, a la divisió d'honor B.
1: El primer equip femení va guanyar aquest diumenge la final per la permanència, on s'enfrontava a Sitges, al Club Natació Poblenou, que buscava l'ascens. Les santboianes van aconseguir una contundent victòria a l'imposar-se 42-16. La capitana Núria Jou, l'entrenador Dani Ripoll i la jugadora Marta López ens expliquen com van viure el partit.
8: Hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabia, no hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
9: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu, i ara a celebrar i a seguir treballant.
10: Tenim jugadores molt bones i això farà que moltes noies vulguin jugar al Sant Boi.
9: Tant el Mauri com jo encantats de seguir les santboianes, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
1: A més, el primer equip femení del vòlei Sant Boi va perdre 3-0 davant del vòlei Mundet a les semifinals per la permanència i, malauradament, consum el descens a segona divisió catalana, com també va fer el primer equip masculí fa unes setmanes. Finalment, també arriba la quarta edició de la cursa de Ciutat Cooperativa de Molinou, que celebra aquest pròxim 21 de juny durant les festes del barri. Avui parlarem amb el Cristian Guzmán, que és organitzador i fundador de Renes Cooperativa.
0: Tot això i molt més ho explicarem a partir de 7:45, avui a Sant Boi en Joc. Passant 4 minuts de 7:45 de la tarda. Pol Fortón, de Protecció Civil Sant Boi. Què tal? Bona tarda, com estàs?
11: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. On et trobes ara mateix?
11: Jo ara mateix estic a casa.
0: Després d'un dia intens, avui ha vingut el Papa a Barcelona amb tot el que això ha implicat, i de fet el que ha passat també és que hi ha hagut 10 persones de Protecció Civil de Sant Boi que us heu desplaçat fins a Barcelona. No sé com ha estat aquesta coordinació prèvia fins que això ha estat un fet.
11: Bueno, sobretot per part de el que és la Direcció General de Protecció Civil i el cos de Mossos d'Esquadra, que són els que han coordinat els dispositius i els que han portat la major part de la feina. Nosaltres ens hem afegit més a última hora perquè ens expliquessin tots els detalls i de més, i els nostres voluntaris, quan s'han desplaçat a fer els diferents briefings allà in situ, ja els han acabat d'explicar tots els detalls.
0: Com ha estat el dia d'avui? Perquè el desplegament ha estat brutal pel que hem pogut anar seguint.
11: Sí, sí, al final un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix un desplegament important de recursos, de persones, al final, per tot el que comporta, la gent que mou i el dispositiu de seguretat ha d'estar a l'alçada.
0: Com era aquest dispositiu, la part que vosaltres us tocava? És a dir, quines són les tasques que fèieu aquests voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi?
11: Principalment els voluntaris de Protecció Civil estan assignats fora del que és el perímetre de seguretat, en les zones més proximals i distals, en les zones més distals, per fer sobretot tasques d'informació i orientació a la població, donar a un suport logístic bàsic i actuar d'ús de lo que és els anells exteriors del dispositiu en cas de que hi hagués qualsevol incidència o situació d'emergència.
0: Que, de fet, pel que hem vist, tampoc hi ha hagut cap incidència com a tal, no? Vull dir que tot s'ha desenvolupat amb molta normalitat.
11: Per sort, tot ha anat bé, no hi ha hagut cap incident de rellevància, o sigui que tots contents.
0: Tu tens no sé si la informació, però més o menys amb quanta antelació es prepara un dispositiu tan bèstia com el que s'ha fet a Barcelona per aquesta arribada del Papa?
11: Doncs, com bé ho has dit, jo no tinc una informació, una dada específica, però sí que et puc dir que són mesos. Són mesos de preparació per un dispositiu d'aquestes dimensions.
0: Clar, el que hem d'explicar és que des de Protecció Civil, pel que fa aquí a Sant Boi, sou voluntaris, sou voluntàries, com es coordina això? És a dir, com sabeu quines són les persones que finalment van a fer aquestes cobertures o el que se us demani?
11: Com, perdona?
0: Sí, el que explicava és que sou persones voluntàries, els que esteu al final a Protecció Civil aquí a Sant Boi. Com acabeu escollint qui va a què i com es reparteixen les tasques, tenint en compte també doncs, que tot el que feu de forma voluntària?
11: Et refereixes a nivell del municipi o en dispositius com aquests?
0: En dispositius com aquest, per exemple, que implica també un desplaçament.
11: Això, al final, nosaltres tenim les nostres tasques i les nostres competències aquí en el municipi, i després tenim l'opció de la llei que ens permet col·laborar amb altres municipis o, a requeriment de la Direcció General de Protecció Civil, pot activar diferents proteccions civils en cas d'una emergència, en cas d'un dispositiu com el que ens trobem, per assignar diferents tasques. Principalment el que és protecció civil i els voluntaris s'emmarquen dintre de el que li diem el grup logístic, que té tasques d'avituallament, de centres d'acollida temporals, en funció de el que sigui, de si és una emergència o de la necessitat que hi hagi, pues, el grup logístic té unes funcions o unes altres.
0: Havies format part alguna vegada d'un dispositiu tan gran com aquest?
11: Jo personalment no. Sí que he participat en dispositius de curses ciclistes que passen per aquí, per Sant Boi i demés, però un dispositiu d'aquestes dimensions no hi he format part.
0: Doncs ha estat molt bèstia també el que ha passat a Barcelona, ja veiem que ha tingut implicacions també a la resta del territori, també, per exemple, a Sant Boi, amb aquests 10 voluntaris de Protecció Civil que s'hi han desplaçat. Pol Forto, moltes gràcies avui per acompanyar-nos i a descansar també, si pots, aquesta tarda.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Farem el que podem.
0: Passen 9 minuts de 6:45 de la tarda. Realment ha estat bèstia, eh? Que algú de Protecció Civil et digui, Albert, que mai havia vist un dispositiu com aquest. Imagina't també el que ha hagut de ser. Avui en un dia en el camp han passat moltes coses. Una d'elles és que ha començat la selectivitat. Com et queda, tu, això? Em queda anys
1: força lluny, eh? De fet, és que em queda igual de lluny que la pandèmia. Per tant, ja són 6 anys.
0: Que va
1: anys,
0: ser, llavors?
1: I va ser la selectivitat, bueno, segurament la més estranya de la història, perquè la vam fer un mes més tard, però bueno, ara a veure com viuen els que els toca aquest any.
0: Clar, de moment diuen que el primer examen ha estat facilet, en la castellà allò una cosa facileta, però més enllà d'això, veurem també el que vindrà durant els propers dies i també com s'ho estan preparant. De fet, nosaltres marxem cap a on molts d'ells ho estan vivint i també s'estan preparant aquests exàmens. I és que allà hi tenim a la Marina Blanco i l'Aimar Alemany. Què tal? Bona tarda, com esteu?
12: Hola, John.
0: Expliqueu-nos on esteu ara mateix.
12: Mira, ara mateix som a les portes de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que, per qui no sàpiga, és la biblioteca de Sant Boi de la Muntanyeta. I, bueno, avui tenim una missió, no?, que com bé estàveu dient, no, Marina?
13: Clar, i és que avui han estat ha estat el primer dia de les proves d'accés a la Universitat, les PAU. Llavors, volem veure si ens podem colar a la biblioteca per veure com els hi ha anat el primer dia. I què més, Aymara?
12: Bueno, per veure com afronten una mica els dies que queden i si hi ha alguna mena de ritual o superstició pels exàmens que queden.
0: Doncs ho veurem. El que farem per aconseguir-ho serà que us coleu dintre d'aquesta biblioteca. Clar, segurament estaran estudiant, per tant, tampoc podrem molestar molt. M'haureu de passar allà entre els passadissos. No sé si us veieu preparades per això, eh?
13: Intentarem que sí. Intentarem parlar xiu-xiuejant, tot i que no se'ns dona molt bé, però...
0: Bueno, tot ho farem. Per tant, des de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, en res, en pocs minuts, veurem com s'està preparant aquesta selectivitat. Doncs tots els qui s'hagin d'enfrontar des de Sant Boi, que veurem si en són molts o no, de moment. Segons diuen, primer examen fàcil, els que vindran fa pinta que no tant. Marina i Mara, una abraçada, fins ara.
13: Aquí us esperem, fins ara.
12: Fins ara.

0: 3 minuts i seran 3 quarts de 8 de la tarda. Com ho dèiem, un altre dels temes que també hem parlat molt avui durant el programa és aquesta recepció que s'ha fet a Barcelona de Sant Pare, no, Albert? Avui he escoltat a l'informatiu que li deien Sant Pere, que m'ha agradat bastant.
1: No, Pere no, Lleó, Lleó.
0: Sant Pere?
1: Sant Pere és un altre.
0: Que ha arribat i doncs, que ha estat una autèntica bogeria durant tot aquest matí, però avui... Això segueix, perquè a partir de les 6 de la tarda, de fet, ara mateix doncs, fa pràcticament 45 minuts, i aquesta recepció que es fa des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i hem de dir que tenim una persona que ara mateix està allà i que és santboiana. Joan Pau Vinarejos, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, com esteu?
0: Sí, sí, establint aquí connexions en directe. Escolta, està previst que el Papa entri a les 8, però fins ara com està sent això?
2: Doncs mira, just ara mateix tenim a Cicuts Carbonell, la gent de Sabor de Gràcia, fent sonar aquí la rumba per tot l'estadi, la rumba catalana, en aquest cas fent una versió del Boig per tu, de Sau, i bé, aquí tothom animadíssim, amb aquesta marea groga de banderes vaticanes. I he de dir, ja sabeu que jo per de formació em fixo sempre en el romànic,
0: sí,
2: que la primera en pujar a l'escenari ha sigut la Moraneta. Si alguns heu pogut veure imatges, doncs ja haureu vist que aquesta imatge que també ha acompanyat el Sant Pare en el seu vol a Barcelona, doncs mira, ha sigut pràcticament l'artista convidada número 1, per tant, la figura romànica segurament més, la talla romànica més coneguda de Catalunya, també present en aquest macroacte.
0: Clar, aquí el que passava és que hi havia molta polèmica prèvia sobre si hi havia molt de català en el discurs del Papa en general, en tot aquest ritual que l'ha acompanyat. De moment el que hem pogut veure en aquests primers 45 minuts a l'estadi Lluís Companys és que ja està tot molt impregnat pel català, diguéssim, no?
2: I tant, i tant. Tant els presentadors, que per cert doncs estan fent un paper superprofessional, fantàstic, doncs com els primers grups que estem veient, si més no, fins ara, i els que també ens consta que passaran per aquí, com l'Alfred García i companyia, doncs sí, sí, s'està utilitzant el català pràcticament en el 100% pel que fa a l'organització, als espectacles, i veurem, perquè doncs el Papa ja ens ha dit bon dia i bona hora, ens ha dit adéu-siau, i és previsible que també ens digui algunes coses més en català aquí a l'Estadi Olímpic.
0: Serà, en teoria, a partir de les 8, quan arribi ell, et fa la sensació també amb el que estàs vivint allà que hi ha molta expectació per al Papa?
2: Jo crec que sí, moltíssima, perquè penseu que l'última visita va ser de Benet XVI fa 16 anys i va ser molt circumscrita a la dedicació del temple de la Sagrada Família, precisament. Però no hi va haver doncs, aquests actes de masses com els que hem viscut, s'han viscut per una banda a Madrid i ara a Catalunya, avui aquí a l'Estadi Olímpic i demà a dos llocs tan emblemàtics com són la Dia de Montserrat i la Sagrada Família. Bé, com que per altra banda ha vingut en un moment oportú segurament geopolíticament, no?, per les seves crítiques a Trump, per totes les seves declaracions sobre la immigració, jo crec que sí, que ara mateix és... Segurament la persona que concentra més mirades a tot el món és aquest Papa Lleó XIV.

0: He insistit molt perquè fos així i hem de dir que avui hem escoltat això.
1: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Il Consiglio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: De fet, Albert, és el que deies, que sí que l'havíem escoltat aquí en català, per exemple, però sí que fa una mica de sensació com si fos una IA.
2: Sí, és que és com aquest castellà americanitzat que sembla una IA, perquè és l'opció del Siri, que és, no sé si existeix, espanyol americano, és ell.
0: No sé, una cosa una mica estranya. Recordem que aquest papa ja havia passat abans d'arribar a Barcelona per Madrid. Vull dir, ja saps com van aquestes coses, Albert. Abans s'havia de passar per la capital i també va anar a un estadi. No va ser el Lluís Companys, va ser un altre estadi que aquest any doncs no ha guanyat res. Un estadi del que aquest any doncs ha fet una de plete. I en aquell estadi va passar atents això.
3: Y desde aquí, desde el Bernabéu, le podemos prometer que la Iglesia de Madrid va a marcar goles. Va a seguir marcando goles. Y no va a parar. ¿Sabe por qué? Porque la fe no entiende de pitidos finales de partido.
0: Si ara us sembla que ja fa vergonya, espereu un moment.
4: Todos los días.
5: Primer ataque, estamos en un barrio de nuestra ciudad, alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
6: Asistencia perfecta contra la soledad.
5: Gol, gol, gol, gol, gol.
6: Y todos tienen sitio.
5: Vaya cambio de orientación.
0: Escolteu.
5: Acoge sin etiquetas, sin miedo. Son voluntarios de Cáritas y acaban de recibir a otros que acaban de llegar a nuestro país, a España.
6: ¡Qué control! ¡Qué mirada limpia!
0: Espera, que hi ha més gols. Espera, escolteu aquest.
5: ¡Mi madre! No voy a decir el bicho, voy a decir...
0: És Paco González y Manolo Lama, per qui no els conegui, doncs dos cèlebres narradors de la cadena COPE, que en cap cas és sospitosa de tenir cap connexió amb l'Església, com bé sabeu, la conferència episcopal, vull dir que no té cap mena de connexió aquí, no intenteu buscar Trespos al Gat tampoc, fent una espècie de narracions dels gols al Santiago Bernabéu, dels gols que representa que fa l'Església, que diu que, doncs, gol contra el racisme...
2: Aquest m'ha encantat,
0: En fi, gol contra el racisme. Bueno, unes coses increïbles que ens està deixant aquesta visita al papa, que, a veure, no ens enganyem. Està sent tot molt exagerat, tot molt sobreactuat, però està deixant algunes joies, Albert, que també val la pena escoltar.
2: I espera't que encara ha de fer la presentació, a veure quina dita catalana diu, no?
0: Com aquesta que estem tenint aquí.
2: Mica en mica s'omple la pica.
0: Tu creus que dirà això?
2: Alguna d'aquestes jo crec que tant de bo la digui.
0: No queda massa, perquè parli a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'ho he explicat, serà a partir de les 8. Mentrestant, a Gent de Carrer seguim explicant coses 11 minuts i seran les 7 de la tarda.

0: I nosaltres marxem fins a Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Allà tenim a la Marina Leimara. Ens havien dit fa pocs minuts que estaven justament fora de la biblioteca i que anaven a colar-se a poc per intentar entrar dintre de la biblioteca i parlar amb els samboians i les samboianes que s'estiguin preparant aquestes proves. Ara mateix no sé si heu aconseguit passar ja aquesta primera barrera.
1: Hola, John, m'escolteu?
0: Hola, hola, sí.
1: Vale, m'escolteu. Vale, ens hem... No puc cridar. Ens hem ficat dins de la biblioteca, o sigui, estem aquí dins. I hem trobat una taula plena de punts.
0: Sí.
1: Una barbaritat de punts i un estoig en forma de... pescau.
0: Sí, peix.
1: I estem aquí amb tres estudiants. Jaunes, que està estudiant per ser l'Anabel.
2: L'Anabel, hola.
1: I el Raül, un moment, que arribo. Hola, Raül.
2: Encantat.
1: Vale, i estan, bueno, estan estudiant per ser, perquè avui hem fet el primer examen. Com ha anat el primer examen?
3: Bueno, el primer examen ha sigut de castellà, de llengua i literatura castellana, i ha anat molt bé. I després hem tingut una hora de descans i hem fet l'examen de francès, bueno, de llengua estrangera, que alguns fan anglès, alguns francès, i hem tingut una altra hora de descans i...

0: per últim hem fet de 3 a 4 i mitja l'últim examen de geografia.
1: Que estem aquí apurant perquè queden una, bueno, un dia, no? Per demà, o sigui, per demà, què fareu demà?
2: Demà farem alguns història o alguns filosofia i jo a última hora faré
1: A última hora farà funcionaments d'empresa. I com ho portes?
2: Estava estudiant fa 15 minuts.
1: M'encanta, només 15 minuts. Estem apurant les últimes hores noves de l'examen. Aquesta nit dormireu?
2: Jo, sí, home, clar que sí. I tinc com 4 hores per preparar-me abans de l'examen d'economia.
1: I algun ritual o alguna superstició abans dels exàmens, Raül?
2: Ritual cap, simplement tranquil·litat, un cigarro i ale dins.
1: Joan, què t'assembla tranquil·litat i un cigarro, eh?
3: Pot ser que sigui el primer programa de gent de carrer en format ASMR que estiguem fent.
1: T'agraden els meus ASMRs?
3: A veure com ho feu, això. Escolteu, podem parlar amb més estudiants? Parleu com teniu la situació.
1: Bueno, anem a buscar estudiants. És que hi ha un munt d'estudiants. Jo sí. M'he adonat perquè és que hem parlat amb un munt d'estudiants. Està la biblioteca plena de gent que està recuperant encara el batxillerat. Mira.
3: Doncs també podem parlar amb ells. Aquí no discriminem, per recuperacions ni per res.
1: Espera, vinc a preguntar, que ara aquestes noies... Hola, esteu estudiant per la SELE? No. I per què esteu estudiant?
4: Per la RECU.
1: La segona batxillerat?
4: Sí.
1: Que heu de recuperar?
4: Que no graven.
1: Com us dieu?
4: Que no.
1: No graven. Com us dieu?
4: Perquè...
1: Perquè estem en directe en la Ràdio Sant Boi.
4: No.
1: Està
3: bé i censura en directe?
1: Sí, està bé i censura.
3: Sí.
1: Anem.
3: La gent no vol parlar.
5: No volen saber que estan recuperant.
1: La gent no ens volen.
3: Seguirem buscant, eh? Aquí no us podeu rendir en aquesta aventura.
1: Hola. Que estàs estudiant per la SELE?
4: Sí.
1: Què estàs fent? Què estàs fent ara mateix?
4: Història d'Espanya.
1: I com ha anat avui el dia?
4: Ha anat bé. Sí. O sigui, ha sigut calmat. Sí, castellà ha anat bé i anglès també. Encara que el listening era una mica complicat, però bueno.
1: I hi ha alguna mena de ritual estrany abans dels exàmens o alguna superstició que tinguis?
4: No, la veritat que no. Sí, bueno, he de menjar xiclets sempre, perquè si no...
1: Bueno, apuntem, cigarro, xicles, tranquil·litat. Vale,
6: sí, cigarro no.
1: El cigarro no. Necessitem més gent, no?
3: Sí, clar, m'està fent la sensació de que, clar, la gent està molt concentrada, no? I potser que li vaig un micròfon allà. Estic cridant massa, no, Albert?
1: És que la gent no em mira, la gent ni em mira. La gent està aquí, concentrada.
3: Porten auriculars o no? Estan allò al seu món, no? Així.
1: Hola, que estàs estudiant per la SELE?
4: No, per la Uni.
1: Per la Uni, aquí també tenim estudiants de la Uni.
3: De tot.
1: Sí, a veure, espera, que paro més gent. Un moment, que la biblioteca és molt gran, perquè
3: escolta,
1: no ho sàpiga,
3: Aymara,
1: és enorme.
3: Aymara, de moment, has vist algú de la biblioteca que t'estigui mirant una mica estrany, o de moment la cosa va
1: bé? Sí, no, ara que mateix tinc aquí una noia que s'està pitjant de la risa. Hola, que estàs estudiant per SELE?
7: No, jo no, però ella sí.
1: Hola, què tal? No, la gent es pixa a sobre. Com et dius?
7: Elena,
1: i estàs estudiant per SELE?
7: Sí.
1: I com va?
7: Bueno,
1: això què vol dir? No, Elena, sisplau, Elena, sisplau. No, Joan, la gent s'ho està pitjant sobre.
3: Ai, mare, s'ha de ser seriosa.
1: Hola. Sí, hola, Judit, hola. Què tal?
7: Bé.
1: Com ha anat avui?
7: Bueno, és que jo només em presento a les específiques.
1: Per què? O sigui, només a les específiques, perquè és el segon cop que et presentes a la SELE.
7: Sí.
1: I com ha anat avui? O sigui, avui no has fet SELE.
7: No.
1: Demà. Tu comences demà.
7: Sí.
1: I com va?
7: Bé.
1: Vale. I hi ha algun ritual o alguna superstició que tinguis abans dels exàmens?
7: No faig servir cap tipus.
1: O sigui, tu a lo loco.
7: Sí, jo.
5: Com
7: va
5: anar la primera SELE? Para, si estàs fent un altre cop.
1: Això? Clar, tu vas fer una SELE ja.
7: Sí.
1: Com va anar?
7: Bé, només em presento per pujar més nota i ja està.
1: Què vols estudiar?
7: Odontologia.
1: Odontologia. I com, a quant està la nota?
7: 12,41.
5: Hòsties.
1: Hòsties, diuen hòsties.
5: No entrem.
1: Doncs molta sort, noies. Tu també estàs fent per SELE?
7: No, jo estic fent per primer de la UNI.
1: Tu pots, Carina, tu pots.
5: Pues aquesta era la Marina.
1: No, no era la Marina. La Marina està aquí.
5: Sembla molt la veu.
1: Voleu més gent?
3: Sí, home, sí. No ens cansem d'escoltar testimonis, eh?
1: Hola. Estàs estudiant per CELE?
6: No.
1: Vale, gràcies. Hola, tu estàs estudiant per CELE? Tampoc. És que hi ha molts universitaris. Jo de veritat que em sento la mateixa malament per no haver estudiat més pels exàmens.
3: Ja passa, ja que les biblioteques a vegades no.
5: Hi ha estudiants, sí.
3: Sí, hi ha gent. Hola. Que estudia. A veure.
1: Estàs estudiant per CELE?
6: No.
1: Vale, gràcies. No hi ha tants estudiants de CELE. No, la gent de CELE no està estudiant.
5: Avui els estudiants de Sant Boi han decidit que quan comença la CELE es deixa d'estudiar.
3: Doncs fem una cosa. A nosaltres ens queda una cosa per repassar en el programa. I aquí res, d'aquí dos minuts, tornem a marxar amb vosaltres a veure si podem acomiadar aquesta primera hora amb un testimoni més que estigui estudiant.
1: Vale, vale, vale.
3: Ho intentarem. No
1: és que ens estan mirant, una mica malament, jo crec, eh? Fins ara, John. Gràcies.
3: Fins ara. Doncs nosaltres seguim explicant coses a gent de carrer. És el moment de repassar l'actualitat musical.

0: Això que estem escoltant és Ella, Saiko, Zion i Yapi, també, Albert Vilar.
1: Efectivament, és un nou senzill d'aquests tres artistes que recupera el reggaeton clàssic del principi dels anys 2000, amb una producció marcada pels ritmes de dembow, percussions tradicionals i melodies nostàlgiques. La cançó busca transportar els oients a l'època daurada del gènere, tot combinant aquests sons amb una producció actual. El tema forma part de Los Angelitos, el nou projecte discogràfic del granadí Saiko.
0: Bueno, sona a festa.
1: Sí,
0: sona
1: està,
0: estiu.
1: Està millorant bastant Saiko, eh?
0: Sí, sí, sí. Doncs ara tornem a la biblioteca, però abans escoltem una proposta més que us portem.

0: Aquesta és amb Yung Miko i Rau Alejandro, quasi res, eh?
1: Efectivament, en Únic Forces per aquell diciembre, una de les novetats incloses a Do Not Disturb, Late Checkout, l'edició deluxe del darrer àlbum de Yung Miko. Els dos parlen de la mateixa noia. No sé si els dos faran referència a la Rosalía.
0: No ho sabem. El que sí volem saber és si l'Aymar Alemany té algun testimoni més. Aymar Alemany, bona tarda, com ho tenim això?
2: Vale, doncs mira, estic aquí amb dos nois. Hola, com et dius?
3: Alejandro.
2: Alejandro i...
3: Lucas.
2: I Lucas, que també estan estudiant per CL. He de dir que són els últims de tota la sala. Hem recorregut tota la sala de la planta baixa de la biblioteca i estan estudiant ara mateix que estudieu, nois?
3: Història.
2: Història, perquè demà teniu l'examen, no?
3: Sí.
2: Història. Com ha anat avui?
3: Bien. Assequible.
2: Assequible, això què vol dir?
3: Del 6 per arriba.
2: Del 6 per arriba, eh? Això és molt bona sensació. I què voleu estudiar?
3: Jo un grau doble, història i arqueologia.
2: Història i?
3: Arqueologia.
2: Molt bé, i tu?
4: Jo deporte, és un grau de deporte.
2: I quina nota necessiteu?
3: Jo un 8.
2: I tu?
4: Jo 5.
3: Però
4: Luego INEF.
2: Doncs, i que pregunto jo, avui que ha sigut castellà i anglès.
0: Ha sigut castellà i anglès, són els primers exàmens d'aquesta Espau. Aymar Alemany, moltes gràcies, acomiada'm aquí aquesta primera hora. En res, tornem a més gent de carrer. Fins ara.

0: Penso la meva visita restant l'ora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
2: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
3: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
4: Sí, venimos de Perú.
5: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
6: Venim del bisbat de Solsona.
7: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
8: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
9: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist a tots.
1: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
2: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
0: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
2: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
10: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
11: A ver, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
12: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi han fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
1: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
2: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
13: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off. El títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga ACB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir. I pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
14: Notícies en xarxa. Edició vespre.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: I nosaltres seguim a Gent de Carrer i avui tenim una nova secció d'en 15 minuts amb la Neus Deu.
1: Molt bé, aquí un dia més.
2: Un dia més i les dents.
0: Sí, perquè hem de començar avisant que és l'últim, com a mínim, d'aquesta temporada.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. Amb el cor molt trencat.
0: Nervis per ser l'últim? Més tristesa, no?
1: Sí, potser. Més nostàlgia.
2: És més una cosa de sentir que sortirem d'aquí i et vindrà la coseta aquella a la panxa, el ronron de dir, i ara què, no? O sigui, ja. Què farem sense Ràdio Sant Boi? No ho sabem.
1: D'arribar el dilluns sí, i direm, tenim tarda lliure.
2: Serà molt estrany, serà molt estrany. El que sí que volem parlar avui és que no sé si algú de vosaltres aquí avui presents ha buscat alguna vegada per internet els símptomes d'una malaltia per veure si la tenia, no? El típic que tens una mica de tos o et fa una mica de mal al cap, sents una mica sensació de febre i de seguida busques què et pot haver passat.
0: Li pregunto a ChatGPT si me voy a morir, coses així, no?
2: Ah, exacte, com diu la cançó que està sonant de fons. Tothom ha tingut aquella sensació estranya al cos que no sap ben bé d'on ve, que per algunes persones es deu una preocupació del moment, no? Però per d'altres es pot convertir en un autèntic malson. I és per això que avui venim a parlar de la hipocondria, altrament coneguda com l'ansietat per la salut.
1: Mm-hmm. Jo em sento una mica identificada amb aquest grup, tot i que no tan a l'extrem com de passar-ho molt malament, però és cert que moltes vegades s'associa doncs, a una persona que és exagerada o que està sent dramàtica, però cal tenir en compte que pot ser un tema molt seriós i condicionar el dia a dia de les persones. De fet, són varis els casos de gent més així famosa, entre cometes, que han exposat que això els ha comportat, doncs, tractament psicològic. Per exemple, l'Aitana, la cantant, va explicar fa uns anys que un dels motius pels quals s'havia tractat psicològica i psiquiàtricament era perquè era molt hipocondríaca i que es llevava amb atacs d'ansietat a la nit perquè es pensava que de veritat es moriria d'un dia per l'altre, no? Llavors, és veritat que hi ha vegades que sí que hi ha un punt d'exageració, però també hi ha un punt de que realment hi ha gent que ho passa molt malament.
2: Mm-hmm. I podríem pensar que les persones que estan més preocupades per la seva salut, no?, són també les que estan més pendents de la seva salut i que es cuiden més, no? Però què passa? Que el cas és que, segons estudis recents, hem trobat que les persones hipocondríaques de mitjana viuen menys anys que les persones que no ho són. És a dir, com més et preocupes per la salut, menys anys vius. I això com pot ser, no? De seguida ens ho explicarà el doctor Xavier Aldeguer, que és metge, i ens explicarà el perquè de tot plegat. Però abans que res volíem saber què entenem per hipocondria, no? Perquè es fa servir molt en termes generals, en converses del dia a dia.
1: Jo ho faig servir i realment potser és una mica com el TOC, no? Que durant un temps no tinc TOC i realment...
0: Sí, que és un problema més greu del que t'ho fa servir.
1: Uh-huh. Exacte. La hipocondria és una por persistent i molt intensa de tenir una malaltia greu encara que no hi hagi proves mèdiques que ho indiquin. És a dir, encara que tu tinguis, no? L'anàlisi de sang perfecta, tu saps que allà algú no està bé. Llavors, les persones que conviuen amb aquesta ansietat acostumen a revisar constantment el cos, interpretar símptomes normals com a signes d'alarma i, com el que deia la Neus, buscar informació mèdica compulsivament i preocupar-se molt abans de fer-se proves o de rebre els resultats. Llavors, hem pogut parlar amb una persona que ha volgut mantenir l'anonimat i que és hipocondríaca.
3: Una cosa que és veritat que, no sé si és obsessió, però sí que sempre em preocupa en excés, i crec que d'una manera exagerada, que és quan em surt un repeló a les ungles o una pell i tibem i ens fem una ferida. Sempre tinc por de que s'infecti o se sobreinfecti i acabi amb una sepsis, i no he tingut cap cas proper, però no sé, és una cosa que no puc evitar. I llavors a casa sempre tenim una crema antibiòtica que serveix justament per això. I quan anem de viatge sempre l'agafo, i quan la meva filla se'n va de viatge sempre li poso la bossa. I sobre què puc fer per intentar tranquil·litzar-me, el que intento és pensar que si això li passés a una amiga meva, què li diria jo? I segurament li diria molt més sentit comú del que m'aplico per mi mateixa, que és molt menys del que és, que segurament no acabarà sent res. És a dir, pels altres sí que tinc més sentit comú i sóc més racional, i per mi mateixa pues, sóc molt més exagerada i emocional.
0: És molt estrany que una persona que es preocupi tant per la seva salut, al final pugui viure menys anys que una persona que no es preocupi.
2: Exacte. Això és el que ens explica el doctor Xavier Aldeguer. Aviam què ens diu al respecte.
4: Un dels primers motius és perquè són gent que viuen sotmeses a un nivell elevat i persistent d'estrès i ansietat. Sabem que l'estrès crònic s'associa a un major risc de malalties cardiovasculars, trastorns del son, depressió i altres problemes de salut. En segon lloc, perquè la recerca constant de diagnòstics pot conduir a una cascada de proves, exploracions i tractaments i fins i tot cirurgies innecessàries. També hi ha una paradoxa menys coneguda, que és que a vegades aquestes persones consulten repetidament per múltiples símptomes i existeix el risc que algun professional acabi atribuint erròniament un nou símptoma a l'ansietat de base del pacient. Això pot retardar el diagnòstic d'una malaltia orgànica real al darrere i és el que en medicina s'anomena biaix de diagnòstic.
0: O sigui, excessiva preocupació significa que al final pots trobar un símptoma que de veritat no el tens.
2: Exacte, fins i tot es poden arribar a confondre els professionals, no? O sigui, s'ho poden arribar a creure. I és veritat que hi ha persones hipocondríques diagnosticades, també n'hi ha d'extraoficials, diríem, és a dir, que ho veus més en el dia a dia, persones que no saben que són hipocondríques però que ho són i que ho viuen, no?, constantment. I un dels elements que més alimenta l'ansietat per la salut, no?, aquest trastorn, és internet, no? Sempre,
0: clar.
2: Malauradament, el tenir tanta informació a l'abast d'una manera tan ràpida, tan propera i tan senzilla, quan busquem el símptoma, doncs moltes vegades trobem informació descontextualitzada, potser fins i tot antiquada, no?, de fa temps, que poden haver sortit estudis i recerques mèdiques noves. Et surten informacions alarmistes o directament errònies, no? I més ara que quan tu busques el cercador normalment t'apareix com el resum que et fa la IA.
1: Sí, moda IA.
2: Moda IA, i et surt per defecte. I el que fa aquest resum és agafar informació de tot allà, tot allò que ha trobat.
0: Sí, et dona opcions.
2: Et dona opcions.
0: Que pot ser una perfectament normal, com pot ser un engustipat, o pot tenir la probabilitat de tenir una malaltia també greu.
2: Sí, i coneixem tots el extraordinari, no?, i que se'm noti la ironia, algoritme que sap que
1: totalment.
2: Com més t'agrada una cosa, com més cas fas a una cosa, com més fas clic a una cosa, més t'ho posa al davant. Sí. Per tant, és una bola de retroalimentació constant.
1: I de fet, això que deia, jo reconec que alguna vegada he buscat, en plan, m'està passant això, què és, què és, no? I és pitjor, perquè la resposta és el que diu la Neus. Sempre és el que tu tens més por que t'aparegui, perquè
2: el que
1: és el que l'algoritme identifica,
2: que
1: tu, diguem-ne, en plan, no cliques a no és nada, cliques, esto, saps? És això, llavors cliques allà i allà ja et tornes loca.
2: No, no és l'amiga de les girls, l'amiga de les girls és la que et diu el que no vols sentir.
0: Sí, o sigui, no té compassió l'algoritme.
1: Sí, i després ho penses racionalment, quan no tens l'agobi, penses, clar, és que al final hi ha molts símptomes que...
0: Són
1: comuns en moltes coses, en plan, una tos pot ser un constipat o pot ser una pneumonia, en plan, no? O sigui, llavors, clar, si tu sempre et poses en el costat negatiu, és que és el que dèiem, en plan, t'agroalimentes, i llavors és que ja arribes a un punt que aquesta angoixa és que no et deixa tirar endavant.
2: Jo us volia plantejar una pregunta, i és que quantes vegades al dia penseu en la vostra salut?
0: Per sort, poques, perquè significa que la tinc bé.
2: Sí, però em refereixo a vegades, potser no només vol dir estar, efectivament, evidentment, si estàs bé de salut no hi penses tant, però tenint en compte que nosaltres tres aquí presents estem bé de salut gràcies
1: tocarem fusta,
2: a que sigui, gràcies a Déu, no, ara que ve el papa.
1: Exacte.
2: Però quantes vegades, perquè quan estàs bé és allò que dius, no saps la sort que tens de no tenir el nas tapat fins que no el tens.
1: Exacte.
2: Tapat. O no saps la sort que tens de no tenir mal de cap fins que tens una migranya d'aquelles tan fortes que no recordes ni com es vivia sense mal de cap, no?
1: Sí, jo penso més regularment, jo crec que...
0: Del que voldries.
1: De la mitjana, perquè és veritat que, de fet, amb la Neus moltes vegades mantinc converses de m'està passant això i la Neus és un... Laia, no és res.
2: Tranquil·la.
1: I si és algú, Illa, com vols que sigui algú? I a vegades penso, vale, la Neus està tranquil·la, saps? Però tampoc és
2: que... Sempre ho parlo amb la Laia, que jo potser sóc l'altre extrem.
1: Exacte.
2: És a dir, jo sempre tiro tot a la baixa. O sigui, res és tan important, res està tan malament, i potser a vegades sí que potser hi ha algunes coses que hauria de mirar.
1: Sí,
2: no?
1: Però sí que és veritat que és això, que moltes vegades hi penses quan algú del teu entorn no està bé, o quan tu mateix això un constipat que dius, jolín, és que no valores el bé que respira quan no tens el nas tapat,
2: és que
1: no?
2: Hi fa molt això, és com quan de cop veus un dia algú al carrer, o sigui, tens algú proper que es queda embarassada,
1: i llavors tothom està...
2: veus a tothom embarassada al carrer, o algú que es trenca el braç, i de cop veus a molta gent amb el braç trencat, no és que hi hagi de cop més persones que s'hagin decidit trencar el braç,
1: és que
2: justament.
1: Tu t'hi fixes més,
2: és que tu t'hi fixes més.
1: És com l'algoritme de la vida real.
2: Totalment.
1: Que tu només dones atenció al que t'interessa.
2: Tot és IA, o sigui, tot és IA. També hem de ser conscients d'on venim, no? Segons un estudi que es diu Illness Anxiety Disorder, bueno, que parla d'aquest trastorn, aproximadament entre un 2% i un 13% de la població presenta algun grau significatiu d'ansietat per la salut, és a dir hipocondrisme. I tot i que la majoria dels casos no arriben a convertir-se, com dèiem, en un trastorn clínic diagnosticat, doncs poden ser coses que t'acabin afectant en el teu dia a dia. A més, diversos treballs també apunten que aquesta preocupació es va intensificar durant i sobretot després de la pandèmia de la Covid-19.
1: Que això
2: que,
1: si ho penses,
2: molt,
1: té tot
2: molt, del món. Però alhora, doncs, també és un moment, no? I crec que hi va haver l'auge de moltes coses que es anaven mantenint, com, per exemple, doncs, va créixer molt l'ús d'internet excessiu,
1: exacte,
2: no? Però també, doncs, en aquest cas, l'hipocondrisme excessiu. Sí. Jo crec que hi va haver com un repunt d'extrems.
1: També va ser la primera vegada que jo crec que la ciència no sabia tampoc què estava passant i no podia donar resposta. Llavors la gent era com que va entrar en un bucle de ningú sap res, busco tot, en plan, està com hiperconnectat. Jo me recordo, cada dia t'aixecaves planta baixa, amb tots els casos i tal, i deies, és que Déu meu.
0: I és el problema també de la informació, perquè al final, quan no saps què passa, penses més en protegir-te, fins i tot no amb la pandèmia, però en el cas de la sida, que van haver-hi casos de gent que intentava no relacionar-se amb el nen perquè un nen deien que tenia sida o que es transmetia per tema de l'aire, quan hi ha desinformació, el problema és que la gent tendeix a sobreprotegir-se sense saber-ho, o sigui, sense tenir coneixement del que està parlant.
2: Sí, jo entenc que hi ha un punt de supervivència, no?, de que tenim innat els humans, però és veritat que ens acabem retroalimentant amb...
1: No, jo sí, mi germana és força hipocondríaca i hi ha un punt que és el que li deia abans a la Neus, o sigui, jo sóc una persona que em preocupa, però si algun dia em passa alguna cosa, sóc la primera que va al metge perquè ella em digui, està tot bé, i ja està. Mi germana no va al metge perquè li horroritza tant pensar que pot tenir alguna cosa que és com, no, és que no puc.
2: Si no m'ho miro, no ha passat res.
1: Exacte, llavors, clar, té tants ansietat a les 3 del matí de dir, és que moriré qualsevol dia d'aquests, i dius, bueno...
0: La solució que és esperar que se'n vagi.
1: Exacte, llavors és una mica com irracional, total i absolutament, i de veritat, la gent que ho pateix és que ho pateix molt. Llavors, sí, és una mica...
0: Difícil, com a mínim.
2: Difícil de
1: clar, s'entén que llavors ho penses fredament i si la gent ho pateix tant és que et passen tantes coses al dia al teu cos que si cada vegada que et passa qualsevol cosa penses que et moriràs, és que normal que visquis més anys, però perquè l'estrès i ansietat, no? Que estàs sotmès cada dia...
2: Aquí, sobretot, el doctor Xavier Aldeguer sobretot ens deia que és molt important tractar-ho psicològicament i, si cal, també doncs, psiquiàtricament, de la mà d'ajuda a la salut mental, de psicoteràpia, i que això es pot canviar, es pot millorar, pot desaparèixer aquest hipocondrisme, es pot suavitzar, però cal doncs, anar una mica a l'arrel, que al final doncs, és aquesta retroalimentació.
1: Sí, clar, perquè jo crec que hi ha un punt de la teva vida que és més normal quan ets més jove, perquè sents que tens tantes coses a fer que tens molta por de no poder-les fer. Però a mesura que passa el temps, jo crec que lo lògic és que també ets més conscient de tot, entens més coses, no?
2: I sobretot sí que no tractar-ho com una exageració, perquè hi ha gent que ho passa realment malament. És veritat que tots el nostre dia a dia exagerem una mica més les coses per davant o per darrere, però al final el més important és que si us heu sentit identificats amb alguna de les coses, que busqueu ajuda psicològica i que tant la Laia com jo anem al psicòleg, una psicòloga que està superbé,
1: som super reivindicatives amb això.
2: I ja està, i
0: que hi ha solucions.
1: Exacte, tot té solució.
2: L'important és cuidar-nos.
4: És important també, jo crec que en aquest punt, dir que aquesta gent no s'inventa els símptomes. El patiment és real. El repte sempre aquí és trobar aquest equilibri. Ni ignorar aquests símptomes, ni entrar en una espiral interminable de proves. Perquè aquesta espiral, a més, és contínua. Mai estan satisfets, facis les proves que facis. Per tant, la bona medicina en aquests casos... no és fer totes les proves possibles, sinó fer les proves adequades, i en molts casos també aquí cal tenir molt present que cal tractar l'ansietat. L'ansietat associada és important per poder rebaixar això i sempre ser assertius.
2: Doncs fins aquí el...
1: Sí, el nostre Last Dance.
2: El nostre Last Dance d'avui i d'aquesta temporada. No sé quan ens veurem per aquí, Albert.
0: Nosaltres tenim les portes obertes, de veritat. Encantats que vingueu. També podeu descansar, eh? M'imagino que el juliol també descansareu.
2: No deixem de venir per voluntat.
1: No, és per
0: més feina.
1: Sí. Exacte, és per solapes.
2: És per una bona notícia, però sí que és veritat que el trobarem a faltar. Però esperem, doncs, veure'ns les cares.
1: Jo crec que ja ens ho podrem muntar en algun moment.
0: Una bona notícia, si vols explicar, Laia, teva.
1: Sí, bueno, ja estaré a la SER de beca d'estiu. Llavors, clar, és com que la beca d'esports és de 10 a 2 i de 6 a 9, el qual implica que gent de carrer, pues... Us farem la competència.
0: No passa res, ho acceptem. Una mica de ràbia, però ho acceptem.
2: Amistosa.
1: Exacte.
0: Doncs Neus i Laia, moltíssimes gràcies per aquesta temporada i per haver vingut aquesta setmana. I que vagi molt bé, de veritat.
5: Passant 3 minuts d'un quart de 8 de la tarda.

0: Bona tarda!
1: Avui us portem una entrevista molt especial amb un artista que ja fa anys que està construint el seu camí dins el panorama musical, amb una proposta doncs, personal, sincera i també carregada d'emoció.
2: Parlem de Judit Puigdomènech Roca, més coneguda com a Ju on Stage, cantautora que utilitza la música com a eina per expressar experiències, sentiments i reflexions que connecten amb el seu públic d'una manera molt propera.
1: Amb ella parlarem sobre els seus inicis en la música, el seu procés creatiu, les seves influències i també els projectes que té entre mans.
2: Així doncs, sense més preàmbuls, comencem!

0: Hola, Judit, com estàs?
1: Hola, Berta, molt bé, gràcies per convidar-me.
0: No, a tu per venir, moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres, home.
0: Comencem les preguntes?
2: Sí, comencem.
0: Per qui encara no et conegui, què és la Ju més enllà de l'escenari? Com et presentaries?
1: Wow, comencem forts, eh?
0: Home, aquí sempre.
1: Doncs la veritat és que sempre... És a dir, últimament noto que... O sigui, em sento motivada. Motivada per diverses coses a la vida. En plan, per descobrir coses, per aprendre coses... Com per autoconèixer-me a mi a través de la música, a través d'escriure, a través d'expressar-me amb el cos, amb les paraules... No sé, sempre és com que he buscat... O sigui, conèixer-me a mi mateixa i com tothom saber quin és el meu lloc al món.
0: I això va ser també una mica de la moda de la música? Recordes el moment en què vas pensar, vull dedicar-me a la música, ho tinc claríssim?
1: No, la veritat és que no ho he tingut mai clar.
0: És a dir... També està bé, eh?
1: Sí, no ho he tingut mai clar, suposo que per al meu tarannà, el meu caràcter, és com que òbviament m'he sentit molt a prop de la música, perquè també venia de família, de fet el meu pare és músic, però a l'hora de traslladar la música que faig, que és sempre com des d'un punt molt vulnerable i molt íntim, a un públic, a un públic receptiu, doncs sempre m'ha... És a dir, m'ha fet cosa. O sigui, parlant-ho així tal qual, és com que m'ha fet una mica de vertigen expressar-me i emocions, per exemple, i que els altres poguessin jutjar-les i això. És com que m'ha cohibit una mica també.
0: I com va ser l'inici? En quin moment vas començar com... anar com trobant el teu camí una mica dins del món de la música o començar a fer cançons. Com va començar tot això?
1: Doncs mira, va començar un pis a Barcelona. Vaig anar-hi a estudiar i al pis em sentia molt sola i va ser un moment com de canvi. I la veritat és que em vaig trobar jo sola amb una relació que no funcionava, que no anava bé, que es va acabar. I va ser com aquesta primera relació, aquest primer contacte amb l'amor que et destrossa
0: el que et va portar a escriure.
1: Sí. I em va ajudar, és a dir, agafar una guitarra i a través d'aprendre tres acords, començar a fer melodies, doncs em va apropar molt a la música i em va apropar molt a descobrir quina era la meva vivència i a descobrir què sentia i al mateix temps a transformar tot això per continuar amb la vida i deixar-ho en el passat.
0: I aquí ja va néixer el nom de Ju? O va néixer més tard el nom de Ju? D'on surt Ju i no Judit?
1: Doncs a l'hora de pensar en algun nom, de cara ja quan vaig gravar el primer disc, que era com, bueno, ho vols compartir, no? Era com aquest pas de tot això que has fet, ho vols compartir o no? I finalment es va decidir que sí.
0: Sí.
1: I en aquest moment vaig pensar que Ju era un nom molt... curtet, molt senzill, molt directe i hi havia gent que em deia Ju, per tant era com que era el més fàcil.
0: Sí, una mica et portava a casa, no? Diguéssim.
1: Exactament.
3: T'anava a dir, senties tu.
1: Em sentia
3: no senties
1: jo.
3: Que fos un altre personatge, no?
0: Senties Ju.
1: Sí, se'm feia raro, eh? O sigui, ho vaig pensar de posar-me un altre nom, fins i tot ara més últimament, que hi ha molta confusió perquè hi ha moltes que diuen Su, Julieta, Juta... I estava plantejant canviar el nom i inventar-me alguna cosa, però no sé, no he arribat mai aquí, o sigui, sempre m'he quedat com a Ju o Judit Puigdomènec.
3: Sents que la teva com versió d'artista és una mica un altre personatge o et sents molt lligada?
1: La veritat és que em sento bastant lligada. Sí, és a dir, no crec que hagi com construït un personatge amb la música, simplement expreso... això, doncs moments de la meva vida, etapes que he pogut viure, algunes més bones, algunes més dolentes, i les allibero a través de la música, però sí, sento que sóc jo molt jo mateixa, la veritat.
0: I quan escrius una cançó, ja també per curiositat, neix primer normalment la melodia, neix primer la lletra, què neix primer?
1: L'ou o la gallina.
0: L'ou o la gallina.
3: Sí, eh?
1: Doncs mira, normalment, la veritat és que sempre em surt primer una melodia abans que una lletra. Més fàcil. És molt difícil fer lletres bones. O sigui, des de la meva experiència pròpia, per mi és molt complicat i em costa molt sempre de saber expressar alguna cosa que pensi que té una transcendència i que fa créixer alguna cosa nova amb mi mateixa, saps? És a dir, en canvi una melodia és com molt instintiu, surt com molt instintivament, és com de cop i volta t'apareix alguna cosa, que sé, abans de dormir, i la graves amb el mòbil i es queda allà i llavors tu hi busques acords. I la lletra és com un procés en què realment, uau, no és tan fàcil escriure.
0: Tio, estàs estona amb la lletra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però és que jo crec que escriure una lletra és com escriure un poema, al final.
1: Absolutament. I, de fet, per això m'agrada molt, perquè últimament tinc pensat fer un disc de poesia musicada. Però perquè és molt guai, perquè, clar, tu ja estàs partint de poemes que estan molt ben escrits i que expliquen coses que són superinteressants i que ho expliquen d'una manera sobre que és com molt estètica i molt maca, no? I vull dir que, clar, que sí, que escriure és una altra història, també és que és com tot un altre bloc a descobrir i a treballar. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: I amb quina cançó et quedes de les que has fet? Hi ha alguna que t'hagi sorprès especialment?
1: Ah! Amb quina em quedo? Amb el 8. El 8 per mi va ser un canvi d'etapa molt important en la meva vida, va ser un abans i un després. Va ser un canvi a nivell de registre, a nivell estilístic, musical, també un canvi a nivell d'etapa vivencial i crec que n'estic prou orgullosa, la veritat, i la producció m'agrada molt, vull dir que sí, em quedo molt buit.
0: Tot molt... Escolteu-la ara mateix, va. Pareu el programa, escolteu la cançó. No, però...
3: Jo tinc una pregunta que és, quan estàs... O sigui, al final ara estàvem parlant d'escriure la lletra i tot això, que potser és com el que la gent té més present quan en el procés d'imaginar-se de la creació d'una cançó, però també crec que, o sigui, el moment de compartir-la també deu ser, o sigui, forma part del procés. Què et costa més, el moment de crear-la, d'escriure-la, o mostrar-la i esperar el feedback de la gent.
0: I et sents vulnerable quan la mostres?
1: Moltíssim. De fet, jo sóc molt vulnerable en tot el que és les xarxes socials, és a dir, m'afecten. Sempre he pensat, això cal explicar-ho, no? Saps? És a dir, deixar-te veure vulnerable i que t'afecta és una cosa positiva per tu, però al final és el... Si em connecto a mi mateixa, és el que jo estic... Jo és el que visc. I, de veritat, jo no sé si... Suposo que hi ha més gent que li passa, però és penjar un story i aquesta cosa d'haver d'estar pendent de qui t'ho mira, qui no, qui et posa like, qui li agrada, qui no, qui... És com que em fa perdre molt el temps, d'una banda, i per l'altra em genera com molta pressió social, saps?
0: Clar, perquè acabes com desviant el focus del que realment t'importa a tu, que és fer música, no?
1: Sí, sí, exacte. Una cosa és fer música, l'altra és saber-se mostrar a través de les xarxes. Clar. I la veritat és que no ho he portat mai amb la comoditat que veig que alguns saben, saps, com portar-ho. I clar, i a l'hora de treure una cançó i fer-la pública, doncs, home, sí, hi ha pressió. Però com a mínim jo no estic per davant, sinó que hi ha la cançó per davant. O sigui, jo hi ha una cosa que he fet, no, que és la que jo vull mostrar, no? Ja no és tant jo en primer pla, en primera persona, sinó que ja és una cosa que jo he fet i que està allà i que s'hi encaixa bé, si no...
0: I al final cadascú interpreta com vol la cançó, vull dir, no saben què hi ha darrere, no?
1: Absolutament.
3: Bueno, sí. Jo crec que també hi ha molts artistes que a vegades es venen ells com a producte o les seves cançons com a producte, i crec que això també es nota molt a vegades amb la presència que tens a xarxes i tot, que a vegades no és tant la teva música, sinó tu com a personatge, que no dic que estigui millor o pitjor, eh? Però crec que a vegades hi ha com aquesta...
1: Doncs sí, mira, això que dius és molt interessant perquè a mi més d'una vegada alguna discogràfica m'havia dit m'havia animat a ser més polèmica, no? I a fer-me un personatge, no? I això, no? A l'hora de fer entrevistes, doncs sortir un tema i dir un titular que fos polèmic, no? Però perquè vol dir, perquè et coneguis, per això, no? Perquè et facis com un personatge al voltant de la música, que al final és el producte que estàs venent.
0: Sí.
1: I no ha anat mai amb mi, perquè no m'ha anat mai la polèmica, no m'he volgut ficar mai en marrons, no és una cosa que em faci sentir bé. No crec que vagi amb el meu caràcter. I ja està, i n'accepto les conseqüències. En aquest moment és així.
3: Ja, però també és... O sigui, que a vegades fa una mica ràbia, no? Que et facin, potser... Doncs això, forçar-te a dir coses que potser tu no diries simplement per tenir més transcendència o...
1: Clar.
0: Clar, és el debat de sempre.
3: O per generar més visites, que és el de sempre, no?
0: Sí, i després és el debat de sempre, fins a quin punt és hobby, fins a quin punt s'acaba convertint en feina i després d'alguna sí. cosa hem de viure, no? De cop, fins on poses la barrera, sí. bueno...
3: Cada, és que aquest debat el tenim a cada entrevista.
0: Sí, cada programa.
3: Hem de viure del nostre hobby, o poder és millor que no, perquè llavors vivim
0: i sense
3: coses, esperar
0: sí.
3: una remuneració a canvi.
1: Exacte, és que és això, és complicat, debat. És un debat, perquè... És això, no et pot agradar molt una cosa, però, clar, involucra moltes altres ara
3: sí,
1: mateix
3: sí.
1: també. I no és fàcil portar-ho tot, però sí, sí.
0: Aquí estem.
1: Aquí sí. estem.
0: Crec que també sí, és en funció de com tu decideixes posicionar-te i evitar en un lloc de viure, evitar Mac en aquest món, no? D'on sí. et posiciones i de quines preferències tens i què estàs... què vols sacrificar i què no? No sé.
3: I què estàs disposada a fer?
0: Sí.
1: Exacte, sí, jo crec que aquesta és també una mica la pregunta i a la llarga he anat descobrint que jo, és a dir, que funciono així i que no
0: que no i que eren coses que no...
1: Que si van sí. en contra del meu tarannà i del que jo sento i de tal com la vida em va portant, doncs és que potser no va per aquí.
0: A vegades el més important és poder dormir tranquil per les nits.
1: Totalment.
0: I ja està.
1: Totalment.
3: I poder desconnectar també quan ho necessites.
1: Absolutament.
3: Que sí. no sempre es pot.
0: Canviant un tema que també, abans preparant l'entrevista, creiem que és bastant important, que volíem tocar, és com veus el panorama actual de música catalana.
1: Wow! Hòstia, no, la veritat és que no estic molt actualitzada. Però, no sé, jo crec que hi ha propostes interessants que se surten com bastant del
0: cànon,
1: que s'havia
0: no?
1: fet, del sí. cànon, i els hi trobo, o sigui, jo crec que en tot li trobo allò especial, saps? Allò que és diferent, i se'm fa interessant, o sigui, tot el que va sortint trobo que té una part sempre d'interessant, sigui el que sigui. O sigui, sempre intento mirar-m'ho des d'aquest prisma perquè... Alguna cosa té que això crida l'atenció i sona, saps?
0: Sí,
1: alguna
0: sí.
1: cosa té. Llavors també, òbviament, tot és criticable i tot és, al final, qüestió de gustos, però sempre intento com... M'esforço a veure i les coses que positives que em criden l'atenció de cada grup, de cada artista... Sí, intento anar-ho enfocant per aquí.
0: I passant ara, bueno, en la mateixa línia, consideres que els festivals actuals, programacions musicals, representen adequadament el talent femení? Creus que està bastant... O sigui, que està...
3: Que està representat.
0: Sí, està representat o queda com en un segon pla?
1: No està ben representat i aquí jo crec que hi ha un biaix de gènere important perquè... És a dir, no sé per què sempre hi ha hagut la tendència de que hi ha grups de nois... que sempre han estat com a dalt de tot, és a dir, han estat caps de cartell en molts festivals i les noies, tot i que s'està lluitant com perquè estiguin presents, sempre és en un pla inferior, o sigui, no hi ha cap noia, cap de cartell que diguis, vale, pues, jo què sé, oques grasses, saps? No hi veig una equivalència i si no hi ha, ens n'anem a la Rosalia. Mm. I és curiós com funciona, perquè no funciona pel mateix amb nois que amb noies, això.
3: Jo sí que el que trobo és que en festivals així més grans on hi ha molta, o sigui, molts artistes, hi ha artistes femenines però ninguna té el bon horari,
0: no,
3: la bona
0: exacte.
3: Hora...
0: O primera hora sí, o última hora.
3: Exacte, que és com els moments en els que saps que no hi haurà tants espectadors.
1: I
3: és com, per què fas això? Per què no els dones també l'oportunitat? És que sembla que realment estiguis només fent el xec.
0: I segur que hi ha dones, ràbia. Però potser són festivals que no són els festivals que ens estem imaginant quan sentim
3: sí.
0: el nom de festivals.
3: Bueno, o que potser, també jo arribo a pensar, potser és que no accepten el que ells estan disposats a pagar i ells no estan disposats a pagar el que realment elles es mereixen, perquè si no, és que no ho entenc, o sigui, no pot ser, és que no pot ser.
1: Clar, s'estan destinant moltes subvencions públiques que paguem tots en festivals i que van a parar a grups que potser no necessiten
3: i que sempre són els mateixos
1: perquè
3: també,
1: vendrien totes les entrades igualment si fessin un concert. Llavors, com s'estan gestionant també aquí els diners a nivell públic és tot un tema.
3: Yeah.
1: I dit això, també jo ara llenço una proposta, però
0: l'escoltem.
1: Què ho fa que els grups de nois siguin més escoltats i venguin i exhaureixin entrades i una noia artista no? És a dir, forma part només únicament de la decisió dels festivals o també hi ha un component social?
0: Patriarcal.
3: Sí.
0: Patriarcal, que és com funciona la societat,
3: sí,
0: o sigui, completament.
1: Exacte, és a dir...
3: sempre... Però que al final també hi ha parteixes de que no parteixen del mateix lloc. En plan, no tenen segurament les mateixes oportunitats. Exacte. I si li sumes què, pues...
0: No, perquè l'engranatge que ho mou tot no és equitatiu.
3: I que els homes, per alguna raó, no escolten a dones, que jo és una cosa que, bueno, no acabo d'entendre.
1: Exacte, és una cosa, però això és tot un tema, també, sí, i això passa aquí a Catalunya.
3: Sí, sí.
1: Altres llocs potser no tant, però bueno, no ho sé.
3: Jo crec que és bastant...
0: I què creus que hauríem de fer per canviar això? O sigui, a veure, propostes a nivell ja utòpic, potser, però...
3: O què t'agradaria a tu?
0: Sí.
3: Com a artista... Hi ha alguna cosa que trobis a faltar que diguis, mira, és que potser si m'oferissin això,
0: clar,
3: jo podria tirar endavant d'aquesta manera la meva carrera, o potser m'animaria a fer coses que amb els recursos que em donen ara, doncs potser no arribes, no les pots fer.
1: Ja, a veure,
3: difícil.
1: La cosa és que al final també és, al final és, són... tot funciona per vendes.
0: Sí, ja. Llavors, i és el que és.
1: És el que és, i per més que... Clar, jo puc tenir tots els recursos del món, però al final el que... els números no els números, i si tu vens la teva música i el vens en gros, pues segurament estaràs a molts llocs, si no, probablement no et criden tant, no? Per tant, tenir els recursos, home, ajuda segur a tenir recursos, clar que sí.
0: Però doncs ja està, apostar per més recursos per dones, jo què sé.
1: Per exemple, no? Es podria apostar per més recursos, o sobretot, per exemple, el Cobra Rock... podrien també apostar més per el talent femení.
0: O posar-lo en uns horaris que...
3: No a les 5 de la tarda.
1: Exacte, no. I exacte, poder visibilitzar també que hi ha...
3: T'anava a dir que a vegades la visibilitat ja és un recurs molt potent.
0: Sí.
1: Total. Jo ja vaig fer una crítica al Cabró Rock, però sembla que...
0: Que no arriba.
1: Continuen amb el tant % a la baixa de representació.
0: I anava a dir, tu has notat, referent com a que et criden per bolos i això, que t'han cridat, jo que sé, més quan s'acosta el 25 de novembre o dates
3: un
0: així,
3: 8
0: de març o...
1: Sí,
0: com
1: sí, sí,
0: dates
1: sí.
0: Claus on necessitin dones,
1: sí.
0: Com que llavors sí que de cop tens, no sé, 3 bolos.
1: Sí, sí que funciona una mica així i és molt depèn del circuit, clar. Jo, per exemple, sí, és com que... Per exemple, en festes majors, clar, també té sentit que potser no em criden tant, perquè en el fons són uns horaris i es busca una festa que potser tampoc la porta el meu projecte musical com a tal, no? I llavors en dates més assenyalades, rotllo el Nadal, coses més... per tots els públics, no sé com dir-t'ho, però sí. Llavors és quan rebo aquí més propostes, el Dia de la Dona, per exemple, sí, sí, sí.
3: Això també ens passa a nosaltres.
0: Sí.
3: Que de
1: ah, sí?
3: Sí, de repente el 25ena tothom vol xerrades.
0: Vol fer xerrades feministes.
3: I el 8
1: però la resta
3: també.
1: De l'any
3: però...
1: és com que no...
3: El mes de juny no? Ningú se'n recorda de tu.
1: Veus?
3: Però bueno.
1: Sí.
0: Sí.
3: I ara ja per acabar amb l'entrevista, ens agrada sempre que els nostres entrevistats acabin amb una recomanació cultural, pot ser de música, pot ser un
0: llibre, que
3: una pel·li, algo que diguis. Oients, ho heu de veure, llegir, escoltar.
1: Oh, wow.
3: Però evidentment, la teva música, això ja és recomanació.
0: Mentre la Judit pensa si tu, Paula, en tens alguna també.
1: Doncs, mira, jo, ara que se m'acudeixi, és de l'últim llibre que vaig llegir, que és d'un filòsof que es diu Byung-Chul Han i que es titula La crisi de la narració. I precisament parla molt de tot això que hem parlat una mica del context actual lligat a les xarxes socials, a la dinàmica, dels likes, que és com que vol expressar una mica que hi ha una crisi narrativa, sinó que nosaltres com que fem scroll i no ens quedem amb la narració, amb les vivències reals de les coses. I ho explica molt bé i m'ha semblat interessant.
0: Això és molt fort, o sigui, estàs fent scroll durant mitja hora
3: i, no saps
0: i després intentes, pares el mòbil, intentes recordar què has vist i et
3: i no
0: quedes amb un poder TikTok de 50 que n'has vist.
3: Sí, sí.
0: Sí, sí.
3: És consumir, però realment és com això, que no interioritzes res.
0: No, i aquesta com adrenalina que et genera això i després fa que et trobis, no puguis aguantar quiet mirant una pel·li de 3 hores perquè no. Estàs com amb aquesta com...
3: Bueno, ni de 3 hores, d'una hora i mitja.
1: Total, últimament, alguna vegada que he anat al cine he vist gent amb el mòbil. O sigui,
0: sí.
1: Mirant la pel·lícula però estan mirant, o sigui, el TikTok, saps?
0: No. Sí, sí,
1: i dius, uau, no ho he vist mai això encara. És a dir, suposo que per la meva època he fet com la transició d'anar al cine i mirar la pel·lícula amb mare, amb que s'hi barregen les xarxes i l'escroll d'aquest tipus. Bueno, molt fort, no sé, sí. Sembla com molt increïble.
0: No, és molt fort.
3: Sí, sí.
0: Tu, Paula, alguna recomanació? Doncs
3: pues mira, jo sí que us recomanaré Bonus Track. Recomanaré una pel·li molt bona, que sense aigua a Guerrilla Film Studio ja l'haureu vist, però La teta assustada. És una pel·lícula peruana molt interessant que parla sobre la violència sexual, però des d'un lloc molt interessant, una mica com des de la, no la fantasia, però sí com des de la creència d'un mite de la protagonista, bueno, com un mite cultural del Perú i de com el viu la protagonista. Molt interessant, jo us la recomano. Ai, a part està filmint.
1: Apuntada.
0: Judit, si vols deixar el teu Instagram també perquè facin scroll
1: sí, durant... Sí, home, busqui.
0: Aquest scroll que els agrada tant a tothom.
1: Ju on stage, tot junt.
3: Perfecte.
1: Ja està.
0: Molt bé.
3: Pues ja sabeu.
0: Moltes gràcies per venir avui. Ens agrada molt parlar amb tu.
1: A vosaltres.
0: Teníem ganes de que vinguessis.
3: I tant.
0: Ens veiem. Gràcies.

0: sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara sí que la Sant Boià ha combinat. Ara sí que la Sant Boià està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar. Una temporada molt dura i déu-n'hi-do quin assaig de Leire Aguilar.
1: I avui comencem parlant de la notícia esportiva del cap de setmana, i és que el primer equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana continuarà una temporada més a la divisió d'honor B, la segona màxima categoria del rugbi estatal. Les Sant Boianes van imposar amb contundència al Club Natació Poblenou per 42-16 a la final del play-off disputada aquest diumenge al camp de rugbi Pinsbens de Sitges, un triomf que els permet conservar la plaça després d'una temporada especialment complicada. L'equip dirigit per Dani Ripoll arriba al duel després de mesos sense competició oficial. La penúltima posició aconsegueix seguida el grup de permanència de la Lliga Regular havia obligat a les Sant Boianes a disputar aquesta eliminatòria davant d'un Poblenou que perdia l'ascens la setmana anterior després de caure contra el Gazzedi Rugby a la Marbella. Tot i la tensió del duel, la diferència a nivell competitiu va quedar palesa des dels primers minuts. Quan només s'havia disputat un minut de joc, una infracció al Poblenou permetia a Leire Aguilar inaugurar el marcador amb un cop de càstig que situava el 3-0, i pocs minuts després arribava el primer assaig del partit de la mà de la capitana Núria Jou, que aprofitava la seva gran potència física.
0: Sí, doncs assaig, en aquest cas, amb un passamans tota l'estona. Que bé ho ha fet la Unió Esportiva Sant Boià en aquest minut 4, que està assegurant, està dominant el joc i a més està jugant com vol, que jo crec que això és el més important.
1: El Club Natació Poblenou va aconseguir reaccionar ràpid amb un cop de càstig d'Inés Salvi després d'una acció protagonitzada per la Laia Amelia, que posava el 10-3 al minut 11 de partit. Tot i això, la resposta de la Sant Boiana també va ser immediata. Leire Aguilar tornava a sumar 3 punts i poc després, un cop més, Núria Jou aconseguia el seu segon assaig del partit després que un assaig anterior hagués estat anul·lat.
0: Ara sí!
1: Ara!
0: Vinga, tornes a l'assaig. Segon assaig que entra dos cops, diríem, perquè déu-n'hi-do, a la primera no surt, doncs a la segona. La Sant Boiana que no abaixa els braços.
1: El Poblenou va retallar distàncies abans del descans amb un nou cop de càstig d'Inés Salvi, però les sensacions eren clarament favorables a les del Valdireleu. La segona meitat va començar amb l'exclusió de la capitana del Poblenou, la Berta Rossell, que veia una targeta groga i deixava el seu equip temporalment amb una jugadora a menys. La Sant Boiana va aprofitar aquesta superioritat gairebé de manera immediata, posant el 27-6 després d'un nou assaig de Núria Jou, amb també la transformació de Leire Aguilar. Però tot i la inferioritat numèrica, el Club Natació Poblenou va mostrar orgull i va aconseguir un assaig de Laia Melià, que posava el 27-11 en el marcador i mantenia vives les opcions de les barcelonines a falta de 30 minuts encara per disputar-se.
0: Intentarà entrar Leire Aguilar, doncs aquí sí que no ha pogut entrar. I el Club Natació Poblenou que aconsegueix un assaig. El primer assaig del Club Natació Poblenou al minut 10 de partit i que evidentment és molt i molt celebrat.
1: Però com és pressionada el Poblenou, la Sant Boiana va treure la seva millor versió. Una gran acció col·lectiva va acabar amb un assaig de Leire Aguilar que ella mateixa transformava per posar un tranquil·litzador 34-11 en el marcador.
0: I ara sí! Quin assaig de la Leire Aguilar! Ara sí! Ara sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara sí que la Sant Boià ha combinat, ara sí que la Sant Boià està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar. Una temporada molt dura i déu-n'hi-do quin assaig de Leire Aguilar.
1: En Club Natació Poblenou encara va trobar força per respondre amb un assaig de Clara Córdoba, però la reacció va quedar en anècdota. Leire Aguilar va transformar un espectacular cop de càstig des de gairebé 40 metres i Olga Martínez va tancar definitivament el marcador amb el darrer assaig del partit.
0: Cara barraca i
1: és l'assaig! Assaig!
0: Quin assaig! Mare meva, quina jugada! Leire s'ha fet quasi tot el camp, li ha donat la pilota en el moment oportú a l'Olga Martínez, li ha deixat quasi tot fet, li ha dit aquí tens la banda per córrer, busca el banderí i l'ha trobat.
1: La victòria per 42-16 certificava una permanència molt celebrada tant pels jugadors com pels aficionats desplaçats a Sitges. La capitana Núria Jou va ser una de les grans protagonistes de la tarda. La seva capacitat per avançar a metres i la seva contundència en el contacte van marcar la diferència en el joc rival. Això li deia a les seves companyes només acabar el partit. Ho escoltem.
2: L'any que vam de donar més, ho hem demostrat, en els últims partits ho hem demostrat, doncs comencem des del principi. Comencem a treballar. Tia, estaven mortes i sabeu per què m'ha aguantat? Pels putos físics, tia, pels putos físics. I per què hem jugat també, tia? Per les ganes que teníem. Per les ganes que teníem, perquè el rugby el tenim. El rugby el tenim. L'únic que li hem de ficar és ganes, venir a entrenar, animar-nos i ser més equip, tia, ser més equip, perquè jugar per aquest club, tia, és un privilegi. I ser del Sant Boi, ningú pot ser, tia, del Sant Boi. No tothom té el privilegi de vestir aquesta samarreta. Llavors, sembla un que li toca portar aquesta samarreta, tia. I avui ho hem fet, vam estar orgulloses.
1: A més, després també va valorar el

0: i dels llargs períodes sense competició que ha tingut d'afrontar l'equip. Així ens ho explicava també als micròfons de Ràdio Sant Boi l'entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, el Dani Ripoll.
1: Content per la feina ben feta. S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Volíem mantenir-nos arribant a aquest partit, però bueno, ens hem trobat un equip que ha costat treballar, un equip molt jove, sobretot el més jove jo crec de la Lliga, i es nota. Ara a celebrar i a seguir treballant.
2: Quines han estat les claus d'aquest partit perquè sigui diferent i també perquè marxeu amb una altra sensació?
1: Jo crec que les claus del partit han estat doncs, que nosaltres, vulguis o no, juguem una divisió per sobre, s'ha de notar, i el ritme de joc és un altre i que també les teníem molt estudiades amb elles. Hem vist molts partits al Poblenou, molts, moltíssims, i això també ens ajuda a intentar buscar les seves mancances i apretar-les en aquest sentit i a funcionar.
2: No sé, Dani, com ha estat poder mantenir l'equip amb mentalitat de competir en aquests 3 mesos que no heu tingut realment competició?
1: Ha sigut potser el més difícil. Aquests 3 mesos sense competir ha sigut molt dur, ha sigut molt dur, perquè bàsicament t'has de buscar la vida. Ens vam ajuntar amb el Químics, vam ajudar per jugar també a regional i per seguir treballant, perquè mentalment ha sigut el més dur, el fet d'estar aturades primer 1 mes i mig i després 2 mesos i mig.
2: Dani, són moments ara de tancament, de gaudi, de disfrutar, però també de plantejar-se l'any vinent, no? I segurament s'hauran d'implementar alguns canvis perquè no pateixin tant les jugadores.
1: Bueno, ja parlarem amb el club i a veure què podem aconseguir, què podem demanar i amb què se'ns pot ajudar. Nosaltres, tant el Mauri com jo, encantats de seguir les Santboianes, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
0: Veurem si els dos entrenadors poden seguir la pròxima temporada. La victòria Sitges tanca una temporada difícil, però amb final feliç per a la Unió Esportiva Santboiana. El degà del rugbi estatal continuarà representant a la segona màxima categoria femenina i ho farà després d'una demostració de caràcter, qualitat i orgull al moment més important del curs. I seguim parlant de més esports.

0: I és que aquest pròxim diumenge 21 de juny arriba la quarta edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molineu, una cursa organitzada aquests tres últims anys per Raones Cooperativa i que celebren el cap de setmana de les festes de barri. Una cursa amb modalitat de 5 quilòmetres, 2,5 i infantil i amb la novetat de la caminada amb gossos per donar encara més vida a les festes del barri de Ciutat Cooperativa. Per parlar de com serà aquesta quarta edició, tenim en trucada el Cristian Guzmán, fundador de Raones Cooperativa i un dels organitzadors. Bona tarda, Cristian, com estàs?
1: Hola, Albert, todo bien, muy bien, gracias por invitarme.
0: A tu per entrar. No sé com van aquests preparatius, ara que falten uns quants dies per aquesta cursa.
1: Bueno, ya un poquito más con una experiencia, pero los nervios siempre a flor de piel.
0: Doncs el 3 de juny veu tancar la inscripció de samarretes amb talla assegurada. No sé més o menys, Cristian, si tens controlat quanta gent s'ha apuntat a aquesta quarta edició.
1: Sí, no, lo tenemos al día. El tema de las camisetas es que, claro, nosotros dependemos, no somos un gran grupo. Más nos gustaría coger 1,000 camisetas,
0: claro,
1: y poder repartir. Nosotros hacemos el pedido en función de las inscripciones. Y ya tenemos que hacer una previsión y sin saber realmente la gente que se va a apuntar. Pero claro, no sabe mal que la gente se apunte a última hora, se quede sin camiseta, pero es que claro, llega un momento que tienes que cortar.
0: O sigui que encara hi ha les samarretes demanades, però que la gent encara es pot apuntar, lo que passa que no tindrà la samarreta, la seva talla assegurada, per dir-ho així.
1: Correcto, y aún quedan algunas camisetas, pero no garantizamos que sea la talla de la persona que se apunte, a lo mejor no puede elegir talla.
0: Doncs esperem que, bueno, la gent que hagi fet tard, que per lo menys s'apunti, que s'adapti la samarreta que hi hagi. Quarta edició d'una cursa que va néixer de la mà de vosaltres, de Raones Cooperativa, també amb l'ajuda del Club de Futbol Ciutat Cooperativa. No sé com i per què, si ens pots explicar, se't va ocórrer això de fer una cursa durant les festes de barri.
1: Bueno, pues mira, esto fue el presidente del Club de Futbol, el Ramos,
0: sí,
1: el Francisco Ramos, que me lo propuso, y bueno, tocamos a la puerta en el casal, dio la casualidad que fue época de sequía y el domingo por la mañana estaba la fiesta Holi, solamente en las fiestas del barrio, y con la sequía no se pudo hacer y dio la casualidad que ese año entramos nosotros tocando la puerta. Se nos dio la oportunidad y mira, ya van 4 ediciones, ya va a ser la cuarta.
0: No sé cómo va a ser eso, la primera experiencia de montar una cursa desde cero.
1: Ya no es...

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vilar, moltes gràcies.
1: Se'n va el papa i demà passat Mundial.
0: Uf.
1: Mundial 2026.
0: L'actualitat no para, eh?
1: No para, no para.
0: Tot ho explicarem aquí. Moltes gràcies, com sempre, a tots els que ens escolteu. Demà més, com sempre, a partir de les 6. Una forta abraçada i fins llavors.

0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Més de 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la celebració del Fòrum del Dret al Temps, la presentació de l'Agenda Urbana de l'Esport i l'inici de les proves d'accés a la universitat, que ha transcorregut sense incidències per l'alumnat santboià. Avui és dimarts, 9 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi ha acollit avui el Fòrum pel Dret al Temps, un acte que forma part dels actes per la designació de la nostra ciutat com a capital mundial de les polítiques del temps 2026, al Vilà.
3: La inauguració ha anat a càrrec de l'alcaldessa i presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, que definia el dret al temps.
4: El tiempo es un derecho. Es un derecho fundamental de ciudadanía, incuestionable. Como es un derecho, los gobiernos públicos, independientemente de sus competencias y de sus niveles institucionales, tenemos la obligación y la responsabilidad no solamente de hacer políticas públicas, sino de crear sistemas de servicios públicos que garanticen los derechos. Ese es el reto, es crear un sistema de servicios públicos que garanticen un derecho de ciudadanía que es el tiempo.
3: Les últimes dades indiquen que una de cada cinc persones són pobres en temps i aquesta pobresa s'accentua encara més en el cas de les dones, quan aquesta data passa a una de cada quatre dones.
2: La Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, explicava com Sant Boi ha estat al capdavant d'iniciatives per fomentar aquest dret.
5: Sant Boi va començar a fer polítiques del temps quan ningú feia polítiques del temps a Catalunya, a Espanya i molt poquet a nivell internacional. Teníem alguna bona pràctica a Itàlia, alguna bona pràctica a França. Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi. I l'Ajuntament de Sant Boi va ser el primer en signar un pacte de ciutat per les polítiques del temps amb més de 78 entitats que es comprometien en fer de Sant Boi una ciutat més habitable des del punt de vista del temps per les persones.
2: La ciutat agafa el relleu com a capital del temps a Bogotà. Ens explica què implica ser capital del temps la regidora Sensi Domínguez.
6: Però significa un reconeixement a la trajectòria de Sant Boi en polítiques del temps. No només a la trajectòria, sinó també a la importància que tenim els municipis mitjans a l'hora de desenvolupar polítiques. Però allò que sempre diem, la proximitat, la capacitat d'impactar d'una forma més directa amb el ciutadà. També coneixem de primera mà, però també podem impactar. Aquests impactes que semblen menors no ho són, no? Perquè al final l'impacte és el que fa que tinguem tacadoli, no? Si canviem des de baix, si canviem les ciutats totes, sobretot les petites, farem que això sí en el futur sigui una realitat.
2: La jornada s'ha seguit en streaming des del canal de YouTube de l'Ajuntament i han assistit més de 200 participants presencialment o en línia. La següent cita destacada serà el Fòrum Econòmic de Sant Boi, previst pel 17 de juny, que abordarà la gestió del temps com a factor clau per la competitivitat empresarial. Sant Boi també va presentar ahir l'Agenda Urbana de l'Esport, pionera per a Catalunya i Espanya, on destaca la inversió d'1.200.000 euros per millorar la infraestructura de la Parellada, jornada on també es va anunciar la futura construcció d'un parc d'instal·lacions esportives.
3: Durant l'acte de presentació, una taula rodona va plegar esportistes i referents de l'àmbit esportiu, que apuntaven les claus sobre els vincles i els impactes de l'esport a la salut i a la vida local. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, ha encetat l'acte.
4: No solament presentem un instrument de planificació, presentem un fet referent. Som el primer municipi d'Espanya que comptarà amb una agenda urbana de l'esport. Som pioners perquè farem una adaptació en un àmbit i en un sector concret, que és l'esport. Per tant, avui parlarem d'aquest àmbit concret, de l'esport i de l'activitat física. Però no solament, ja ho veureu, no solament com simplement com parlar de metres quadrats dedicats a l'esport, d'equipaments esportius, d'activitat esportiva, sinó que entenem que l'esport és una eina de cohesió social, és una eina de transformació social, econòmica, de salut, és una eina que genera igualtat d'oportunitats, que genera inclusió.
3: En aquesta taula rodona hi eren esportistes com l'atleta sambollà d'altra distància Paco Pell, la lluitora de Muay Thai Paula Silva, el Kevin Lao, esportista i treballador de la Fundació Goodman, l'Imma Crustan, psicòloga i referent en benestar emocional del CAP Camps Blancs, i la regidora d'Esports, Maria Antonia Bragan. Els escoltem a tots.
7: Agenda urbana deportiva, sectorial del deporte, de la ciutat i activitat física, no nace sola, nace de un projecte transversal i fundamental en la ciutat, que és l'agenda urbana, donde se marcan los principales objetivos. Y se viene a decir, como bien ha deducido Marcos, considera la ciudad como un gran espacio deportivo.
8: Desde atención primaria cada vez nos encontramos más personas con ansiedad, con estrés, con sentimientos de soledad, malestares que quizás no tendrían por qué ser medicalizados si trabajamos conjuntamente con los recursos que ofrece el municipio y prescribimos actividades que harán que a lo mejor estas personas con este tipo de malestar no necessiten un fàrmaco per a millorar.
9: El canvi que hi ha hagut els últims anys a Sant Boi per mi és molt positiu. Jo he vist que Marianao, a dalt de tot, crec que som un dels municipis que té una de les pistes d'atletisme més boniques de Catalunya.
10: Soy Paula Silva, mi apodo es Pretty Killer, Bella Matadora. Cuando hablo de deporte se me iluminan los ojos. El deporte me ha cambiado la vida.
3: Sant Boi és el primer municipi de Catalunya i d'Espanya que disposa d'una agenda urbana dedicada específicament a la planificació de les polítiques en l'àmbit esportiu.
2: La cloenda institucional va ser a càrrec del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
11: El que esteu fent avui és molt important. Sou pioners amb el tema de l'agenda. És algo que no fan pràcticament. Sou pioners, sou els primers a tot l'estat que ho fa. I tenir clar amb un full de ruta tan clar com marca aquesta agenda cap a on anar és més que necessari, perquè a nosaltres també ens facilita la feina. Nosaltres de la Generalitat tenim la responsabilitat també d'ajudar a aquesta planificació als municipis i a la gent que té inquietud perquè l'activitat física i l'esport formi part de les seves vides. I dintre d'aquesta planificació i d'aquesta capacitat d'ajudar i d'acompanyament als municipis, perquè per nosaltres és molt important saber el que passa als municipis, perquè són la primera porta d'entrada per moltes coses i evidentment també moltes vegades per l'activitat física i l'esport.
2: En educació, avui ha començat la selectivitat 2026 amb rècord d'alumnes i noves mesures de control.
3: Prop de 46.000 estudiants catalans han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, les PAU, en una convocatòria que bat rècords de participació a més de 45.800 alumnes inscrits. Les proves s'allargaran fins dijous i mobilitzen més de 2.400 docents entre correctors i vigilants.
2: La Martina és una estudiant santboiana que espera poder obtenir prou nota per entrar a veterinària, que veia amb optimisme aquests dies.
12: Al final, preparar-te per un examen tan important és una mica estressant, però ja queda menys i la veritat que estic confiada i amb ganes ja d'acabar l'examen. M'agradaria fer veterinària, llavors a la CL doncs faré química.
2: La selectivitat d'enguany arriba marcada per diverses circumstàncies excepcionals.
3: D'una banda, la coincidència amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i amb una jornada de vaga docent que ha obligat les administracions a recomanar als estudiants que es desplacin amb antelació fins als centres d'examen. Tot i els temors inicials, el Departament d'Universitats ha confirmat que no hi ha hagut cap incidència i que tots els tribunals s'han constituït correctament.
2: Els estudiants de Sant Boi, us recordem que tant la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer com la Biblioteca Maria Aurelia Camany confirmen a Ràdio Sant Boi que cap treballador s'acunda la vaga i que no hi haurà afectació al servei, tot plegat en una selectivitat marcada també per noves mesures de control.
3: Una de les novetats més destacades és la posada en marxa, com a prova pilot, de detectors de dispositius electrònics que es podran utilitzar de manera aleatòria per reforçar el control contra possibles casos de còpia durant els exàmens. Els estudiants s'examinen durant 3 jornades en proves d'una hora i mitja de durada. Els resultats faran públics el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
2: I en mobilitat, la visita del Papa Lleó XIV afecta la mobilitat a la ciutat de Barcelona amb un desplegament operatiu intens on Sant Boi aporta 10 integrants de Protecció Civil. Pol Fortón és membre de l'equip desplaçat, agent de carrer.
13: Un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix un desplegament important de recursos, de persones, per tot el que comporta, la gent que mou, dispositiu de seguretat, ha d'estar a l'alçada. Principalment els voluntaris de Protecció Civil estan assignats fora de lo que és el perímetre de seguretat en les zones més proximals i distals per fer sobretot tasques d'informació i orientació a la població, donar a un suport logístic bàsic i actuar d'ús de lo que és els anells exteriors del dispositiu en cas de que hi hagués qualsevol incidència o situació d'emergència.
2: A més, en un dia caòtic als transports, on no hem de lamentar problemes als exàmens de selectivitat, però sí pels usuaris de Rodalies, que han vist com s'ha suprimit 2 vegades el servei a totes les línies a causa d'una incidència al centre de control.
3: El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies, que en alguns casos podien superar els 30 minuts. La incidència s'ha registrat a 3:45 de la tarda i la causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
2: La segona caiguda en un dia s'ha produït poques hores més tard que l'operador anunciés que s'estava restablint el servei de trens de manera progressiva, després de que tota aquesta xarxa de trens hagi quedat momentàniament interrompuda cap al migdia per una incidència de DIF que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
3: Els maquinistes haurien perdut el contacte amb el centre de control de DIF a l'estació de França, tal com ha tornat a passar a la tarda. És la quarta vegada que falla des que es va renovar completament el 2017 i la segona ja d'aquest any.
2: Aquesta tarda, DIF ha comunicat que adoptarà accions legals contra Siemens per les avaries a Rodalies. L'ens gestor creu injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable la successió de fallades al suport informàtic de la xarxa ferroviària que gestiona l'empresa alemanya. I tot en un dia on hem tornat a viure una manifestació general a Barcelona del professorat.
3: Milers de docents s'han manifestat aquest migdia a Barcelona, coincidint amb el primer dia de la visita de Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de la selectivitat. Per no perjudicar els joves que s'examinen per entrar a la universitat, la nova protesta ha començat poc després de les 11 del matí, que s'ha estès gairebé fins a 2:45.
2: Carina Viver, la xarxa.
14: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, i han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
15: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
14: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: I els esports, la Samoiana tornarà a ser equip de segona categoria estatal i en futbol es mou al mercat de fitxatges. Com us dèiem, el primer equip femení de la Unió Esportiva Samoiana seguirà per tercera temporada consecutiva a la divisió d'honor B.
3: El Degà ho ha aconseguit després de guanyar aquest diumenge a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que buscava l'ascens de categoria. Les samoianes es van imposar amb un contundent 42-16 i, tot i viure una difícil temporada, on només ha pogut sumar 2 victòries i un empat en 10 partits de Lliga, seguirà un any més a la divisió d'honor B gràcies a aquesta victòria.
2: Núria Jou, capitana de l'equip al postpartit de Samoian Jocs.
17: Portàvem 2 setmanes entrenant. Molt, molt bé. El que hem fet als entrenaments ho hem reflectit aquí. Ho hem passat molt malament per la calor, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip. Hem jugat el que sabia, no hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit. Ens van ficant les coses difícils, però bueno, ens hem imposat i molt contentes, i l'any que ve a donar-li més, i prometem estar a la taula de dalt, perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
2: En futbol, el Marianao Poblet ha anunciat la renovació del seu capità.
3: Joel Paredes serà jugador del primer equip del Marianao una temporada més, tal com s'ha comunicat a les xarxes. El davanter i pitxí de l'equip també s'ha sumat a les renovacions d'Òscar Potestat, Àlex Fernández, Quique Nieto, Jonathan Izquierdo i Andreu Martí. Recordem que la banqueta no continuarà Pedro Milla, i el càrrec s'estrenarà l'exentrenador de la Terlenca barcelonista, el David Rodríguez.
2: També tenim novetats al Sant Boià.
3: El club ha comunicat dues baixades sensibles, com són les de Sergi Lasota i Eric Garcia, i qui sí continuarà serà Ricard Cabrera, que va tenir un paper important al tram final de la temporada com a titular.
2: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 9 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants amb el Road Music. Gràcies per ser-hi a l'altre costat, i ens escoltem demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Espero que d'alguna manera seguiu connectats amb la música, les bones ones, la carretera, la ràdio i tot allò que ens fa sentir alguna cosa dins i fora. Diuen que de vegades abandonar o simplement no lluitar és un tipus diferent de victòria. Don't wanna fight, no vull lluitar, és el que ens crida Brittany Howard, Zach Cockerell i Steve Johnson a través del seu canal musicocomunicatiu amb nom de Alabama

escoltàvem Alabama Shakes i ara ens anem a Anglaterra després del superpositiu, superventa, superèxit All Right de Supergrass. La banda es va tancar en un graner al nord de Normandia per fer un disc molt més introspectiu i orquestral per mirar de superar un moment gris de la pròpia banda. Tales of Endurance, Històries de Resistència, és un tema que estava dins el disc Road to Rowan el 2005.

Escoltàvem Road to Rowan dels nostres amics Supergrass, i des d'Anglaterra, perdoneu, o Normandia millor dit, creuem l'oceà i desembarquem a Palm Desert, terra dels Queens of the Stone Age, amb aquest I Sat by the Ocean.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa de carretera.
1: I un tema que pràcticament no necessita presentació, amb una de les veus amb més presència de la música americana, és sens dubte el que va aconseguir el productor Rick Rubin i Johnny Cash amb aquest Heart.
2: I hurt myself today.

Way. Això era Johnny Cash de la mà del productor Rick Rubin amb aquest Heart, un tema espectacular amb poquíssims arranjaments. Hi ha un piano que està allà donant nota cada dos compassos i bueno, després augmenta una mica la cadència, però bueno, és espectacular el que es aconsegueix amb tan poca cosa, no? Inclús escoltava ara que la veu al final de tot crec que arriba a saturar una mica, però és un detall com que aporta, no? En comptes de construir, ajuda a augmentar el pols del tema. Marxem a Austràlia, si preteneu recórrer aquest país alguna vegada, de nord a sud i d'est a oest. Xavier Root pot ser un molt bon company de viatge, un company de carretera en aquest cas. Follow the Sun.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi.
2: I aquesta guitarra, inconfusiblement, és dels Black Keys, tema que va consolidar els Black Keys a la cúpula del garatge Blues Rock l'any 2011, Lonely Boy.

Amics, amigues, això està tot per avui. Aquesta edició número 102 del Rock Music, sempre en directe tots els dimarts de 8 a 9 de vespre des de Ràdio Sant Boi. Us deixem amb el Rincón de Hideo. Gràcies a Daniel Teruel per la paciència, el control tècnic. Qui us parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan simpàtic de... Uip, a bona ruta.

0: Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.